0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, sona com tu.
2: Molt bé, va.
3: Vinga,

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Segueix-nos a les xarxes socials. Ens trobareu com @radiosantboi.

Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ens acompanyes al 89.4 de la FM.

0: Forever Joves. Forever Joves. Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
0: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida.
0: Forever Joves.
1: Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda.

Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, el so dels èxits.
2: Estan passant coses al meu cap.

que avui que fem niuet a casa. Un lloc a l'armari per quan puguis venir. Ho he pensat bastant, una mica massa. Vale, ho he pensat molt. I ara no entenc.

Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, Lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, local i en català.
2: Me mando un texto que anda loquita por verme. Viene manejando 2 horas pa comerme.

0: a matar Xinxan.
1: Coplejant.
2: Som a tot el país.
1: Coplejant.cat.
2: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
1: Coplejant.
3: Amb Caral Pedemonte.
2: I a la teva ràdio.
4: Coplejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, sona com tu.

0: Agenda Carreta, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
1: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
2: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
3: De la ciutat cooperativa.
0: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Amb ritme, proximitat i bon humor.
0: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Agenda Carrer, el món des d'un...

0: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
1: De la ciutat cooperativa.
2: L'estadi Valdiri Aleu celebrant aquesta grandíssima victòria.
0: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12 vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Segueix-nos a les xarxes socials. Ens trobareu com a @radiosantboi.

Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ens acompanyes al 89.4 de la FM.

literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM. Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: En femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi. Només èxits.

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.

els dimecres a les 4 de la tarda, Macedònia Musical, un postre radiofònic servit amb molt de gust. Macedònia Musical, cada dimecres a les 4 de la tarda, amb el Joan Sola.

Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.

0: Sant Boi. Més de 45 anys amb tu.
1: Ens acompanyes al 89.4 de la FM.

El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, parla Maria Lara. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha convocat per ara a les 9 el Consell de Seguretat Nacional per abordar la crisi de Ceuta. La trobada arriba 26 dies després de l'entrada irregular d'unes 80.000

0: robatori de cable entre Riells i Viabrea, Breda i Massaret-Massanes s'estan produint retards a les línies R2 Nord i R11 de Rodalies. I un home va resultar ferit ahir després de ser atacat per un altre individu dins d'un vagó de la línia 4 del metro pel vol de les 11 del matí a Barcelona. La víctima va patir talls al coll i a l'esquena i va ser traslladada posteriorment a l'hospital, tot i que no estem per la seva vida. Els Mossos van detenir poc després el presumpte agressor a l'estació de Joanic, acusat d'un delicte de lesions i un altre de desobediència. Segons fonts policials, els dos homes no es coneixien. I el conductor d'un vehicle ha mort en una sortida de via a la C-58 a Sant Quirze del Vallès, al Vallès Occidental, després de caure per un terraplè. A banda, també, la passatgera d'una motocicleta moria en un altre accident a la C-260 a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà, també per una altra sortida de via. Segons les dades provisionals del Servei Català de Trànsit, des de principis d'any, 88 persones han perdut la vida en accidents a les carreteres catalanes, 33 de les quals eren motoristes. I pel que fa al temps, avui es presenta com una treva meteorològica després de les tempestes d'ahir, amb més sol i una pujada clara de les temperatures. Tindrem un dia força assolellat, tot i que amb alguns núvols, ara al matí a la Costa Brava i a la Catalunya Central, i núvols d'evolució de cara a la tarda al Pirineu sense pluja.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, obrim per vacances.

0: Ens traslladem a una pel·lícula, una comèdia, un western de comèdia, nord-americana, l'any 63, 1963, una pel·li que es diu Four for Texas, 4 a Texas. Suposo que es devia traduir de la mateixa manera, almenys l'original, el títol original és aquest, Four for Texas. Pel·lícula protagonitzada per Frank Sinatra, i en aquesta pel·li Frank Sinatra deia una cançó, deia una frase, no? Tipo, em diuen que aquestes botes no són per caminar. Lee Hazelwood va agafar un compositor de cançons, va agafar doncs aquesta frase, es va inspirar en això i va composar aquesta cançó tan xula que acabaria enregistrant Nancy Sinatra. Nancy Sinatra l'enregistraria l'any 66 i esdevindria ràpidament número 1 en el top 100, sí, dels Estats Units i també de les llistes de singles doncs, de la Gran Bretanya. Diuen les males llengües, això és l'oficial, diuen les males llengües, he sentit en algun lloc o he llegit en algun lloc que Frank Sinatra li va encarregar aquest tema a Lee Hazelwood i li va dir fes-me un tema per la meva filla perquè està una mica despendonada, està una mica bandarreta, per entendre'ns si li hem de donar un èxit musical a veure si li encarrilem el camí i la vida. Bé, doncs això, avui parlem de botes i d'altres qüestions. De fet, parlem de calçat, perquè la pregunta del dia ens diu, o us interpel·la, a veure si preferiu a l'estiu portar sandàlies, xancletes, bambes... Ai, Jordi Mariscot, Cardedeu, bon dia.
1: Bon dia.
0: O botes de pluja, que és el que ens va passar ahir.
1: Jo he de dir que ahir vaig voler fer una mica el graciós,

0: Vaig dir, no, vinc descalç, i avui veient la que va caure ahir per Cardedeu, he hagut de venir amb bambes.
1: Vinga, va caure fort a Cardedeu, sí?
0: Va patregar i tot, sí.
1: Mira,
0: sí.
1: Mira, és que jo em pensava que només n'havíem tingut a Tarragona i a Lleida d'això, de fenomen meteorològic. A Cardedeu també, eh? Us va per fer molt aquí... bé moltes coses o què?
0: No tan malbé, però va ploure i va, em consta que fins i tot va patregar en algun lloc.
1: Molt bé, i avui us heu despertat com naltros amb tot de fulles per terra o hi ha sensació de tranquil·litat?
0: No, bueno, jo he vist arbres caiguts, de fet un arbre bastant gran, sí. Però no es perceben desperfectes generalitzats, per dir-ho així, no? Hi ha més tranquil·litat del que em descrius.
1: Molt bé, fantàstic. Doncs no res, això us preguntem, a veure quins tipus de calçat prefereixen els nostres oients, veritat?
0: Jo et faig ja una mica de spoiler, tenim moltes varietats. Hem preguntat si preferiu dos sandàlies, xancletes, hawaianes, anar descalços, portar botes, bambes, crocs, en fi, avui tindrem debat.
1: Coneixerem potser més tipus de sabates dels que pensem ara mateix, perquè me n'has dit unes quantes que dic, ui, què és això? A més, que és xulo lo de les sabates perquè en cada territori es diuen a vegades de canviar el nom, la nomenclatura, que sí?
0: Exacte, sí. Jo l'única cosa que espero és que avui no tinguem algú indecent que vagi amb el cul a l'aire com l'Adrià d'ahir.
1: Els peus a l'aire sí, el cul no, sisplau.
0: Molt exacte, anem a controlar-nos.
1: Molt bé, doncs gràcies Jordi, fins ara mateix.
0: Fins ara.
1: Aquesta és la pregunta del dia, acompanyats de la música de Nancy Sinatra, que sens dubte ens fa pensar en les botes que molts ens vam haver de posar ahir per poder arribar als llocs, per no mullar-nos tant els peus. Però tindrem altres continguts, no només parlarem de les pluges d'ahir, parlarem d'altres qüestions en aquestes dues hores de l'Obert per Vacances.
2: Obert per Vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local, amb Núria Cartanyà.
1: A part de fer un repàs de l'aigua i la pedra que va caure ahir en diversos punts de Catalunya, el que farem també serà proposar-vos lectura, novel·les, això ho fan molt bé des de Torredembarra, des d'on a la Torre, amb aquest territori lectura, i avui amb un gènere que a mi personalment, mira, em distreu molt, que és el cozy crime. Són aquells novel·les negres, entre cometes, amb crims amables, amb crims que no et fan patir gens. Trobem l'assassí entre tots aplegats. Després marxarem cap a Barcelona per conèixer l'estat de salut del comerç tradicional, que diuen els titulars que està en retrocés. També a Premià ens proposen trepitjar platja avui per conèixer com treballen els socorristes de platja. Intentarem nedar entre tonyines, això serà cap a baix, cap al Delta de l'Ebre, i a l'espai de jardineria us explicarem quines plantes heu de tenir a casa perquè us ajudin a suportar la calor. Vinga, va, i comencem avui la ronda d'actualitat.
2: Obert per Vacances.
1: La comencem, com dèiem, a Tarragona, a casa. Marina Pérez Got, bon dia. I és que us hem de parlar de la forta tempesta empedregada que ens va deixar ahir carrers plens d'aigua, passos inundats, no només a Tarragona, a diferents municipis de la demarcació. Les pluges més intenses van durar uns minuts, però van estar suficients perquè l'aigua baixés per carrers de la ciutat, del Serrallo, carrers de Ponent, del centre de la ciutat, vaja, de Llevant, a tot arreu.
3: Doncs sí, a hores d'ara encara es poden veure arbres caiguts i vehicles danyats, per sort sense danys personals. Alguns testimonis parlen que va ser com un esclafit. Els desperfectes es podien resseguir per tot el terme, de punta a punta, pel traçat de l'antiga Nacional 340. També van caure arbres de grans dimensions que van obligar a tallar el trànsit. El pont per accedir al càmping Les Palmeres va quedar completament negat d'aigua, així com els accessos al barri mariner de Tarragona, al Serrallo. Carme Pedrol, l'antiga presidenta veïnal del Serrallo, ens ho explicava així.
4: Estava comentant amb la meva neboda i la veritat és que jo no me'n recordo d'haver viscut una cosa així. A veure, evidentment ha durat molt poquet, no? Però és que si dura una mica més, vull dir, jo me pongo de los nervios perquè és que no tinc memòria d'haver viscut un fenomen així barrejat als tres factors, no? L'aigua, el vent, perquè ha fet una ventada. A més, s'ha posat fosc, bueno, tothom ho ha vist, no cal dir, no? S'ha posat fosc, i bueno, i la pedra. els tres fenòmens.
1: Ha sigut com un segon eclipsi, eh? Es va posar més fosca durant l'eclipsi.
3: Sí, sí, es va posar fosc. De fet, veies el núvol que s'anava apropant i tal com s'anava apropant, s'anava enfosquint tot,
1: tipo
3: la veritat.
1: Tipo pel·lícula, sí, sí.
3: Sí, sí. També hi va haver afectacions a terrasses de bars, de restaurants, que òbviament en aquesta època estan totes instal·lades en diferents punts de la ciutat i també d'altres municipis. I en aquest sentit, Gerard Pardo, propietari del restaurant L'Àncora, diu que tot va ser molt ràpid i que pràcticament no van tenir temps de desmuntar les terrasses. Per sort, no hi havia clients, i assegura que les reserves es van anar anul·lant pràcticament totes per les dificultats d'accedir al barri.
5: Al restaurant, pues, les bones, tot l'hostal dos de la part exterior, n'hi han quatre de trencats, perquè ha tingut molt de pressa, no han tingut temps d'acció o reacció, perquè quan ha caigut la primera pedregada sí que ens ha fet mal. Hi ha algun vidre que altre, però bueno, més o menys ho salvarem. Hi havia, sí, tres, quatre tauletes, que mira, tots uns a 15 hem arropat sota les bones, i hem esperat que mai ni, i després ja poquet a poquet han pogut marxar, però que tampoc podien, que els ponts estaven negats. Hi ha dos cotxes dintre. Estan els dos ponts molt, molt plens. Si ara en Maina, mitja horeta, se'n va a l'aigua, doncs intentarem obrir. Les reserves s'han anul·lat quasi totes.
3: Uh-huh. En aquest sentit, també hem de dir que la pedra no afecta només a Tarragona, també a altres municipis de la demarcació. Si anem fins a Prades, fins a Vinyols dels Arcs, etc, hi va haver pedres que van caure del tamany de casa, de quasi pilotes de tennis.
1: A Falset hem vist allò, la pedra ocupant tota la mà, eh? Sí, sí.
3: A les platges també hi ha afectacions, mobiliari afectat i runa, òbviament, que ha arrossegat l'aigua. Les platges estaran brutes aquests dies. I la pedregada també va trencar vidres de finestres i la ventada va tombar diferents arbres que es poden veure. Les pluges van deixar 77 litres en 3 hores a Tarragona, 34 litres en 30 minuts. I a Vinyols i els Arcs en va deixar 88,6. Són els dos municipis amb més litres acumulats. I també es van poder viure a la demarcació de Tarragona ratxes de vent de fins a 117 km per hora.
1: Tot això passava ja a la tarda, a vora les 6, veritat? Deien ser quarts de 6, les 6.
3: Sí, sí, sí, no, sí. No sé si arribaven a les 6, però a vora les 6, sí, sí.
1: I avui ens hem aixecat això, amb bé tots els carrers plens de fulles i de branques d'arbres per terra i, en fi, neteja i ordre una miqueta. Però tenim sol.
3: Tenim sol i tindrem sol, eh? Tot apunta que tindrem sol.
1: Marina Pérez Gont, moltes gràcies.
3: A tu.
1: Seguim amb la ronda d'actualitat. I seguim coneixent les afectacions d'aquestes tempestes d'ahir, ara cap a Ponent, on també va ser zona força afectada del nostre territori. Saludem l'Arnau Vilà de Munt. Arnau, bon dia. Arnau, bon dia.
6: Bon dia, Núria.
1: Com patit la tempesta, la pedregada, i això a Lleida ja sabem que vol dir que afecta el conreu. Què ens expliques?
6: Doncs sí, les tempestes han descarregat amb força en municipis del Segrià Nord, com Almenar, Corbins i Alfarràs, però també altres punts de la comarca, com el Batàrrec i la mateixa Lleida Ciutat. L'episodi va començar poc després de les 2 de la tarda i almenar la mida de la pedra va superar els 2 centímetres de diàmetre. Segons l'Agrupació de Defensa Vegetal Terres de Ponent, aquest ha estat el 8è dia de la campanya de fruita estiuenca en què s'ha registrat pedra a la zona d'estudi, però la d'aquest dilluns ha estat de moment la pedregada més virulenta de la temporada, tant per mida de les pedres com per la superfície afectada. Encara és aviat per saber amb exactitud quins danys ha provocat la tempesta, però les conseqüències de la, com diem, les conseqüències de la pedra sovint es fan més visibles unes hores després de l'episodi. Tot i això, Jaume Gardenyes, responsable de fruita fresca d'Unió de Pagesos, explica que la tempesta ha deixat afectacions en cultius com la pera, la poma, la figa, el préssec i altres varietats de fruita de pinyol, però, sobretot, demana que les assegurances agràries puguin començar els peritatges com més aviat millor. L'escoltem.
7: Ahir vam tenir una gran pedregada a la zona de Farràs Almenar amb unes afectacions del 80% que ens afecta préssec tardà, figues i alguna pera que ens falta recollir. A part, diferents camarçades més puntuals a nivell municipal, i el que demanem des del sindicat és que hi hagi uns peritatges ràpids i que la gent pugui acabar entrant a les finques a treballar.
6: En aquest sentit, preveuen que les afectacions no siguin devastadores, ja que una part important de la producció ja estava acollida. Com ja va ser habitual aquests darrers anys, la campanya s'avança i això ha provocat que el 70% de la pera i més del 85% de la fruita de pinyol ja s'ha recollit. En paral·lel a la pedregada, també explico que els bombers han hagut d'atendre diversos incidents pel temporal. A Lleida Ciutat, els bombers de la Generalitat van sanejar un balcó al carrer Salmerón i van actuar per la caiguda d'un cable al barri de Pardinyes. Pel que fa al 112, fins a mitja tarda s'havia rebut 373 trucades relacionades amb l'episodi de pluges a Catalunya, de les quals 19 procedien del Segrià.
1: I el Pirineu,
6: correcte.
1: Ara t'he preguntat a la muntanya, sí.
6: Anem a parlar del Pirineu, perquè a Llavorsí, al Pallars Sobirà, van haver de bombar l'aigua acumulada als baixos d'un habitatge, i després també va haver-hi actuacions per arbres caiguts a les carreteres de la Vall del Cardós i a la Torre de Capdella, i finalment també va haver-hi un desprendiment a la C-13 a Talarn.
1: Molt bé, esteu bé ara?
6: Ara estem bé, ara estem bé.
1: Sí, ja fa solet, ja?
6: Sí, comença a fer solet, ja està superat, i ara, com dèiem, a mirar les afectacions, tot i que, com ens diuen, no, els experts i responsables sindicals, sembla que la cosa, doncs, no quedarà tan devastadora, per dir-ho així.
1: D'acord, d'acord. Doncs, Arnau Vila, moltíssimes gràcies. Des de Mont FM, una abraçada.
6: Igualment.
1: En canvi, qui no han tingut pluja és en terres barcelonines, així en general. Va, des de Cugat Mèdia, saludem la Tina Forest. Tina, bon dia. Hola, Tina. A veure, intentem contactar amb Cugat Mèdia, a veure si tenim fàcil accés.
8: Sentiu?
1: A la Tina. Ara sí, Tina, bon dia.
8: Ara,
1: bon dia.
8: Hola, què tal? Bon dia.
1: Ahir repassàvem i dèiem, no, si és que aquí no ha plogut.
8: No, és que, a veure, en general, la pitjor part crec que us l'heu endut vosaltres aquí. En general, sí, ha sigut molt més tranquil·let.
1: No era la previsió, eh? Ara,
8: no,
1: ara en parlarem.
8: Exacte.
1: Doncs vinga, amb vosaltres parlem d'altres qüestions. Mira, parlem de política. Els comuns, diuen, lamenten el fracàs del govern en educació, salut o rodalies. Demanen d'aquesta manera la dimissió de Manel Nadal.
8: Sí, el portaveu parlamentari dels comuns, David Cid, lamenta que el govern no està aconseguint posar Catalunya en marxa i remarca que alguna cosa està fallant perquè l'executiu té més recursos que mai amb el pressupost del 2026. Per a Cid, no és només una qüestió de gestió, sinó també d'orientació i de prioritats polítiques. El partit demana la dimissió del secretari de Mobilitat i Infraestructures, Manel Nadal, pel desastre èpic, diu, de rodalies durant la jornada de l'eclipsi solar.
9: Una persona que és l'encarregada de gestionar la mobilitat de Catalunya, que diu en passiva que s'hauria d'haver previst millor la gestió de la mobilitat durant l'eclipsi, qui l'hauria de previst, si no ell? No? I el govern Illa actua d'una manera sorprenent, és a dir, l'eclipsi és un projecte de país i Rodalies és no, com un fenomen natural, el caos de Rodalies és un fenomen natural. No? Per tant, crec que té una prioritat equivocada, que és un govern que viu obsessionat amb l'asfalt i amb les carreteres, quan el que hauria de fer és prioritzar el tren.
8: Un altre dels àmbits de gestió contra els quals carreguen els comuns és educació. Cid critica que el departament no hagi negociat amb els sindicats convocants a la vaga per al 8 de setembre, el primer dia de curs, que segueix en peu, com tampoc amb altres actors, inclosos els grups parlamentaris, per assolir un gran pacte de país sobre l'àmbit educatiu.
1: I us expliquem també que ha mort el conductor d'un turisme en una sortida de via, això a la C-58 a Sant Quirze del Vallès, tot plegat quan va caure per un terraplè.
8: Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís a les 7 i 6 d'ahir dilluns. L'accident ha estat al quilòmetre 14,7. Arran de l'accident s'han activat 5 patrulles dels Mossos, 4 dotacions dels bombers i diverses unitats terrestres del sistema d'emergències mèdiques. Segons les dades provisionals del Servei Català de Trànsit, des del principi d'any, 88 persones han perdut la vida en accidents a les carreteres catalanes, 33 de les quals eren motoristes o passatgers d'una motocicleta. Entre les víctimes mortals també hi ha 10 vianants, 5 ciclistes, 4 conductors de tractor i un de patinet.
1: Vinga, tanquem amb una notícia més amable. Parlem de les festes de Sants, que ja tenen guanyador del primer premi dels carrers guarnits. És el carrer de Valladolid.
8: Sí, exacte, se l'han portat per segon any consecutiu amb un guarnit dedicat al tema de la Ruta de la Seda. En canvi, el segon premi d'aquesta edició del concurs se l'ha endut al carrer de Sagunt amb el seu decorat geomètric, que també ha obtingut una menció especial del jurat al millor sostre. El tercer guardó ha anat a parar al carrer de Guadiana amb el seu guarnit amb pastissos i bombons sota el lema "Com més sucre, més dolç".
1: Doncs vinga, amb aquesta dolça notícia tanquem la connexió amb Cugat. Tina Forest, moltes gràcies.
8: A tu, Núria, que vagi bé.
1: I a Girona és que és un refugi climàtic, és que no passa res tampoc. Pau Villafanya, bon dia.
10: Molt bon dia, Núria.
1: Tampoc us ha plogut per aquí, eh?
10: No, la veritat que no. Van créixer una mica les nuvolades, va ser una mica més l'amenaça que altra cosa.
1: Molt bé, perfecte. Doncs ens alegrem, mira, que no hagueu pillat en aquest sentit. Vinga, va, que comencem parlant d'un sistema d'intel·ligència artificial per evitar ofegaments a la platja. Això s'està aplicant a Platja d'Aro i Roses.
10: Sí, en el cas de Platja d'Aro s'ha col·locat una càmera a la zona de Riu d'Aura, al sud de la platja gran del municipi, i a l'Alt Empordà el sistema s'ha fet amb una prova pilota a la platja adjacent a la Bocana de Santa Margarida, que és una de les més concorregudes del municipi. Els dos projectes estan gestionats per l'empresa Proactiva Serveis Aquàtics i les càmeres envien les imatges a una central que té l'empresa des d'on fan l'avís, el servei de socorrisme corresponent en cas d'emergència. El sistema de vigilància amb intel·ligència artificial, en tot cas, no substitueix la presència humana de socorristes, sinó que l'objectiu és complementar-la.
1: I us expliquem també que han interceptat a la Jonquera un conductor amb 21 quilos de haixix i mig quilo de cocaïna al maleter del seu cotxe.
10: La droga intervinguda hauria tingut un valor de més de 55.000 euros al mercat negre. La matinada de dimarts passat, la Policia Nacional feia un control rutinari i preventiu al municipi quan una patrulla va veure com el conductor d'un turisme intentava fugir fent maniobres evasives. El sospitós va fer cas omís dels senyals de parada dels agents i va modificar la trajectòria per intentar evadir-se. Els agents el van interceptar i durant l'escorcoll del vehicle van localitzar un doble fons al maleter ple de droga.
1: Molt bé, doncs encara una darrera notícia. Ens porta cap a Santa Coloma de Farners, que conserva l'únic taller artesanal de barreteria medieval de les comarques de Girona.
10: El seu responsable és en Lluís Ginestà, un artesà que es dedica a fer barrets des de fa anys i que s'ha especialitzat en la temàtica medieval, si bé també en fa d'altres estils. A més de barrets, en Lluís també elabora tota mena de decoració de l'estil, com les antigues carpes de campament on es refugiaven o vestimenta medieval típica. Ginestà assenyala que una de les claus per fer tot aquest material és la documentació històrica, que és tan important com l'elaboració de les peces que li demanen.
11: A l'imaginari col·lectiu diem com a barrets medievals, que de fet no es corresponen exactament a com eren aquells barrets a l'època, i això ho han fet doncs els còmics o les pel·lícules o etc. No? Per exemple, el barret de Robin Hood, no? Que en punta amb la ploma i això, que a tothom li vindrà a la imatge, doncs realment no eren exactament així. Eren uns barrets amb unes orelleres que s'abaixaven, es tapaven l'orella per poder tirar amb els arcs.
10: L'atractiu turístic que suposen les fires medievals, a més, ha fet que cada vegada tingui més feina, tant a Catalunya com quan surt a vendre a fires a França o, per exemple, a Itàlia.
1: Doncs té una entrevista, això, Pau, eh?
10: Doncs mira,
1: ho apuntem, tot i que ja ens queden poquets dies, però podríem fer una entrevista que déu-n'hi-do, una barreteria artesanal. Moltíssimes gràcies des de Girona, Pau Villafanya, una abraçada.
10: A reveure.
1: A reveure. Hem invertit la ronda d'actualitat, ja ho veieu, perquè hem suposat que potser la notícia estaria més a comarques de Tarragona i de Lleida. Passen coses, evidentment, a la resta de Catalunya, i així us expliquem cada dia. Nosaltres ara doncs ampliem aquesta informació, parlem de pluges, parlem de canvi climàtic, parlem d'aquest estiu tòrrid i aquest setembre que es preveu encara calorós i potser un octubre mullat. No ho sé, que ens ho expliquin els experts. Entrem en la primera entrevista de la jornada.
2: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.

0: Doncs, com dèiem, entrem en matèria i volem saber, volem parlar de meteorologia i de climatologia, també. L'estiu meteorològic, allò que marca el calendari, està arribant a la seva fi, però ens ha deixat un rastre de rècords i calorades excepcionals, que ben segur que passaran a la història climàtica, no només de Catalunya, sinó de bona part d'Europa, que ja sabeu què ha passat, també, no? Les temperatures altes en països en què no estan gens acostumats. Avui, a l'Obert per Vacances, en volem deixar constància i, per això, en volem parlar en propietat, des del punt de vista climatològic i més enllà, amb el Sergi Corral, que el tenim als estudis de Ràdio L'Escala. Sergi, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: I meteorològic, volia dir, que és diferent,
1: exacte.
0: I això ens ho explicaràs.
1: Oh, i tant,
0: vinga. Sergi, sembla que tenim convidat al cap de climatologia del Servei Meteorològic de Catalunya, el Marc Prohom. El saludes?
1: Doncs sí, molt bon dia, Marc.
2: Hola, bon dia.
1: Aviam, una mica de feina, no?, aquest estiu, en podríem dir, en tema meteo, encara que el bon temps sembla que no dugui feina meteorològica i climàtica, però déu-n'hi-do el que ens ha passat per sobre i aquest, mira, amb rabiosa actualitat, aquests dos parells d'episodis encara més.
2: Sí, déu-n'hi-do, ha estat un estiu mogut, com deies, especialment per les calorades persistents que hem tingut, i finalment doncs la traca final d'aquestes tempestes, que per altra banda ja és habitual, no?, que a partir de la segona quinzena d'agost tinguem tempestes de finals d'estiu, però sí que han assolit algunes intensitats molt elevades, no? Per tant, sí que està sent, perquè encara no s'ha acabat, però està sent un estiu bastant mogut, i tant.
1: Marc, entre els observadors tenim una mica el mite de que... tenim una mica la sensació de que ens ha caigut un mite. Parlo de l'estiu de 2003. Segurament serà així, no?
2: Doncs sí, serà així, i a més el superarem amb escreix. De fet, les dades que portem recopilades fins al dia 20 de mes d'agost, i que agafaríem tots els 3 mesos d'estiu, ja ens marquen que estem en una anomalia, és a dir, una diferència respecte a la temperatura normal del període 92-2020 de 3,5 graus. Pensem que el 2003 va ser de 2,4, per tant, superaríem més d'un grau la temperatura d'aquell estiu del 2003, que juntament amb 2025 o 2022 havia estat doncs els més càlids fins ara.
1: Quines diríem que són les campanades que més han sonat aquest estiu, o amb què, ara que parlaves d'aquesta magnitud, no?, de la superació de no 2 sinó 3 graus per sobre de la mitjana, però també en quant a per exemple, si no vaig errat, de dies de 40 graus, de mínimes tòrrides, o sigui, quines són les campanades més destacades?
2: Doncs podríem dir que el fet més característic d'aquest estiu està sent la persistència de situacions de calor extrema, i potser podríem dir de tot l'estiu, des de l'1 de juny fins ara, aquest dia 25, potser hem tingut 5, 7 dies o 8, com a molt, que hem tingut temperatures per sota de la mitjana, o sigui, la resta de dies ha estat per sobre. Això ens marca doncs una persistència molt elevada, i fins i tot hi ha dies en què hem superat 5 graus, el que és l'habitual d'aquestes dates. Per tant, un dels trets més característics és la persistència, i això es tradueix, com comentaves, en extrems de temperatura molt, molt diferenciats, com són el nombre de dies en què, com a mínim, en algun punt de Catalunya s'han superat els 40 graus. Això estem al voltant dels 20 dies, no?, que hem tingut aquesta fita, que és inaudita fins ara, o, com deies, les nits tòrrides, aquestes nits en què la temperatura no baixa dels 25 graus, que en el cas de la ciutat de Barcelona, perquè és la que té, podríem dir, un afegit lligat a la pròpia morfologia de la ciutat, en què doncs tenim més de 55 nits amb aquestes condicions, que no és un rècord. Teníem a l'anterior el 51 del 2003, per tant, hem superat aquest rècord, i malauradament això no és una flor d'estiu, mai millor dit, sinó que estem en una situació que any rere any estem batent rècords, ja sigui el juliol, ja sigui l'agost, ja sigui en el conjunt de l'estiu, i que ens marquen doncs una clara influència del canvi climàtic, que a l'estiu és quan es manifesta amb més força.
1: Som exagerats si diem que aquest estiu serà el més fresc del que ens espera per endavant?
2: A veure, jo crec que sí, que som una mica exagerats, però perquè tindrem una certa variabilitat, és a dir, que tindrem algun estiu en què doncs les temperatures seran properes a la normalitat, però la tendència és que cada cop siguin més freqüents estius com aquest. Pensem que la influència del canvi climàtic es manifesta sobretot a la Mediterrània amb més força. L'àmbit mediterrani és un d'aquests punts calents on més s'estan manifestant els canvis, sobretot amb l'increment de temperatura, i tot això va lligat a, doncs, a un increment d'aquestes situacions d'onades de calor, persistència, més extensió d'aquestes situacions, i per tant serà cada cop més freqüent un estiu com aquest.
1: Fa poc en vam parlar aquí en la xarxa, crec, amb tu, si no que em vaig mal errat, de que vau presentar la cartografia d'extrems climàtics a Catalunya, no? També havíeu presentat el nou període del climàtic de l'Atlas. Aquests episodis, o sigui, comparat amb aquesta cartografia, que no és tan antiga, és recent que acabeu de presentar, però estius com aquest us obligaran a redefinir els llindars?
2: Sí, de ben segur sí. Realment la cartografia que vam presentar, que per tenir una bona base de com d'excepcional és, per exemple, aquest estiu, ho hem de referenciar respecte a un període bastant llarg, no? Que normalment són 30 anys, i els trentennis es marquen de manera internacional per les autoritats meteorològiques mundials, com és l'Organització Meteorològica Mundial, i que marca doncs, 91-2020, no? Aquest trentenni, com a referència, per doncs, determinar si un estiu, com és aquest cas, és molt o poc càlid. Però, clar, els canvis s'estan produint a tanta velocitat que els anys 90 van ser frescos, molt frescos, en relació amb la situació actual. Per tant, segur que d'aquí 4 anys haurem de tornar a fer aquesta cartografia i agafar el trentenni doncs, del segle XXI, no? Del 2001 fins al 2030. Per tant, malauradament la situació del canvi climàtic ens fa ser cada cop més curosos i també actualitzar més freqüentment aquests valors de referència que estan canviant amb molta velocitat.
1: Marc, no parlem només de rècords a la temperatura de l'aire, sinó que fa pocs dies en Josep Pasqual, d'aquí prop, de l'Estartit, ens passava el rècord d'aquests 27,8 graus de l'aigua del mar en superfície al voltant de les Medes. Què passarà amb tot això? O sigui, el mar també s'està notant tot plegat.
2: Sí, clar, el mar està en contacte amb l'atmosfera, per tant és un sistema íntimament relacionat i tot el que passa a l'atmosfera tard o d'hora es trasllada també a les superfícies marítimes. Sí que hi ha un cert retard, perquè costa més d'escalfar un cos aquàtic que no pas la Terra, no? Que és més ràpid d'escalfar, però sí que, per exemple, les onades de calor marines cada cop són més freqüents. Actualment la Mediterrània Occidental es troba al voltant d'uns 2 graus per sobre de la mitjana, i en el cas de l'Estartit, com bé deies, amb dades des de 1974, el 13 d'agost vam assolir aquest rècord, no?, de 27,8, que mai s'havia registrat. I això és una conseqüència d'aquest escalfament que es manifesta a l'atmosfera i que també, malauradament, a l'aigua del mar també doncs, respon, no? I això també lligat a l'expansió del mar per efectes de la calor que provoca també l'increment del nivell de l'aigua del mar.
1: Uh-huh. En Josep Maria Gensans deia allò de la massa d'aire mediterrània, no? Aquesta massa d'aire mediterrània que amb el caldo aquest que tenim a mar, doncs el que hem d'esperar aquesta tardor, llamps i trons a Badojo.
2: Sí, a veure, no és una condició, podríem dir, essencial, que tinguem, per molt que tinguem el mar molt càlid, que és així, no? Que tenim 2-3 graus per sobre de la mitjana, si no tenim situacions favorables perquè els núvols puguin créixer i per tant puguin provocar pluja, no passarà res. Això va passar el 2022. Vam tenir un estiu molt càlid, però a la tardor no vam tenir cap llevantada o cap situació de gota freda que potenciés aquest efecte de...
0: Ui, se'ns ha tallat la comunicació. Estàvem parlant amb el climatòleg, intentem molt bé. Bé, se'ns ha tallat la comunicació, però mira, Sergi, nosaltres sempre tenim un pla B, i si ara parlàvem amb un climatòleg, ara et proposo conversar amb un meteoròleg.
1: Em sembla perfecte.
0: Bueno, m'hauries d'explicar per mi la diferència. Jo diria, per mi la gran diferència és que els meteoròlegs sempre pillen, en el sentit de que són els que fan les prediccions, i si no l'encerten, els hi van els pals. Seria això, no?
1: Núria, t'ho posaré fàcil. O sigui, la diferència és que ara mateix, un 25 d'agost, a les 9:34 minuts del matí, Tarragona té una temperatura de, posem, de 24,5 graus. Però, si mirem a la mateixa hora d'un 25 d'agost dels últims 30 anys, la mitjana de temperatura de Tarragona a aquesta hora potser és de 22,3. Per tant, podem dir que avui estem 2 graus per sobre de la mitjana. Mm-hmm. Aquesta seria una mica la diferència entre meteorologia, que és el que està passant en un momento dado, que deia aquell, o la climatologia, que és l'històric d'aquest arxiu, d'aquest patrimoni meteorològic i climàtic que tenim en el nostre país, com ens en formava ara mateix en Marc.
0: Doncs ho has explicat supercorrectament. Molt bé, ho hem entès perfecte. Molt bé, mira, que saludem el Luis M. Pérez, el meteoròleg de la xarxa. Luis M., bon dia.
3: Hola, molt bon dia, companys.
0: La primera pregunta deixa'm a la Fèbia, Sergi. A veure, què va passar ahir a Tarragona, mare de Déu, que no ens ho esperàvem, que no estàvem dins de la previsió, que aquí no havia de ploure massa. Què va passar?
3: No.
0: I és normal que de sobte es descontroli la previsió?
3: Deixa'm dir una paraula que és molt barruera per començar. El que va passar ahir a la ciutat de Tarragona i Rodalies va ser una cagada de la previsió. Tan fàcil com això. Dit això, que no és tan fàcil i tampoc es pot dir una previsió així tan a la... Bla. A veure, és un exemple molt clar que ahir les previsions ens donaven que sí que cap al camp de Tarragona hi podia haver tempestes fortes, sobretot més cap a l'interior, es veia més cap a les muntanyes de Prades, al Montsant, fins i tot arribant a Llaveria o fins i tot ja més cap a l'interior i tot, cap a la banda de les Garrigues, però aquestes tempestes es van desmadrar, van ser més extenses del previst i sobretot es van moure cap a una banda que no estava en aquestes previsions. Ahir, la situació en altura, per tant, allò que la gent coneix com a cap a on van els núvols, doncs bàsicament és cap a on els empeny el vent, sobretot on els empeny a cotes una mica més altes, a partir dels 2.000, 4.000, 5.000 metres d'altitud, doncs ahir els models ens donaven, i models són previsions, ens donaven que la corrent de vent era del sud-oest, per tant, que aquestes tempestes interiors tarragonines s'anirien movent més cap a la Catalunya central, a banda de les que ja van caure, que aquestes van estar molt ben situades de les comarques de Ponent o del Pirineu. Què va passar? Que es va formar el que es diu una supercèl·lula. El que vam tenir ahir al camp de Tarragona, inclosa, com no, la mateixa capital, va ser un mesocicló, que també se li coneix d'aquesta manera, des del punt de vista doncs, meteorològic, podríem dir que és com una mena de... És un núvol que és una mena de rentadora. És un núvol que va fent una centrifugació total i que es mou en direcció erràtica, així de clar, que si els vents són de sud i, per tant, els núvols s'haurien de moure cap al nord, que és el que passava ahir, segons les previsions, aquestes tempestes literalment van a la seva bola i, per tant, es van desviar d'aquest trajecte que es movia des de la Ribera d'Ebre i el Priorat i van acabar entrant directament per tota la vall del Francolí i la vall del Gallà i van entrar fins al mar. De fet, es van situar una mica més al nord i tot, van arribar al Garraf. Aquestes tempestes supercèl·lules que se les coneix són tempestes molt severes. Són tempestes que tenen molta energia.
0: Però
3: molta
0: energia que... no és habitual aquí a Catalunya.
3: No. De fet, a veure, sí que són habituals. T'he de dir que són habituals aquestes supercèl·lules. Són així com a molt a pel·li de sèrie B o potser pel·li de ciència-ficció, una supercèl·lula, un mesocicló, un vòrtex mesociclònic, també se li coneix així. Aquestes estructures de tempestes són bastant típiques a Catalunya. I, de fet, a Catalunya hi ha fenòmens severs d'una forma recurrent. També, com bé comentava Marc, i ho tenen molt estudiat des del Meteocat i des dels serveis climatològics generals, doncs aquest tipus de situacions, d'una forma sempre molt aïllada, és probable que siguin més freqüents a Catalunya, bàsicament per això que també comentava el Sergi, no? Que tenim inputs de més energia, com per exemple un mar més calent que no té per què traduir-se en pluja sempre. Dit això, aquestes supercèl·lules n'hem tingut a Catalunya. És una terra de supercèl·lules, l'Aragó encara més. Però sí que és cert que al camp de Tarragona no es reportava una com aquesta, des de fa molts anys, amb aquesta ventada tan forta. I sobretot, penseu una cosa, en aquestes supercèl·lules, molt sovint el que sol passar és que plou molt o bé fa molt de vent. Però combinar molt de vent amb molta pluja i, sobretot, calamar-se grossa, pedra, com que hi ha ahir, i en grans quantitats, això és el que és complicat. Tenim pedregades molt grans a Catalunya. Hi ha hagut registres en la història, recent, de fet, dels últims 20-30 anys, t'ho diré demà, 20-30 anys,
0: sí.
3: De pedres de més de 10 centímetres. Recordem, malauradament, la de la Bisbal d'Empordà, per exemple, que va ser luctuosa en aquest cas i tot. Més de 10 centímetres de diàmetre. Això succeeix, però el que és molt estrany és que hi hagi pedra molt grossa i a la vegada abundant. Això és el que va passar ahir al camp de Tarragona.
0: Luis, em sembla que coneixes el Sergi, no? Perquè tots dos som meteoròlegs.
3: Sí, el Marc, també el Marc, eh? A més, tots estem vinculats a a la geografia, el Sergi palet menys a la biologia, però vaja, la geografia també, els geògrafs tirem més a la climatologia que a la meteorologia, però mira, alguns acabem tirant més cap als mitjans de comunicació i ja ens acabem dedicant a això més de la comunicació meteo, que com bé ha comentat el Sergi, doncs aquesta diferència respecte a la climatologia. Però sí, ens coneixem prou bé els tres.
1: Lluís Mi, encantat de poder xerrar amb tu aquí ara a l'Obert per Vacances. Volia fer un parell d'apreciacions que abans li s'ha tallat la comunicació i no l'he pogut dir en Marc. No sé si te'n recordes de l'estiu aquell del 2002, que veníem també de calorades i d'un estiu excepcionalment càlid, que va ser l'estiu de la pedra. O sigui, es van produir pedregades com la d'ahir de Tarragona, al Garraf, a l'Empordà, al Maresme, fins i tot a Barcelona. O sigui... I jo volia fer un punt de la diferència, que l'altre dia també ho discutíem en petit comitè, de mentre a la primavera els grups aquests de les tempestes es queden en terra, la pròpia massa d'aire mediterrània, aquesta que hem comentat abans, i el mar en escalfor, fa que en aquesta època de l'any les tempestes no morin a l'arribar a la costa. I això s'ha de tenir especial atenció, fins i tot se reactivin, com tu deies.
3: Sí, de fet, a veure, està demostrat que un de la... O sigui, que a banda que la temperatura del mar va pujant, en el moment que està més alta, o potser en el moment que és més perllongada aquesta pujada, també això crea el que es diu una subsidència. I és bé el que comentaves, aquesta subsidència que no se deixa, perquè la nostra audiència també ho entengui, una subsidència és una caiguda d'aire des de l'atmosfera cap al terra, d'una forma pausada, d'una forma com si diguéssim anticiclònica, o sigui, és com una mena de llosa d'aire que va caient cap al terra. En el moment que va caient, aquest aire es fa estable, o sigui, que no es pot remoure, no hi ha turbulència, no hi ha formació de grans tempestes. Per tant, podríem dir que la mateixa tapadora d'aire tan calent que té la Mediterrània inhibeix les tempestes que es puguin apropar. És com si diguéssim que és com un escut, el que tu dius. Les tempestes s'apropen. Però sí que arriba un moment en el que justament això acaba tenint un efecte contrari. Que les tempestes que arriben des de l'interior, des de, per exemple, el que dius tu, els grups de Girona o les tempestes de Tarragona, des dels ports molt sovint, quan arriben a la costa no es desfan, sinó que encara el que fan és esclatar més. Això es va presenciar i es va copsar prou bé el divendres passat, amb aquella convecció càlida que la coneixem. I també, molt probablement, ahir, perquè ahir les tempestes arribaven des de l'interior amb molta potència, va ser curiós perquè arribaven a la Ribera d'Ebre amb molt mala bava, amb aquestes pedregades tan grosses, per exemple, a Móra d'Ebre, Móra la Nova, Vinebre, Flix... I després van arribar al Priorat, van quedar com una mica més esmicolades i va ser travessar tota la Serra de Prades i el Montsant i tornar a agafar molta més potència. De fet, quan van arribar al mar és quan van acabar esclatant una altra vegada. Per tant, està molt bé aquest fenomen que comentes, que durant la primavera inhibeix la mateixa mar, principis d'estiu també, però després la mateixa mar que està tan calenta ajuda en que en un moment donat, que sol ser, doncs ara, el mes d'agost, es reverteixi la situació. Per tant, si les condicions són bones com ahir, potser fenòmens com els d'ahir, justament, no seran pas tan estranys aquest mateix any.
1: Doncs, Núria, ja veus que bé, aquest caldo mediterrani, aquests fenòmens... sempre hi han estat, perquè jo dic que la Mediterrània és un clima una mica d'estirabots, d'esparracat, que diem aquí dalt, amb aquests els baixos. Però bé, els meteoròlegs continuarem suant per afinar les previsions aquestes, i sobretot en aquesta època de l'any. I el meteoròleg que teniu a Tarragona, suposo que quan ve Santa Tecla, quan ve Festes Majors, ja apret a córrer.
4: No, sí, és que aquí el que fem és posar un Siri directament. I no passa res. Mira, està molt bé posar etiquetes. Jo em quedo amb aquestes supercèl·lules o mesocicló, perquè pel que diu el Lluís Mi, no serà la primera vegada que ho escoltem. Sí, molt interessant. I mira, es passarà potser com amb l'eclipsi, que per culpa, entre cometes, d'aquesta meteorologia canviant, no, d'aquests fenòmens, al final acabarem mantenent una miqueta més de clima i de meteorologia, que potser ja ens toca, no? Saber una miqueta més, mira,
3: home, clar que sí. Són converses d'ascensor i les hem d'anar aplicant.
4: Clar que sí.
1: I de geografia, el que deia el Lluís, sobretot importantíssim. Sí,
4: doncs senyor. Mira, avui hem conversat amb el Marc Prohom, el cap de climatologia del Servei Meteorològic de Catalunya. No l'hem pogut acomiadar com toca, però vaja, moltíssimes gràcies al Marc Prohom per acompanyar-nos. I ara just estàvem conversant amb el Lluís Mi Pérez, el meteoròleg de la xarxa, que aquests dies em sembla que t'enredarem bastant, eh? Et demanarem algun altre moment, val, Lluís?
3: Cap problema. això, al cap i a la fi, qui té passió per això, aquest masoquisme li va bé.
4: Molt bé, el Sergi se sent identificat, no, amb això?
1: Oh, tant, sí, mare de Déu. I al final de l'estiu ja tinc callo de masoquisme.
4: Nois, moltíssimes gràcies. Una abraçada forta.
1: A vosaltres, que vagi bé.
3: Que vagi molt bé.
4: Una entrevista avui, hem parlat començant de climatologia, de meteorologia, una entrevista conduïda pel Sergi Corral, el company de Ràdio L'Escala. Va, que seguim endavant, ara sí, canviem de tema totalment i anem cap a terres barcelonines. Parlem ara de comerç tradicional. Ens diuen els titulars que Barcelona ha perdut una de cada quatre merceries i drogueries, això entre l'any 2016 i el 2024, i també un 30% de les sabateries i negocis de pell, segons els censos municipals de locals comercials. Les dades il·lustren un retrocés, com veiem, del comerç tradicional i el detall, que en l'àmbit de l'alimentació també pateixen negocis com les peixateries, i és que n'han tancat 141 en aquests 8 anys i quasi el 25%. Les botigues d'ous i aviram, i un 15% menys, eh? Fins i tot les carnisseries, 10% menys. Bueno, xifres a la baixa, ja ho veieu. I això a Barcelona, que és un clar exemple d'aquest retrocés, però el fenomen també es fa extensiu, diria jo, a la resta del territori. Després d'aquesta introducció amb moltes xifres, en volem parlar de tota la repercussió que té, eh? Per una banda, amb la nostra companya de Cugat Media, la Tina Forest. Tina, bon dia.
5: Bon dia, Núria, de nou.
4: Acompanyada del Jaume Buscallà, president de Sant Cugat Comerç, veritat?
6: Sí, bon dia. Bon dia.
4: Bon dia.
5: Crec, Núria, que tenim, sí, un petit problema perquè no em sent a mi el convidat, perquè estem... O sigui, aquests dies estem sense tècnic, llavors estic amb un problema una mica...
4: Doncs farem una cosa, Tina.
5: El faig venir aquí amb mi a control, no pateixis, estem aquí...
4: Tot,
5: sí, tots dos benvinguts, sí. I així ja li vaig fent preguntes i parlem els dos amb el mateix micro.
4: Molt
5: aquí
4: bé.
5: Se solucionen les coses
4: ja
5: d'aquesta manera.
4: Són unes xifres que, en fi, quan les posem sobre la taula, no ens fan estranyes, perquè tots ho veiem, que a casa nostra, en el nostre barri, tanquen un tipus de comerços, no?, i no obren uns altres. Però és això, ara des de Sant Cugat veurem com ens ho expliquen.
5: Sí, exacte, doncs ara sí que podem saludar en Jaume Buscallà, que és president de Sant Cugat Comerç.
6: Sí, bon dia, bon dia.
5: Doncs, Jaume, et començo preguntant jo, si et sembla, ho estem veient, aquest retrocés passa a tot arreu. Què creus que ho fa que tanquin aquest tipus de comerços? Per què costa tant de mantenir-los?
6: Bé, efectivament, el que constatem, i les dades ens ho diuen, i a més també la vida del carrer i els clients i els comerciants, és que efectivament hi ha un retrocés, i a més no només és un retrocés d'un sector en concret, sinó que és un retrocés del comerç, però també aquest comerç tradicional. Jo crec que parlar d'un únic factor seria un error i alhora seria més fàcil. I s'ajunten una sèrie de factors. Alguns tenen molt que veure amb els hàbits de consum, altres tenen que veure amb que potser per part de l'administració cal prestar més atenció i veure més quin és el paper actiu i què pot fer per acompanyar que aquests tancaments no hi siguin. I hi ha una tercera que hi és i que, evidentment, el comerç ja pren nota. Hi ha coses a millorar, coses a canviar, que el mateix comerç, el mateix comerciant ha de fer. I que jo crec que, en definitiva, aquesta diagnosi ja l'ha feta i fa per canviar i per evitar aquests tancaments.
5: Aquest retrocés del comerç tradicional va acompanyat a l'hora de la proliferació de diferents cadenes, no? Estic pensant, per exemple, en proliferació de locals d'ungles o d'estètica, que aquí a Sant Cugat, per exemple, és un bon exemple d'això. No sé si això treu personalitat als municipis, aquest retrocés d'aquest comerç més local tradicional i aquesta proliferació de més cadenes.
6: El problema de les cadenes i la proliferació d'aquest tipus de comerços és que de vegades són molt volàtils, són molt passatgers, és a dir, els trobem, però de la mateixa manera que hi ha hagut un, podríem dir, boom, o una capacitat de penetrar perquè hi ha una demanda, amb molta rapidesa també desapareixen, és a dir, no queden consolidats perquè es belluguen molt al voltant de el que en aquell moment és el que es demanda. Això no és dolent en el sentit que avui dia tots els hàbits de consum també són així, és a dir, la gent, i penso també molt amb la gent jove, també funciona d'aquesta forma, és a dir, els productes, les modes, les tendències són ràpides i canvien amb molta rapidesa, però això no hauria d'anar en detriment de que el comerç tradicional continués. És a dir, una cosa no treu l'altra. Tenim espais, tenim capacitat les ciutats per absorbir des del tipus d'activitat comercial de moda, entre cometes, fins al tradicional. Aquesta és una feina que, com deia, hem de fer tots plegats, i els primers que han de prendre consciència també és l'administració pública, que moltes vegades podem dir que fa una diagnosi, opina, però no acaba de potser fer l'acompanyament necessari, que és el que deia.
5: S'està monopolitzant, potser d'alguna manera, seguint amb el tema de les cadenes, el tema del comerç, potser en un únic sector, diguéssim, o s'està monopolitzant en aquest sentit, o segueix havent-hi una diversitat?
6: Hi ha diversitat, el que passa és que hi ha alguns comerços que literalment desapareixen perquè no tenen aquesta cabuda en els hàbits de consum. El comerç s'agrupa naturalment, per exemple, quan trobem moda, la trobem molt agrupada i la trobem en els carrers on cal, és a dir, és la forma que ja fa molts anys van tenir per competir amb els espais i centres comercials tancats, que també travessen un moment que, tot i que pensar que van molt bé, també s'han vist afectats per determinades tendències. Això no és difícil de combatre, o entre cometes, perquè el comerç ja s'agrupa, és a dir, penso en moda, d'acord, moda sempre està ubicada als mateixos llocs, penso en alimentació, també, perquè també s'agrupa. El que passa és que, per exemple, com tu dius, tenim aquestes cadenes, que moltes vegades, quan pensem en cadenes, tampoc és algú negatiu, en el sentit de que moltes vegades són franquícies. Franquícies vol dir que un determinat petit empresari o comerciant fa una aposta ferma per no haver de crear una marca, sinó que aprofita tota l'estructura i la marca que hi ha, no? Però és veritat que això fa que tanquin moltes d'aquestes. Jo no sé si podríem dir que monopolitzen, però és veritat que jo no donaria tant la culpa a aquestes cadenes i a aquestes grans marques i a aquestes tendències. Crec que pot sobreviure el comerç local tradicional, entre cometes, però amb una sèrie de deures, no? Que és el que et comentava. Per exemple, tots són, quan parles amb els comerciants, tots diuen que tots són males notícies, en el sentit del que els ajuda. Efectivament, les qüestions relatives als tributs municipals, per exemple, hi ha, per desgranar coses que potser podríem canviar, no? Cada vegada són més exigents amb una sèrie de coses que ningú qüestiona, per exemple, la gestió del residu. Aquests canvis que hi ha, qui rep més l'impacte és el comerç. L'espai local i les decisions a prendre sobre l'espai públic han de ser més participades per l'activitat econòmica. Penso en la mobilitat. Parlem dels canvis en mobilitat, que poden ser benvinguts, però mai se situa l'eix de l'activitat econòmica en aquestes decisions. L'espai públic ha d'acabar d'estar més pensat en pro del comerç, i després accions comercials que també poden haver-hi, que han d'anar de la mà per canviar més hàbits de consum. Una altra de les potes principals és el de l'ocupació. Les dificultats per poder tenir una ocupació de qualitat, i fins i tot ja tenir-ne, no? El petit comerç és un autònom que moltes vegades ell és qui tanca obra i està sol, o com a molt l'està acompanyat per algun treballador. Les dificultats són reals, no? I això tampoc ajuda, perquè demana un esforç increïble perquè una persona pugui ser capaç d'engegar, no? L'emprenedoria també hauria de ser algun dels factors a primar, és a dir, si una cadena pot fer-ho, perquè no ho pot fer un petit. Però les dificultats hi són, aleshores ja és una aventura real poder començar i engegar, sí, sí.
5: Des de diferents ajuntaments es fa molta campanya, no?, per intentar que la gent consumeixi el comerç local i de proximitat. No sé si caldria fer més cosa en aquest sentit, o s'ha de buscar alguna altra fórmula per intentar que la gent en faci més ús d'aquest comerç.
6: Les campanyes de dinamització moltes vegades són dintre d'una temporalitat. Penso en el Nadal, penso en accions específiques. Aquí a Sant Cugat tenim una de les accions, que és la Nit en Blanc, que està molt consolidada. El Nadal també està molt treballat a través de l'associacionisme comercial, creant una marca, creant dinamització al carrer. Tothom és conscient de que el carrer en aquelles dates és molt important, però potser sí que caldria fer campanyes més de dinamització. Fa temps, per exemple, que parlem i comentem d'accions de la traslladar el que deia de l'eix de l'activitat comercial. Per exemple, s'ha parlat molt del bo cultural, no? Quan algú fa 18 anys, doncs, fer afavorir que consumeixi cultura i espectacles en tota la seva dimensió. Per què no, per exemple, posar el focus en que hem de fer que aquesta gent que comença a consumir se n'adoni que l'espai públic és on trobarà segurament companys, amics, familiars, i també hi trobarà l'altra banda. Ajudem-lo a que també tingui una empenta per fins i tot tenir diner per poder-lo dedicar això amb una sensibilització,
5: Tot i així, comentaves, no?, que hi ha comerços que segueixen resistint. Aquí a Sant Cugat, sense anar més lluny, n'hi ha algun de centenari, no?, d'altres que també s'hi acosten o que porten molts anys encara doncs, donant servei. No sé quina seria la fórmula perquè encara tinguin la persiana oberta després de tant de temps.
6: Tot té a veure amb acompanyar-los i amb que se sentin part ja no tan sols del comerç sinó de la ciutat. Si són referents, si són motors per tenir-los a prop i tenir-los acompanyant el nou comerç i el que ja existeix, doncs és molt millor. També és veritat que aquests comerços tenen continuïtat gràcies a que no han de començar, no han d'arrencar amb espais comercials, lloguers, compres, començar a haver de tenir gent que no ha treballat mai en el comerç i que l'has de captar, etc. Se'ls ha de fer participar més amb les decisions i, com et deia, jo crec que l'eix té molt a veure amb posar en el focus les decisions amb l'activitat econòmica del centre.
5: Doncs Jaume Buscallà, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui aquí a l'Obert per Vacances i haver-nos explicat una mica tot aquest tema del comerç local i tradicional.
6: Gràcies a vosaltres i quan vulgueu. Parlem de comerç quan i on calgui. Gràcies.
4: I Tina Forés, companya de Cugat Mèdia, també moltes gràcies per l'entrevista. Fins aviat.
5: Fins aviat, Núria, que vagi bé.
4: Fins demà mateix, La Tina, amb la Tina connectarem demà, de nou cap a Cugat Mèdia, però nosaltres, en fi, seguirem ara a la segona hora del programa a partir de les 10 i 3 minutets parlant d'altres qüestions. Ens cal, o us preguntem, quin tipus de calçat preferiu per dur a l'estiu?

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. Pendents avui de la reunió del Consell de Seguretat Nacional per abordar la crisi de Ceuta, la trobada que ha començat fa una estona arriba 26 dies després de l'entrada irregular d'unes 80.000 persones des del Marroc. L'executiu declararà la situació d'interès per a la seguretat nacional a Ceuta i constituirà el comandament únic a través d'un reial decret que aprovarà també el Consell de Ministres. És un organisme que liderarà el ministre de Política Territorial Ángel Víctor Torres. I les tempestes d'ahir van afectar bona part de Catalunya amb pedregades, fortes ratxes de vent i inundacions. Tarragona i el Camp de Tarragona van ser una de les zones més afectades, amb carrers inundats, arbres caiguts, desperfectes en habitatges i afectacions al trànsit i també al servei ferroviari. Els bombers van atendre un total de 491 serveis relacionats amb aquestes pluges. A Ponent, la pedregada va afectar també diversos municipis del Segrià, com Almenar, Corbins, Albatàrrec i Lleida, amb danys especialment

0: el coll i també a l'esquena i va ser traslladada a l'hospital, tot i que no estem per la seva vida. Els Mossos van detenir poc després la presumpta agressor a l'estació de Joanic, acusat d'un delicte de lesions i un altre de desobediència. I el conductor d'un vehicle mort en una sortida de via a la C-58 a Sant Quirze del Vallès, al Vallès Occidental, després de caure per un terraplè. A banda, també la passatgera d'una motocicleta moria en un altre accident a la C-260 a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà, també en una altra sortida de via. Segons les dades provisionals del Servei Català de Trànsit, des de principis d'any, 88 persones han perdut la vida en accidents, 33 de les quals eren motoristes. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Doncs sí, de sandàlies, però també de xancles, de bambes, de sabata convencional, de tot això. Va, la pregunta que us fem avui dins l'Obert per Vacances, el tema del dia: quin és el calçat més adequat per aquest estiu? I em sembla que a Cardedeu estan recollint les vostres impressions, les vostres opinions, i ens ho explica tot plegat el Jordi Mariscot. Jordi, bon dia, com ho tenim?
1: Bon dia de nou. Doncs, aviam, les xarxes estan que cremen. Estem rebent moltíssims àudios i he de dir que jo m'estic indignant.
0: És polèmic.
1: És molt polèmic.
0: Per què t'indignes?
1: Jo m'estic indignant. No. Anem a fer una cosa. Anem a escoltar un àudio primer de l'Aina Barbany, que hem tocat un tema que li interessa. Anem a escoltar un àudio de l'Aina i després t'explico la meva indignació.
0: No hi és l'Aina. És que està de vacances.
1: Està.
0: Jo anava a dir, els companys de Cardedeu no sabeu fer vacances. És que quan no esteu treballant, feu coients.
1: Exacte.
0: Que no tenim l'Aina, no.
1: No tenim l'Aina. No tenim, fem una altra cosa. Et passo a posar-te l'àudio de la meva indignació. Vale?
0: Perquè... Super descontextualitzat, però va.
1: Sí.
0: A veure...
2: Hola, mira, jo a l'estiu prefereixo anar descalça. Si estic per casa i així, descalça totalment. I si haig de sortir, crocs, que són supercòmodes.
1: Aquesta és la Júlia, que ens ha enviat un àudio des de Banyoles. Sí. I aquí vull portar el debat al meu terreny. Ho diu les crocs. Ja ho he dit.
0: Sí, però...
1: En popular opinió.
0: A veure, entenem crocs com allò tancat que té foradets, no? Perquè després de crocs n'hi ha de més obertes i tal. No, les tancades.
1: Les tancades amb foradets, que la gent es fica pins o se les personalitza... Sí. No puc amb aquest tipus de sabates.
0: Per
1: i no és l'únic àudio que hem rebut en aquest sentit, eh?
0: Sí.
1: Molta gent és pro crocs i no ho entenc.
0: Què et passa tu amb les crocs? Quin trauma tens?
1: Amb suen el peu, rellisca, que fan aquell soroll tan desagradable que és com... Oh, no,
0: però
1: no
0: a veure, val a dir, si és de goma xula, de goma bona, en principi van bé, perquè el problema és que hi ha moltes imitacions de crocs i clar, la goma és important aquí, però bueno, tu has provat les originals i et
1: jo ho he intentat tot, les originals, les diuen, no, comença amb les d'hivern, que són com amb així forrades de dins, amb llana, que són calentet. No
0: tampoc,
1: puc, les odio amb totes les meves
0: tampoc,
1: forces.
0: Pal.
1: No és una sabata que estigui feta per mi.
0: No, ja està, és la vida. No passa res. Sí. Però saps que estàs en minoria, que la gent
1: ho sé que està dient això en directe, és una popular opinion, però ja està.
0: M'apunto quan fas l'aniversari, Jordi, que te n'encarrego unes.
1: 17 d'octubre, no em regaleu unes crocs, sisplau.
0: Molt bé, i l'Aina què venia a dir?
1: L'Aina deia el mateix, deia que era molt procrocs, que s'acabava de mudar i que anava amb crocs tot el dia. Jo, un moment... Podeu ja parar amb les crocs, si us plau?
0: És que el que tenen les crocs és que, en principi, si és que no et sua molt el peu i tal, vas amb el... et tapen els dits, però igualment et dona espai, perquè el fotut de les xancles o de les sandàlies és que tens els dits al descobert. A veure, això t'agrada o no t'agrada? Llavors les crocs
1: també,
0: tenen una
1: tampoc
0: protecció.
1: M'agrada.
0: Jordi, difícil.
1: Començo a veure que el problema sóc jo, Estic veient aquí un patró.
0: Tu que ets de bambes, no? Bueno, quin dia amb bambes? No sé si dieu quets o tenis o com en dieu vosaltres.
1: Jo vaig... Tot l'estiu amb espardenyes d'espart. Tot l'estiu.
0: Ah, això resseca els peus, Jordi.
1: Potser per això no m'agrada.
0: Sí, ja va bé.
1: A mi ja em va bé. Mira. Les trobo supercòmodes, fresques.
0: Sí.
1: Sí.
0: Molt bé. I estan, no passa mai de moda, això és veritat.
1: Exacte.
0: Està molt bé. Escolta, mira que havíem de fer la connexió curta, Jordi, però...

0: És que ens enredem.
1: ens enredem una mica.
0: Com en dieu aquí a Cardedeu, o com en dius tu? Bambes, basquets, tenis?
1: Jo sempre n'he dit bambes, però he sentit d'això, tenis, quets, de tot.
0: De tot,
1: sí. Hi ha per escollir.
0: Però sabem de què volem.
1: Ens acabem entenent.
0: Sí. Molt bé, Jordi, doncs si tenim temps, que no sé si en tindrem, vora les 11 acabem de recollir missatges que vagin més enllà de les crocs, per favor. A veure, penseu en aquestes sandàlies o les típiques xancletes, que abans n'hi has dit hawaianes?
1: Sí, són les típiques xancletes hawaianes, xancletes del dit, aquestes que tenen com un palet entre el dit gros.
0: Sí.
1: I així, doncs aquestes.
0: Molt bé, doncs digueu-nos més coses. Va, crocs ja, de crocs ja no parlem, que si
1: descartem
0: no
1: li he porticat, Jordi.
0: Molt bé. Doncs vinga, ara connectem. Fins ara, company.
1: Fins ara.
0: Nosaltres el que fem és donar-vos més arguments i anar a tenir més opcions per triar el calçat correcte. Un dels grans problemes de l'estiu, ara ens ho deia el Jordi, és la suor, la humitat. I anem a saber què li podem donar a un calçat, com el podem seleccionar perquè realment ens sigui pràctic i no ens porti ja no només comoditat, sinó que ens eviti problemes als peus durant l'estiu. És un reportatge que ens ofereix Ràdio Arenys.

0: Efectivament, Núria, mira, així d'entrada hem preguntat al carrer què preferim portar als peus durant l'estiu.
1: Bàsicament sandàlies, perquè són més còmodes i més fresques.
2: Obert, perquè toqui el sol i ventilin els peus.
3: Sí. Xancles. És més còmode. Durant l'any ja portem bambes, així aprofitem, no sé, que els peus es respirin.
4: Doncs a mi m'agrada anar amb sandàlies a l'estiu, ja que així tinc els peus fresquets. Això sí, si vaig a les muntanyes, llavors amb un bon calçat, amb unes bambes.
5: Bueno, pues sandàlies o que estiguin obertes, perquè si el peu descansa, respira. I l'està tancat, pues, com que sembla que hem de portar ni mitges, ni mitjons, ni res, pues, millor sandàlies, no?
6: Perquè és més fresquet i llavors pas corre l'aire, llavors pues, respira una mica més al peu.
7: Jo també, perquè és més còmode, perquè amb les bambes com fa més calor.
0: Ja ho veus, hi ha diverses opcions preferides, tot i que la sandàlia guanya la palma d'or, eh? I és que hi ha diferents tipus de calçat que poden ser ideals per l'estiu, des de xancletes fins a sabatilles esportives. Això és el que ens sembla, perquè cada opció ofereix avantatges i desavantatges que cal avaluar en funció de l'activitat i de les necessitats de l'usuari. L'elecció inadequada pot provocar problemes, butllofes, lesions, malestar en general. Per tant, a l'hora d'escollir calçat d'estiu, no hem de, potser, només mirar el que ens agradi d'un aparador, sinó parlar amb gent que hi entén. Per tant, escoltem a la podòloga Anna Cucurull, d'aquí d'Arenys, que ella ho té clar. A l'estiu, en general, no anem pas ben calçats.
8: A l'estiu, tothom va calçat mal calçat. Com que tothom té calor, doncs de cap a peus anem tots mig despullats, anem tots al nostre aire i amb el que ens agrada portar. Veiem les coses que ens captiven, veiem aquella cosa en l'aparador, aquell calçat en concret, i ens el posem al peu. Això no vol dir que anem ben calçats. El calçat hauria de ser, en aquest cas, hauria d'estar sempre agafat per la part del taló, perquè quan fas el pas, el taló, el calcani, no desplaci el peu d'un cantó a l'altre i sempre caigui de forma neutral en la sabata perquè puguis fer un pas correcte i no desviar el taló i evitar accidents perquè se doblega la sabata.
0: Parlem del tipus de calçat. Les xancletes són un tipus de calçat clàssic. A l'estiu, per anar a la platja, per anar a la piscina, són simples de manejar i permeten una ràpida entrada i sortida del peu, eh? Són pràctiques, però el seu ús prolongat pot ser perjudicial per als peus perquè no aporten el suport necessari. L'ús constant pot generar dolor al taló i també a la planta del peu. També poden causar esquinços en caminar de manera insegura sobre superfícies irregulars. Com que estan dissenyades de forma minimalista, les xancletes no ofereixen suport per l'arc del peu ni estabilitat. La manca de subjecció pot provocar el que dèiem butllofes i també alguna rascada. Per tant, es recomana limitar-ne l'ús per anar a la platja, per anar a la piscina i poca cosa més.
8: Aquestes fatals, fatals, però són còmodes. Amb elles aixequem, anem a la platja i el peu està fresc, el notem fresc. És la diferència, no vol dir que estigui ben calçat el peu. Si hem de ser estrictes, no les hauríem de dur, però la societat pot més que no pas el que tu puguis dir i recomanar pels peus. No es pot lluitar contra les publicitats i contra la societat en si, en aquest sentit, de calçats i de vendes. Tots som pecadors en aquest sentit, tots ho fem, però recomanat és que sempre vagi agafat al darrere el taló.
0: Una altra opció, sandàlies, un dels calçats més populars a l'estiu. Varien en estil, des de models casuals fins a aquells més elegants. Ofereixen una excel·lent ventilació, cosa que ajuda els peus a mantenir-se frescos. Això ens interessa. Les sandàlies de plataforma han guanyat popularitat per la seva comoditat i també per alçada. Proporcionen un suport addicional a la planta del peu i poden ser una opció estilosa per diverses ocasions, des de sortides informals fins a esdeveniments ja una mica més formals. I les sandàlies planes són ideals per aconseguir una sensació de lleugeresa. Permeten que els peus respirin, reduint la probabilitat de suor i de malestar. Són versàtils i es poden fer servir amb vestits, amb shorts o fins i tot per anar a la platja.
8: És mirar que estiguin subjectes als laterals, mirar que hi hagi una tira o una cinta o una part del taló protegit, i la puntera sempre és més, com que el peu ja queda recollit de forma lateral i per la part de darrere del taló, si els dits queden descoberts, ja no balla el peu, ja no es desequilibra. Sempre el peu està direccionat a davant i evita els errors que dèiem abans de torçades de turmell, d'entrebancades, tots aquests petites incidències. La part del taló, que és la base, lo de més, poc o molt pots considerar un calçat que t'aguanta el peu, t'estabilitza el peu.
0: Tercera opció, sabatilles. Sabatilla esportiva, bambes. Per fer activitat física, les bambes són essencials i les sabatilles de lona poden ser perfectes per un look així més desenfadat. Són lleugeres, són còmodes, una opció versàtil per a diverses activitats, des d'una passejada pel parc fins a reunions casuals amb amics. Però si duem sabata tancada, el peu ha de respirar bé.
8: Pots haver-hi sabata tancada, sí, però com que fa calor, normalment una bamba, jo crec que no s'hauria de portar bamba a l'estiu, perquè fa transpirar massa, massa la pell, i llavors hi ha problemes de pell, de micosis, de fongs en general, de hiperhidrosis, o sigui que el peu sua molt, o per la contra que el peu no pot suar, perquè les glàndules ja estan de manera que ja no tenen més suor i arriba un punt que irrita molt la planta del peu, fa mal la planta del peu, fa mal el peu en si, i és perquè no es pot hidratar per massa tancat.
0: I no només cal vigilar el tipus de calçat, Núria, aquí entrem en un altre àmbit. Cal pensar també en el material de què estan fets. Un clima calorós i humit, com a la costa, demana materials que permetin la transpiració i evitin l'acumulació de suor. Els materials naturals ofereixen una millor transpiració i comoditat. Materials naturals, per exemple, quins? Doncs el cuir, un material durador que s'adapta a la forma del peu amb el temps, o la lona, que és lleugera i permet una bona circulació de l'aire. Ara bé, de materials sintètics també n'hi ha, que podem utilitzar. Plàstic i polièster, doncs no, perquè no permeten la transpiració. Però sí que hi ha un calçat de reixeta o de malla, també de microfibra transpirable o camusa, que absorbeixen la humitat i permeten la circulació de l'aire.
8: Els materials haurien de ser materials que deixin transpirar el peu. Si no transpira el peu, els hi fan com una bossa de plàstic i és el mateix procés. Llavors, si sua molt el peu, el deshidrata. Si el peu no té la facultat ja de poder transpirar, l'irrita la planta, l'inflama i la pell i dona problemes. Hi ha molts en el mercat de materials que deixen transpirar, però el primordial és això, mirar que el peu a l'estiu pugui traspuar, que pugui ser lliure, que pugui tenir la sensació de llibertat, de no estar encapsulat a dins de la sabata.
0: I l'estil de sabata també pot comportar riscos si no el triem bé. Els talons alts són sinònim d'elegància, ja ho deu saber, però la seva utilització durant l'estiu pot comportar conseqüències serioses. Sovint es fan servir en esdeveniments socials, d'aquells que són a l'aire lliure, que vulguem quedar bé, però això no sempre és una elecció adequada. Els talons alts generen un canvi en la distribució del pes. Això pot provocar dolor, fatiga als peus. Si algú porta talons i ens està escoltant, potser ja ho sap, en superfícies i regulars, a més, evidentment, augmenten el risc de caigudes i lesions. Jo ja hagués caigut, et pots fer un esguins o una torçada. La calor de l'estiu pot fer que els peus s'inflin, fent que fer servir talons resulti encara més incòmode. Estem sentint, tota aquesta estona a la podòloga Anna Cucurull, ara parlant d'això, de portar talons alts.
8: El que marquen els cànons de la societat i de la modernitat i de la moda, això a vegades ens fa crispar una mica, però no hi podem fer-hi res. S'ho carreguen perquè flexionen massa i fan que tot el peu treballi d'una altra manera. És més complicat, llavors, perquè les articulacions del turmell, les articulacions de la base del peu, dels metatarsians, no treballen bé, els esclafes, els trepitges, un tipus de sabata, si està ben agafat o no està ben agafat en el peu, hi ha molts, molts problemes, llavors. S'haurien d'anar analitzant sobre el terreny de cada calçat. Però portar talons no és bo. No ha sigut mai bo, ni serà mai bo, portar massa talons.
0: Doncs bé, ja ho has sentit. Mira, com a conclusió final, Núria, per mantenir la comoditat i la salut podològica, és recomanable optar per un calçat que ofereixi un equilibri entre estil i funcionalitat, especialment en climes càlids. Peu fresc, peu lliure, però ben agafat pel turmell. I el darrer consell del reportatge, aquest ja us el dic jo, sobretot, ni per casualitat, feu com molts estrangers que ens visiten aquests dies i, sisplau, prohibit portar sandàlies amb els mitjons posats i ben alts, que això fa molt lleig.
9: Que és que ara ja no sé si és una qüestió d'estètica o què hem de fer? Estètica o conservar bé el peu? Ai, bueno, Ràdio Arenys, moltes gràcies pels consells, farem el que podrem, també us ho dic, No sé si això ha aclarit una mica més els termes en qüestió de què preferiu a l'estiu, potser canviar les vostres preferències, però feu-nos-ho saber a través del WhatsApp o de l'Instagram, Obert Vacances, això és el nostre hashtag, la nostra etiqueta. Ara seguim endavant, des d'Arenys marxem cap a Premià.
0: Thank you.
9: I és que amb la calor, les platges de tot Catalunya, també les de Premià de Mar, es converteixen en un dels punts de trobada més concorregut els mesos d'estiu, perquè tothom pugui gaudir del mar, però això sí, amb seguretat, darrere de cada jornada de platja hi ha tot un equip de professionals que treballen pendents de prevenir riscos, atendre incidències i actuar quan cal. Els volem conèixer, volem posar-los nom i cognom i agrair d'aquesta manera, amb aquesta entrevista, la feina que fan els socorristes de platja. Manel Ferrer, Premià Mèdia, bon dia.
10: Bon dia, ens escolteu bé, Núria, que avui estem en un lloc d'aquells que és perillós a la cobertura.
9: Sí, però esteu
10: bé,
9: a platja?
10: Estem a platja.
9: Doncs espera, que traiem sintonia i a veure si sona el mar.
10: No sé si escoltarà el mar, però la briseta pot ser que vagi arribant perquè avui fa aquest airet, Núria. No sé quin temps us fa avui a Tarragona. Aquí a Premià hi ha un sol que va sortint, hi ha núvols, però el sol va guanyar una mica la guerra als núvols, per així dir-ho, i ara s'està prou bé aquí a la platja amb aquest airet. Saps que s'agraeix també?
9: Sí.
10: És a dir, que estem molt bé de temperatura i el dia és prou maco, i a més estem acompanyats amb la Dayana García, que ella és la coordinadora de les platges, de socorrisme de les platges de Premià de Mar. Com estàs? Bon dia.
11: Hola, ¿qué tal? Buen día. Yo soy Dayana. Así como dijo, bueno, coordino la playa de Premiá, ya es el segundo año. Y bueno, esto, nos encontramos un día muy lindo, muy cálido, y hoy con mucho oleaje.
10: Que això anàvem a dir, Dayana, que el dia és molt maco, però heu començat al matí, ho escoltàvem mentre ho parlaves amb la resta de socorristes, que comenceu amb bandera groga avui.
11: Sí, así es. Las banderas, bueno, las usamos, de acuerdo al color, las usamos como modo de prevención. Hoy hay bastante oleaje, hay corriente, entonces, bueno, colocamos bandera groga para hacer esta prevención, más que nada a los niños, personas mayores, y bueno, suelen los usuarios preguntar por los colores de bandera cuando se encuentran con un color diferente, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, es una manera de prevenir también.
10: Molt bé. Dayana, ara parlarem una mica de la feina que feu aquí a la platja, però preguntava ara fora de micro, quanta gent formeu part d'aquest dispositiu a la platja de Premià?
11: Mira, este año en plantilla somos 21 personas, por día 13. Tenemos 6 puestos que cubren todo Premià. Y luego vamos rotando, vamos haciendo cambios, hacemos, bueno, trabajo aquí en la base, pero bueno, en total somos 13 personas a diario.
10: Uh-huh. 13 persones que treballeu aquí a la platja de Premià de Mar, per torns, en les diferents torres de vigilància. Com està sent l'estiu a les platges de Premià de Mar? Hi ha hagut alguna incidència remarcada o està sent prou tranquil?
11: No, en general está tranquilo, es una playa muy familiar, más que nada este lado de Playa Levant, hay muchos usuarios locales y en comparación a otros años sí que vemos más turistas, gente que viene de otros lados, pero no hay tanta afluencia de gente, ya agosto se ha frenado un poco, julio fue intenso, estuvo lindo, hubo movimiento. Pero bueno, ya se encuentra bastante tranquilo. Por ahí los fines de semana sí que viene más gente, viene a disfrutar, que bueno, que uno libra también y viene a pasar el día aquí. Pero bueno, esto es bastante tranquilo. Nosotros también, como te dije antes, hacemos mucha prevención, entonces no tuvimos grandes incidencias. Y sí que hubo alguna que es externo, ¿no? Problemas de salud ya de personas que intervenimos ahí. Pero en general, la verdad que fue una temporada muy, muy tranquila.
10: Mm-hmm, molt bé. Núria, no sé si vols preguntar alguna cosa a la Dayana.
9: Si els hi fan cas, si els fan cas, perquè a vegades és una mica el repte, no? Bandera groga, mira, però bandera vermella, a mi em van fer fora l'altre dia del mar, i bueno, jo perquè crec, però els nens eren una mica reticents, allò de... I realment les onades, bulliren, la corrent era molt bèstia.
11: Sí, bueno, eso... A ver, intentamos ir siempre de buena manera, hacer buena comunicación, la gente ya nos conoce, entonces sí que hacen caso, también preguntan, se informan, así que estamos ahí, hacemos prevención y no hay ningún problema, por suerte.
10: Qué bé.
9: I feu altres serveis als usuaris de les platges? Tipo, us deu venir algú dient, mira, m'han robat el mòbil, deixa'm trucar, o aguarda'm la bossa que em vaig a banyar un moment. ¿No? Son una mica el punto de referencia.
11: Sí, somos punto de referencia, nos piden bastante cosas. También tenemos un servicio de baño adaptado, Así que suelen venir usuarios con movilidad reducida, ya usuarios conocidos y usuarios que vienen a pasar un día y se encuentran con este servicio. Así que hacemos esto con sillas anfibias, acompañamos a la gente a entrar al mar, nos quedamos con ellos. Sí, la gente pide, sí, también.
10: Amb això que ens deies ara, Diana, parlaves d'aquest servei adaptat de banys i deies que és molt especial el moment que les persones ho fan per primera vegada, no? Una mica com reaccionen i una mica doncs, les cares que posen.
11: Sí, total. Bueno, imagínate que son personas que dependen de otros para todo, para levantarse de la cama, para cambiarse, para hasta, a veces hasta comer. Y bueno, ven aquí, ven el servicio, nosotros, entiendo que hacemos un buen servicio de esto y la verdad que se alegran, entran al mar. Hay mucha gente que ha venido y hacía muchos años que no se metían y claro, eso después de mucho tiempo, sentirlo, me imagino que debe ser brutal, es muy especial. Entonces, bueno, la gente lo agradece, se pone muy contenta. Hemos visto gente llorar también por esto. Y es súper lindo. A nosotros nos gusta mucho hacer este servicio.
10: Diana, quant de mal ha fet les sèries com Los Vigilantes de la Playa? Perquè, clar, allà el que veiem tota l'estona són salvaments tota l'estona, cada 5 minuts. I aquí em deies abans, home, Manel, salvaments és el que menys fem, per sort, eh?
11: Sí, no es como la peli, la verdad, es otra cosa, nosotros somos agentes de prevención, entonces nuestro trabajo está ahí, haciendo prevención, estando en contacto con los usuarios que vienen, informando sobre el estado del mar, el estado del tiempo, pero si se precisa correr, vamos a correr y tal, pero no.
10: ¿Recordes, Diana, alguna actuació complicada que t'hagi tocat viure en tots aquests anys d'experiència, alguna situació d'aquestes que dius, allà ho vam passar malament?
11: Mira, sí, pero bueno, tal vez porque fue la primera vez, ¿no?, de esto, de que uno a diario no tiene estas cuestiones, estas situaciones bastante adrenalínicas, si se quiere. Pero sí, hemos recordado, hemos sacado un niño, además cuando son pequeños, cuando no son adultos, por ahí uno siente otras cosas. Hemos sacado un niño, tenía principios de ahogamiento y tal, y hemos, bueno, estado con él y por suerte hicimos todo bien, salió todo bien, pero bueno, son momentos donde uno por ahí ni piensa lo que hace. Solo lo hace, ¿no? Desde el conocimiento, desde la pasión tal vez también. Pero estamos preparados también que en cualquier momento puede suceder. Claro. A veces nos ponen a prueba, está bueno que pase, no lo deseamos que sea frecuente, pero bueno, sí que sale todo bien, por suerte.
10: Amb això que ens deies ara, important també, amb tota aquesta feina que feu, suposo que també cada dia és diferent, no? Perquè poden passar mil coses i el bànol de coses que poden passar, que us podeu trobar a la platja, és molt diversa. Com se us prepara vosaltres formativament i també com a persones doncs, per poder afrontar i assimilar situacions molt diverses?
11: Vale, bueno, en principio cada uno tiene su formación, hay chicos que hacen el grado, hay chicos que hacen la carrera en institutos, bueno, yo vengo de Argentina con una formación de un año, y la experiencia también. Luego aquí nosotros como dinámica de trabajo reforzamos esos contenidos para que sean criterios comunes. Lo hacemos a diario, hacemos prácticas de RCP, hacemos prácticas con oxigenoterapia, con DESA, y estamos formándonos continuamente. Y además, bueno, de lunes a viernes hacemos entrenamientos físicos, así que justamente para esto, para estar preparados ante cualquier situación, que no se dude, que sea algo automático, que no se genere dudas a la hora de actuar. Y también como coordinarnos entre equipos, que eso al final somos un montón de persones i se necessita estar coordinados per actuar.
10: I fer grup. Doncs, Diana, moltes gràcies per atendre'ns avui a l'Obert per Vacances i gràcies també per la feina que feu tu i tot el teu equip durant aquest estiu a les platges.
11: Muchas gracias a ustedes y bueno, que tengan lindo día. Espero que disfruten los últimos, el último tiempo de playa.
10: Exacte. Núria, per tant, si vols conèixer una coordinadora simpatiquíssima de socorristes, doncs has de venir a la platja de Premià de Mar a conèixer la Diana.
9: He de venir. Bandera groga, segur que esteu millor que nosaltres, que segur que la tenim vermella hores d'ara. Manel, et quedes a la platja, veritat? Intueixo que et quedes
10: em
9: i ens enviaràs aquelles fotos tan xules que envies després de les entrevistes,
10: sí.
9: No?
10: Oi tant, ara us enviaré una foto.
9: Manel Ferrer.
10: Gràcies, Núria.
9: Gràcies.
10: Fins demà. Adéu.
9: Entrevista, doncs, a connexió amb Premià de Mar, amb la platja de Premià de Mar, ja ho veieu, així de fresquetsa. Hem començat avui el dimarts. Seguim endavant amb més propostes. Mireu, un pla estupendo és Platja i lectura, un bon llibre. Jo crec que les novel·les que avui ens porten des de Territori i Lectura, a Ona la Torre, ens ho posen molt fàcil, són novel·les de platja, 100%. Són el que se'n diu Cozy Crimes, per entendre'ns, són novel·les d'assassinats directament, però d'aquells que no fan por, d'aquells en què, bueno, els personatges s'acaben fent amables i fins i tot acabes fent, no? Acabes estimant i acabes tenint carinyo a l'assassí, que bé, ja descobrir-lo o no ja és cosa de, bueno, de la teva intuïció i dels cosi crems que hagis llegit. No m'enrotllo més, en tot cas ens ho explica des d'Ona la Torre, Mònica Socias.

0: Mònica Socies.
1: Entre les novel·les de gènere negre i criminal hi trobem el Cozy Crime. En català, el crim acollidor. Si a l'estiu baixem ritme i volem menys sang i fetge, però no deixar el misteri, aquí hi trobareu bones propostes. Agatha Christie ha estat la inspiració per a Núria Prades, autora de Benvolguda senyora Christie, una novel·la de tasseta de te que conté tots els ingredients necessaris per enganxar-nos a la lectura. Ens trobem a Dartmouth, Gran Bretanya, després de la Segona Guerra Mundial. Emma Marbury rep en herència la llibreria de la seva tieta Penelope Brent i decideix recuperar-la. Tenim la protagonista, la llibreria i la comunitat de veïns. Què ens falta? El crim.
2: Aquell tràgic matí, el del dilluns 6 d'octubre, la dona va arribar a la casa a 5:45, com sempre. Es va posar a feinejar perquè l'Ernest esmorzava a 6:00 en punt, ni un minut abans ni un després, però el fuster no va aparèixer. A 7:15, la senyora Gannett ja no se'n sabia a venir. I si li havia passat alguna cosa mentre dormia? Va sortir de la cuina refregant-se les mans al davantal nerviosament amb la intenció de pujar a l'habitació, però no ho va arribar a fer perquè en passar per la sala que havia de travessar per dirigir-se a les escales es va trobar amb l'escena més sinistra que els seus ulls havien contemplat mai. L'Ernest Head jeia a terra enmig d'un gran bassal de sang.
1: Un homenatge a la gran Agatha Christie inspirat en una de les seves novel·les menys conegudes, La senyora McGinty ha mort, publicada l'any 1952. I una altra de les sorpreses que l'autora ens regala és incloure a la gran dama del misteri en aquesta història, ajudant l'Emma a esbrinar un misteri que la portarà de corcoll. Si quan acabeu de llegir-la en voleu més, aquí teniu alguns títols traduïts al català de La senyora Christie. El tren de les 4:50, I aleshores no en queda cap, i La casa torta. Continuem amb els homenatges, amb alguns assassinats més i un espai excepcional i perfecte per dur-los a terme, el Palau Güell. Mort al Palau, de Glòria Sabater Marín, publicada per Rosa dels Vents, està inspirada en Sherlock Holmes, el gran personatge d'Arthur Conan Doyle, i l'estil de l'habitació tancada, que ens permetrà viure cada racó d'una de les joies arquitectòniques del nostre país, amb un misteri d'alta intensitat que es convertirà en un repte per a la Robina, la protagonista. Ambientada a finals del segle XIX i principis del XX, en el context del modernisme, que comença a mirar cap a Europa, on, entre les primeres traduccions de Sherlock Holmes al català, també hi tenen espai les mèdiums.
2: La senyora Armida torna a formular la pregunta un parell de vegades més. I de sobte, la tauleta es va alçar i va començar a bellugar-se de manera violenta. Fou llavors quan se sentí un udol salvatge i la dona entrà en una mena de trànsit i es posà a parlar amb una veu que semblava néixer de les profunditats de l'avern.
3: No, no et volem entre nosaltres.
2: Marxa. Cosa sei venuto a fare? Cosa vuoi da noi?
3: El mal és entre nosaltres.
2: Senyora Armida se sacsejava frenèticament com si fos una nina de drap i les paraules que pronunciava esdevingueren esgarips horribles. Els convidats, espantats, van trencar el cercle just en el moment que la majordoma va irrompre a la sala amb l'esfereïment pintat al rostre. Quin horror! L'Esteve, al despatx del senyor Güell, hi ha tanta sang! L'Esteve, el mosso de quadra, l'han matat!
1: Qui és l'assassí o assassina? Quins motius té? Qui serà el següent a morir? I quina novel·la de Conan Doyle inspirarà la seva mort? El misteri està servit. Hey! I recordeu, llegir és obrir una finestra al món, a la vida i a la reflexió.
0: Col·laboració especial, Raquel Martínez. Territori Lectura. Mònica Socies, Josep Maria Soler, Territori Lectura. Ona la Torre, obert per vacances. Territori Lectura.
4: De plans d'estiu no ens en falten, ja ho veieu, estem a la platja de Premià, de cop i volta ens trobem un llibre a les mans, una cosa crime d'aquests que ens proposa des d'Ona la Torre, i ara, si voleu encara més acció i dintre l'aigua, marxem a nedar amb dofins. Sí, segur que n'heu sentit parlar. Entre tonyines. Segur que n'heu sentit parlar. És una proposta que ens fan des de la Cala Ràdio i que té a veure amb el grup Volfagó, que són uns especialistes en això de la criança de tonyines i, a part de gastronòmicament, doncs, també ens ofereixen aquesta experiència lúdica i molt d'estiu. El Francesc Callau ens explica des de la Cala Ràdio.
5: En temporada estiuenca, la gent busca fer coses fresquetes i què millor que fer-les a dins de l'aigua, a la mar. Una de les activitats que es pot fer des de fa uns anys a l'Ametlla de Mar i concretament a tota aquesta zona de la Costa Daurada és l'activitat de nedar en tonyines a partir d'una activitat anomenada Tunatur que està impulsada pel grup Volfagó. En què consisteix això de nedar en tonyines? Perquè, clar, és a dir, estem parlant d'animals grans, d'animals que pues, no tenim a la vora, com si passa amb altres animals més habituals en zoològics i instal·lacions de característiques similars com són els dofins, i qui millor que ens ho pot explicar que el David Puente, que és el director comercial de l'activitat Tunatur. Què és nedar en tonyines, David?
6: Nedar en tonyines, Tunatur, és l'experiència única al món de poder conèixer aquesta espècie, tant en biologia com en valor gastronòmic, com la història de la tonyina roja, i amb la possibilitat de poder nedar entre centenars d'elles. Quan dic centenars, dic 400. Quan dic tonyines de 2 metres i mig, 200-250 quilos.
5: Per a la gent que no està avesat al tema, déu-n'hi-do, 15 exemplars, no sé si fa por, si no fa por, si la gent pot estar tranquil·la, si és una activitat segura...
6: És una activitat completament segura. El Tunatur va néixer el 2012, ja fa unes quantes temporades que estem en marxa i està completament consolidat com una de les millors activitats que es poden fer tant a Costa Daurada com a Terres de l'Ebre, per no dir inclús Catalunya. Tingues en compte que són peixos molt grans, però són peixos, d'acord? No són agressius, la seva forma de defensa és la fugida. Llavors, o sigui, fan una mica de respecte. Quan arriba amb el catamarà a la instal·lació acuícola del grup Volfagó, s'amarra el catamarà a una de les piscines de 50 metres de diàmetre, amb 30 metres de fondària de xarxa, i allà tenim els 400 exemplars, comencem a tirar peix blau, que és amb el que s'alimenten les tonyines dintre del grup Volfagó, i clar, comencem a veure realment els peixos, lo gran que arriben a ser, i realment la primera cara de sorpresa de dir, ala, ala, on ens hem de posar? Automàticament poden entrar dintre l'aigua i disfrutant com mai.
5: Una activitat que es pot fer en família?
6: Sí, sí, és una activitat de qualsevol edat. Tinguen en compte que de 0 a 4 anys poden pujar al catamarà, no poden nedar, no? Per seguretat. L'activitat del bany es fa a partir de 5 anys i de 5 a 10 els nens han de portar la milla de flotabilitat obligatòria, però que és una activitat completament familiar. De fet, el target que tenim sobretot són famílies, i que els nens i els grans i els pares s'ho passen genial dintre de les dues hores que dura l'activitat.
5: Cal venir equipat o l'activitat ja ofereix l'equipament necessari per poder posar-se a l'aigua?
6: A veure, s'ha de vindre amb roba còmoda, vale? Sobretot amb el banyador, tovallola, tot i que s'ha de vindre, doncs, això, amb ganes d'esport, ganes de passar-ho bé, i sí, s'han de portar el que és la màscara i el tub d'esnorquel o ulleres de piscina.
5: És una activitat que entenc que genera sorpresa. Com explicar a la gent que ens escolta el que genera poder nedar entre exemplars de 200 quilos?
6: S'ha de viure. Realment puc expressar en paraules el que sents quan estàs dintre de la piscina, quan veus un peix de 250 quilos en 2 metres i mig que et passa pel costat, doncs realment és una sensació que allibera adrenalina. L'agrada moltíssim, no? Sobretot els primers 5-10 minutets que ja perds la por, ja veus completament que són animals completament inofensius, llavors realment comences a gaudir de l'espectacle, no? Realment gaudeixes de veure-les com nades, són gairebé hipnòtiques, amb aquests colors que tenen i de més, i realment doncs, són majestuoses i agrada molt. Tingues en compte que l'activitat del bany com a tal doncs, durant uns 40-45 minuts hi ha unes bolles posades perquè et puguis agafar i no cansar-te, però hi ha aventurers que es tiren els 45 minuts a l'aigua i que no volen sortir.
5: I és una activitat que forma part d'una filosofia d'empresa del grup Balfegó per que es coneixi encara més la tonyina, no?
6: Sí, de fet el Tonatú és una part de la comunicació d'empresa del grup Balfegó, mereix amb la filosofia i continua com a tal de donar a conèixer que una altra pesca és possible, que la sostenibilitat és el futur que hem de cuidar i que les coses ben fetes doncs, sempre tenen un futur. I d'aquí va néixer Tonatú, en aquest sentit, no? De donar a conèixer realment doncs, com és l'espècie. O sigui, no només és anar en catamarà i banyar-te, hi ha locucions en quatre idiomes, hi ha un vídeo explicatiu de 20 minuts quan se va cap a les piscines, que t'explica tot el món de la tonyina, on viuen, on se reprodueixen, què mengen, acaba la seva biologia, i com el grup Balfegó ha acabat amb el mètode de l'encerclament, amb l'única, diguéssim, forma de pesca, que és molt espècie i selectiva, en aquest sentit doncs pot aconseguir realment fer les captures, portar-les vives a l'Ametlla de Mar, alimentar-les i poder gaudir de la tonyina roja del grup Balfegó, que està considerada una de les millors tonyines del món, tonyina roja del món, diguéssim, es trasllada de 5 dies a l'any.
5: David, moltíssimes gràcies.
6: A vosaltres per la confiança i per deixar-me vindre, explicar i donar a conèixer aquesta activitat, repeteixo, única al món.
5: Nadar entre tonyines a l'Ametlla de Mar, quelcom que s'ha de fer abans de que acabi l'estiu.
4: Doncs sí, és una de les propostes xules per fer, almenys els que som de per aquí al sud ho tenim clar que algun dia o altre, no? Ara ho dèiem amb els tècnics, algun dia o altre ho sentim a parlar de, no? Gent que ha fet l'experiència i pensem que sí, que val la pena com moltes altres propostes que us anem fent durant l'estiu, no és exclusiu això, però bueno, en aquest cas doncs tocava parlar d'aquesta activitat d'estiu des de la que la ràdio el companya Francesc Callau, que ens ha parlat sobre l'experiència de nedar entre tonyines. Va, que seguim endavant, ara ja gairebé tancant el programa i direu, home, és dimarts i toca parlar de jardineria, segur que ja teniu els guants, no?, de jardí posats, aquells guants de jardiner, les tisores de podar, no sortia el nom, les tisores de podar també a la mà, no?, esteu potser fins i tot amb la regadora, potser no us fa falta avui, perquè van quedar prou mullades les plantes ahir en certs punts de Catalunya. La qüestió és que us hem ajudat a muntar el vostre jardinet, o sí, en qualsevol terrassa, en qualsevol balcó, qualsevol raconet que teniu. Us hem ajudat també a lliurar-nos dels insectes que no ens fan gaire bé i aprofitar els que sí, els que poden fins i tot aportar coses a les nostres plantes. Avui, dins l'espai de jardineria que ens proposen des d'Altafulla Ràdio, us expliquem com les plantes poden ajudar-nos a combatre aquesta calotxa fogosa que tenim, utilitzant les plantes a l'estiu especialment per donar-nos frescor. Tot plegat ens explica en conversa l'Eduard Virgili.
7: A l'estiu, quan arriba una onada de calor, busquem l'ombra d'un arbre, obrim el parasol o engeguem l'aire condicionat. Però hi ha una altra manera ben natural de fer més agradables els espais de casa: les plantes. Benvinguts un cop més a fer jardineria per vacances, com sempre, amb el que enguany ha estat reconegut com a millor Garden Center de Catalunya per les empreses del sector.
8: Jardineria amb Joan Maria Vidal, del Garden Center Gaià, del grup La Rasa.
7: Avui parlem d'una sensació que tots hem experimentat alguna vegada. Per què sota un arbre s'hi està tan bé?
9: Bé, perquè és molt agradable estar entre la natura, i després perquè la calor que tenim aquests dies sota els arbres, la sombra no és una sombra d'una lona, ni és una sombra d'una sola fulla. Són com diferents capes que entre elles circula l'aire i ens acaba cobrint la zona de baix, no? I això fa que hi circuli l'aire i rebem una llum molt plàcida.
7: La natura és molt sàvia, està clar, però és només una sensació
10: o realment les plantes refresquen?
9: És real, és així. La forma en la que circula l'aire fa que sota els arbres s'hi estigui molt més fresc. I, de fet, si combinem no només un arbre, sinó que tenim diverses plantes i, de fet, quin tipus de planta, fa que l'aire circuli molt més fàcil.
10: Per tant, omplir un balcó de plantes també pot ajudar-nos a passar millor l'estiu.
9: Igual que els oceans, amb aigua calenta i aigua freda, fa que es generin corrents, amb l'aire passa exactament el mateix. Si tenim arbres molt grans, veurem que realment a baix circula un aire. Doncs amb plantes petites l'efecte és molt menor, és evident, però també genera això.
10: Joan Maria, quines espècies ens poden ajudar més a crear aquesta sensació de frescor?
9: L'ideal idoni seria combinar diferents fulles. Fulles grans amb fulles molt petites i allargades. Però també tenim altres plantes que per l'aroma i per les seves propietats ens generen espais molt més agradables i molt més frescos, com les plantes de citronela, les plantes de melissa, les plantes de menta, aromes molt més frescos, les afàbregues, albaques, també ens ajuda moltíssim a tenir aquesta zona que, a part de tenir sombra i a part de generar temperatures diferents, el flaire, l'olor, l'aroma que ens transmet, ens refresca. Les plantes enfiladisses ens poden ajudar moltíssim també a cobrir parts laterals, a parts que ens ajuden a tenir una part coberta i que no ens doni tant de sol en aquella zona. Però és veritat que al generar tota una part tapada, normalment no generen aquest pas d'aire tant com altres plantes.
10: I dins de casa, aquestes plantes, quin paper juguen per tenir la sensació de frescor i benestar que busquem?
9: Dins de casa, amb finestres tancades, no generarem una corrent d'aire. Però si tenim finestres obertes, tenim mosquiteres o tenim alguna forma que circules, veuràs que això també es genera. I si tenim plantes que fan aroma, doncs encara ens ajudarà més. I dins de casa, doncs, també podem ajudar amb gardènies o hi ha algun tipus de llissums també, o ja et deia abans també la fàbrega. Si tenim llocs on a més hi ha claror, és fantàstic. I si tenim alguna lavanda posada, ens ajudarà moltíssim. Que li toqui un racó de sol dins de casa és fantàstic. Però és veritat que aquest efecte el notem molt més a l'exterior que a l'interior.
10: Joan Maria, hi ha alguna diferència entre una terrassa plena de ceràmica, amb testos, rajoles, formigó, i una terrassa amb vegetació?
9: A part que estem molt acostumats a treballar amb la vista i veiem tot de cop una zona verda o una zona com molt desèrtica, i a més l'extrem és així, a part d'això, està comprovadíssim, hi ha diferents estudis científics, que les plantes ens generen una pau, una tranquil·litat, però és que a la vegada tenim aquesta temperatura que ens ajuda a tenir aquella terrassa no només directament a ple bat del sol, sinó que està coberta de parts de sombra. Aquestes parts de sombra que no només són de dia, sinó que de nit també hi ha aquesta planta que també treballa amb les humitats. I de cop tenim un balcó molt més refrescant i molt més fred, que ens ajuda també a que a la casa tinguem també aquesta temperatura que baixa. És molt poca la diferència en temperatura com a tal, sí, però com a percepció de l'ésser humà és molt més alta.
10: Encarem el tram final del podcast, jardiners i jardineres, i això significa que desmuntem un altre mite. Per tenir ombra, cal plantar un arbre gran?
9: No, només cal plantar un arbre que ens donarà sombra, que serà de creixement horitzontal i que ens permet doncs, tenir sombra, però més aviat paciència en que creixi, i serà molt més efectiu un arbre plantat de petit que no un arbre de gran.
10: I ara sí, el consell d'avui per si fem jardineria per vacances.
9: Si tenim una caseta que podem posar-hi plantes i podem posar-hi arbres, si tenim algun arbre que ens doni sombra, que ens faci una ombra, veurem que aquell racó a poc a poc és el més agradable, i també per les plantes segurament. Llavors aprofitem aquesta petita sombra, i si som en terrasses, en balcons, que la sombra costa una mica més, aquestes plantes que tenim, si les agrupem d'alguna forma, ens ajudarà també molt més a que elles sobrevisquin, i d'alguna forma també ens ajudarà a nosaltres. I és més, si entre aquestes plantes i tenim plantes aromàtiques, veurem com inclús aquest aroma de les plantes aromàtiques ens permet passar un estiu molt més agradable.
10: Les plantes envelleixen, perfumen, i avui hem descobert que també ens ajuden a fer més suportables els dies de més calor. Ens queda poc per arribar al darrer capítol de Jardineria per Vacances. I justament al proper episodi parlarem del retorn de les vacances. Què fem quan arribem a casa i ens trobem les plantes després d'uns dies d'absència? Encara hi som a temps de recuperar-les? Ho descobrirem aquí, amb el nostre jardiner de capçalera.
4: Moltes gràcies, Eduard Virgili, des d'Altafulla Ràdio. Mira, em quedo amb dos idees, allò de les plantes i l'aromateràpia, i em quedo també una mica amb el podcast de la setmana vinent, allò entornar la meva culpa, eh? Això ens ha passat, no sé si us passa sovint, però bé, no, de fet no, anava a dir quan tornem de vacances, no, les plantes estan tan malament. Doncs mira, al contrari, jo a vegades quan torno de vacances les trobo millor, perquè és com si les plantes reclamessin que les deixés una mica tranquil·les. Ara que hi penso. En fi, tot això ho desvelarem, eh? Tot el que cal saber sobre la tornada a casa després de les vacances i les nostres plantes ho desvelaran, com deien, en el proper capítol de Jardineria, que ens portaran des d'Altafulla Ràdio. Això serà dimarts vinent. Ara sí, anem tancant programa i ho fem en connexió amb Radio Ciutat de Tarragona. Arriba l'agenda.

0: Estem amb temps d'agenda, falten 10 minutets per tancar el programa d'avui i com sempre ara connectarem amb Ràdio Ciutat de Tarragona que ens ha preparat tres propostes d'agenda. Mireu, una festa major, una altra proposta de cinema a l'aire lliure, que això sempre triomfa molt i encara és època, i després un concert de violí. Ara sí, podem saludar la companya Lídia Porta. Lídia, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Mira, la festa major la celebrem a Castellterçol. No l'havia dit mai, aquesta població. Ara ens dius on està.
1: Doncs sí, és una població que està al Moianès i el que destaquem és una proposta que és del que s'anomena una corredissa de gegants.
0: Corredissa de gegants?
1: Jo tampoc, sí, jo tampoc no ho havia vist mai, i és que els gegants, en vez de ser una cercavila normal i corrent, el que fan és, amb unes rèpliques dels gegants originals, doncs corre pel casc antic de la població, i aquest any és el 30 aniversari d'aquesta activitat tan diferent.
0: Ostres, per tant està més que consolidada, 30 anys dels gegants corrent, me fa gràcia això de que no són els originals, allò, intueixo caigudes.
1: Sí, els originals són de l'any 54, uh-huh. I ara fan servir unes rèpliques del 2004 per al que pugui passar.
0: Molt bé, molt bé. Això, gegants corrents de manera esbojarrada a Castellterçol. Sabem on està, Lídia?
1: Jo busco mentrestant.
0: Al Moianès, sí que m'ho has dit. Sí que és veritat, molt bé. Estan de festa major i fan aquesta activitat 30 anys ja, fent aquesta corredissa gegantera. Molt bé, això per una banda, aquesta nit a quarts d'11. Però per l'altra banda, tenim cinema a l'aire lliure en una altra població.
1: Sí, doncs tenim a Trem, a la pel·lícula Grand Showman, que crec que la coneix tothom, que és una pel·lícula protagonitzada pel Hugh Jackman i el Zac Efron, que és un biopic d'un dels empresaris estadounidens de circ més importants de la història. I, com bé deies, doncs és una proposta que és l'última cita del Nits de la Fresca, que ha convertit Trem, doncs, i les dones de la població en escenaris, doncs, per circ, per música, havaneres o cinema, en aquest cas.
0: Pel·lícula...
1: I la cita és avui.
0: Pel·lícula musical, que ningú se'ns despisti. Pel·lícula musical.
1: Sí, exacte. Sí. És la pel·lícula aquesta de Greta Showman, que és la musiqueta i tal. Sí, sí, és aquesta.
0: De banda sonoritat. T'agrada, Lídia? L'expliques de manera que t'agrada, se nota.
1: Sí, una miqueta, una miqueta.
0: S'ha notat. Vinga, va, i acabem amb més música, en aquest cas la d'una violinista.
1: Doncs sí, tenim la bigatana Honor Pino, que també s'encarrega de tancar, ara estem de tancament de cicles i de coses, a les últimes setmanes d'agost, del Notes del Parc de Girona. I el projecte que presenta és Les Chances Mus, que és un projecte dedicat exclusivament a recuperar obres de 12 dones compositores del barroc que s'han conservat a Venècia i a París. I l'espectacle doncs, combina sonates i peces vocals, i lògicament amb el violí, que és precisament l'element essencial i per reivindicar aquest llegat musical femení que moltes vegades està oblidat. Mm-hmm.
0: Doncs fins aquí l'agenda de la jornada. Lídia Porta, Ràdio Ciutat de Tarragona. Moltes gràcies, companya. Fins demà.
1: Ale, fins demà. Adéu.
0: Fins demà. Darrera cançó que sona avui a l'Obert per Vacances i darrera connexió amb Cardedeu.

0: gira com la nit.
1: Darrera cançó, però escolta, que marxem animats, ben animats amb Doctor Prats, amb aquest Camina. Ràdio Cardedeu, Jordi, bon dia de nou.
2: Bon dia de nou.
1: Què tal? Darreres impressions sobre calçat d'estiu més enllà de les crocs. Què ens diuen els
2: oients? Segueixo amb la meva creuada en contra de les crocs,
1: sí,
2: eh? No ho deixo. Però no, hem rebut àudios de més variats, gràcies a Déu. Hem sortit del tema crocs. Si vols, n'escoltem un parell.
1: Vinga.
3: Hola, molt bon dia. Em dic Montse. Jo del calçat sol portar sempre menorquines, amb una mica de talonet per no perdre mai l'estilisme. Gràcies, bon dia.
1: L'estilisme és important. Menorquines.
2: M'agrada. Sí,
1: sabarques,
2: sí.
1: Sabarques, que es diu, no? Allò que està... Sí, de Menorca.
2: Exacte, també són bastant còmodes, és a dir, que m'agraden bastant i m'agrada aquest èmfasi de... És que combinen amb tot.
1: Sí, és veritat, tots els colors. Sí. I amb una mica de talonet, que ara les fan així també, dona, fa goig. Darrer tall així molt ràpid, Jordi.
2: Sí, som-hi.
4: Anar descalç és sempre millor, però...
2: Yeah. Aquest és dels meus.
4: No som rics, ni per tenir per què.
2: És dels meus.
4: L'estiu... ni terra radiant a l'hivern. Ni mai ho tenim prou net. Així que arribes a casa i unes sabatilles.
1: I ja.
2: Sabatilles. Escolta, a l'estiu.
1: Sí, sí. Bé. Escolta, aquest noi no serà el que anava despullat l'altre dia per casa, no?
2: No,
1: perquè crec... Perquè s'ha d'anar descalç. Jo li he notat el to, eh? Dic, no sé.
2: És un altre. Confirmem que és un altre. He de dir que vaig a fer la confessió de que el que anava, el que dormia despullat ahir, sé qui és i sé per quin carrer no he de passar ja.
1: Bé, això és important. Que bo. Ràpidament, Jordi, hem de tancar programa ja. Tema del dia de demà. Què ens pregunteu?
2: Doncs demà preguntarem per l'esport a l'aire lliure i com fer-lo per no morir de calor durant l'estiu.
1: Uf, esport a l'aire lliure. Mira, ja em canso només de pensar-hi. Ja su. Molt bé. Doncs demà parlem d'això, eh? Demà ens posarem més actius, més fit. Perfecte.
2: Parlem demà.
1: Sí, fins demà, Jordi. Una abraçada forta.
2: Una abraçada.
1: I amb aquesta connexió amb Cardedeu, amb el Jordi Mariscot durant tota aquesta setmana, tanquem l'Obert per Vacances d'avui. Demà prometem tornar a les 9 del matí. Passeu bon dimarts.

Bon dia, Sant Boi, bon dia, Baix Llobregat. Avui és festa i això és la República Santboiana. I la millor manera de gaudir de la festa és fent ràdio tal i com ens agrada a nosaltres. És per això que per avui us hem preparat un especial amb alguns dels moments més interessants del que portem de temporada. Entrevistes, seccions i moltes més coses. Esperem que el que ve a continuació us agradi.

0: Això és La República Santboiana. Us deixeu acompanyar per nosaltres?
1: L'espai de la ciència.

0: part de l'equip d'Empatia 3 i, per altra banda, també us he de dir que és farmacèutica, està especialitzada en comunicació científica. Actualment treballa com a tècnica de comunicació a l'Institut de Neurociències de la Universitat Autònoma de Barcelona. També està fent un doctorat en aquests moments en comunicació i disseny a la Universitat Central de Catalunya. Molt bon dia, Roser.
1: Bon dia, què tal?
0: Què tal estàs?
1: Molt bé.
0: No sé si alguna cosa a corregir del que he explicat, més o menys seria això.
1: Que ja m'he doctorat.
0: No, és el que anava a dir, que jo pensava... compte, aquí estem dient que està fent un doctorat, però és que ja és doctora.
1: Sí, des de fa un mes.
0: Molt bé, ha anat bé, no?
1: Sí, sí, fantàstic, molt bé, molt bé. M'he tret un pes de sobre.
0: Bueno, un pes de sobre, però també has guanyat un bon pes, no?
1: I tant, i tant.
0: Amb el bon sentit de la paraula. Doncs va, que avui parlarem de Mart, de... I fins i tot, sabeu que us dic? Que fins i tot parlarem de poesia. Poesia a Mart. I algú pensarà, però què estan dient aquesta gent? Doncs, escolta'm, si vols, anem a pams, Roser. Explica una mica millor, jo ho he fet el més resumit possible, què és això de... Empatia Mart, aquesta organització fantàstica liderada per dones, que al final sí, impulsa la recerca espacial, però també altres coses.
1: Sí, doncs com dius, Empatia és una associació de dones que fem recerca espacial a partir de fer missions espacials anàlogues, que vol dir que és com si fossin missions espacials,
0: correcte,
1: però són aquí a la Terra, en llocs remots que d'alguna manera s'assemblen a com seria ser a un altre planeta, per com és geogràficament el lloc, etc., no? Perquè estan molt aïllats. Uh-huh. Llavors, aquesta associació ja ha fet dues missions anteriorment i ara estem preparant la tercera, que té la diferència respecte a les altres dues, que les altres dues van ser al desert de Utah.
0: Ah,
1: i ara aquesta tercera serà en una illa a l'Àrtic canadenc.
0: A l'Àrtic, encara més difícil. Poses
1: exacte,
0: més difícil,
1: no?
0: Però això per què? Perquè la geografia és més extrema, perquè s'aproxima, no sé si per temes de temperatures, per temes de dificultats, etc., s'aproxima al que podríem pensar que es deu viure a mar.
1: Exacte, sí, és apropar-nos-hi un pas més, perquè ara les temperatures seran més fredes, per tant més semblant, perquè mar hi fa més fred, i també perquè hi ha unes condicions d'aïllament encara més extremes del que ho era el desert de Utah. Uh-huh. El desert de Utah estava a 4 hores en cotxe de la població més propera.
0: Exacte.
1: I ara estem a 4 hores en avió,
0: De
1: la població més propera.
0: Sí.
1: Que, clar, si, per exemple, fa mal temps, l'avió no pot volar, llavors estem allà, doncs... Això, amb unes condicions més complexes i l'objectiu és assemblar-nos al màxim possible a les condicions de mar.
0: Molt bé. Tot i que al final és com dir, no, ens n'anem a un laboratori que intenta emular doncs, aquelles circumstàncies, aquell ambient, aquell... Val. Tot i així, la il·lusió, els nervis i pel fet de dir és una aventura al final, no? I són, no, també?
1: Totalment, clar. Nosaltres estarem pensant-nos que estem a Mart, clar, perquè si no això no funcionarà.
0: T'ho has de creure.
1: Nosaltres ens ho hem de creure. Llavors, estarem tancades en un espai molt petit, cada cop que vulguem sortir fora no podrem, o sigui, hi haurà uns moments concrets que són els moments de sortides extravehiculars, que vol dir sortir de la base, i llavors ens hem de vestir com si realment fóssim a Mart, hem de portar una motxilla que pesa el que pesaria si fos una motxilla d'oxigen, sí, només els filtres, etc. Hem de replicar els protocols que faríem si realment fóssim en un altre planeta. Per això, per provar tecnologies, protocols i també com ens sentim i quins reptes hi ha a nivell personal, no, pel fet també d'estar tan aïllades i estar en aquestes condicions.
0: Escolta'm, i patir a Mars al final mira cap a l'espai com a escenari per imaginar futures missions i també doncs, com a plataforma per transformar la societat. Això m'agrada, no? I vosaltres dieu que al final l'associació és científica, sobretot, no? Però que té una reivindicació simbòlica importantíssima, com és obrir l'espai a les dones, donant-los lloc, donant-los doncs, el protagonisme que es mereix tot plegat. La veu, el coneixement, la recerca, l'exploració, l'univers, i En aquesta darrera missió doncs, dels Estats Units vèiem que hi havia una dona. Això, no, això hauria de ser el més normal, no? Vull dir,

0: però que fins ara tot plegat ha costat molt. Uh-huh. I mira que, això ho saps tu millor que jo, mira que la primera missió de l'Apolo, evidentment sense la feina de les matemàtiques, no hagués estat possible.
1: Uh-huh. Sí, per això també el nom de l'associació Hipàtia, que Hipàtia va ser una matemàtica...
0: Clar.
1: Molt important en la història, no? I llavors, uh-huh, doncs, per voler-li fer homenatge de que les dones hi han sigut, però potser no se les ha vist tant.
0: Que no han deixat de ser-hi mai.
1: Exacte.
0: No? Una mica seria, uh-huh, això. I, per cert, abans jo explicava... Sí, perquè també parlarem de poesia a mar. Uh-huh. I a veure, hem de dir que, a banda de farmacèutica, de periodista, d'investigadora, ets artista, també.
1: Bueno, sí, m'agrada molt escriure poesia.
0: Clar.
1: Sí, i aquí ens havíem de presentar amb un projecte per aplicar. Mm. Llavors el meu projecte era poètic i la meva idea és, quan estigui allà... Clar, o sigui, cadascú té un rol. Llavors tu aplicaves en un d'aquests rols i un d'aquests rols era el d'artista en residència. Jo, mm-hmm, vaig aplicar per aquí. I llavors sí, m'agradaria fer, a veure què surt, però un poemari on els protagonistes fossin uns animals que se'n van a Mart.
0: Ah, molt bé.
1: Sí, a veure què...
0: I a partir d'aquí, home, també contribueixes una mica a donar-li ambient a la cosa, perquè les teves companyes, d'alguna manera, jo crec que acabaran participant una mica, no? O sent les primeres lectores seran elles, o què?
1: Sí, a veure, segur, perquè segur que voldré compartir les coses que van sortint i segur, uh-huh, que en les converses també sortiran idees. Uh-huh. Sí, i ja estic pensant a veure una mica com ho faré i a veure també què tal escriure en un ambient així tan diferent, no? Perquè...
0: I tan diferent.
1: Això, com és un espai tan petit i som 7 persones compartint lloc, no? Normalment, uh-huh, per escriure, doncs, necessites silenci, necessites una tranquil·litat que no sé si tindré, però bueno, a veure què surt.
0: Molt bé. Escolta, en algunes notes de premsa vosaltres expliqueu que, a banda d'impulsar el talent femení, etc., és despertar també les vocacions STEAM, que dieu. Uh-huh. Explica'ns una mica el què, perquè al final, quan s'inverteix, per una banda, amb calés, qui ho ha de fer-ho, i per una altra, vosaltres invertiu amb el vostre temps i amb el vostre talent. Al final és sí o sí s'ha d'arribar a l'excel·lència, perquè si ens quedem a mitges ja no, això ja no funciona. Explica'ns una mica això de despertar vocacions, STEAM.
1: Sí,
0: el concepte.
1: Clar, això que dèiem, no? Les meves companyes, moltes són enginyeres,
0: sí,
1: carreres aeronàutiques, etcètera, no? I quan a vegades en entrevistes els hi pregunten «Ai, qui eren les vostres referents?», doncs hi ha així una mica de silenci, no? Perquè és veritat que no hi ha gaires dones que hagin fet aquest camí. Llavors, doncs un dels objectius d'Hipàtia és que nosaltres existim i que, per tant, doncs ja pugui ser una imatge on emmirallar-se per les nenes, sobretot, i pensar que això també pot anar per elles, no? que si els interessa aquest camp, que és un canvi possible. I això, i sobretot en els camps més matemàtics, d'enginyeria, doncs encara hi ha molt camí a recórrer. En els camps més biomèdics sí que hi ha més dones. Jo que vaig fer farmàcia,
0: sí,
1: la veritat és que érem la majoria dones. Però és veritat que els camins que vas triant no són els mateixos els homes que les dones, no? Perquè després, quan mires en les farmacèutiques, etc., no? Com els llocs de més poder sempre són dels homes.
0: És així, que precisament jo m'estava mirant una mica l'equip i sí que és veritat que tens enginyeres com a oficial executiva, tens especialistes, doncs, en missions, biòlegues, científiques d'altres tipus, en el teu cas periodista, però també farmacèutica, clar, això que dèiem.
1: Sí,
0: no?
1: Jo, de fet, vaig fer un màster en comunicació, però no soc periodista, però el meu rol, com això que dèiem, no? quan vaig aplicar, el rol era d'artista, uh-huh, en residència i també el de periodista.
0: Per tant, hauràs d'escriure, deixa-m'ho dir d'aquesta manera, la crònica diària de la missió.
1: Sí, aquesta és una de les més tasques.
0: I això es traduirà en explicar-ho cada dia a través d'un mitjà de comunicació, o després es traduirà, doncs, no em facis dir, amb un article, un macroarticle, seria això, amb un llibre o el que sigui, ho tens pensat?
1: Hi ha un blog al web que allà a les altres missions també s'anava fent així. Clar, no tenim internet tot el dia, només hi ha una hora de finestra amb internet, i durant aquesta hora doncs una de les feines que faré serà precisament penjar aquesta crònica del dia a aquest blog perquè tothom pugui anar seguint el que ens va passant.
0: Dona, ja et dic ara que estarem a la White. Hi ha unes àrees de recerca que són els punts de paller, és el més important, perquè al final durant aquesta missió la Hipatia 3 el que es mira és de començar a obrir camí, digue-li d'aquesta manera també, en quant a recerca multidisciplinària per donar suport a la futura exploració humana a Mart. Al final, totes les dades, totes les vostres conclusions sumen pels que algun dia creuen que podrem, com a humanitat, trepitjar Mart, no? Hi ha, per una banda, la biologia, que és la recerca de ciències microbianes, vegetals, animals... suposo que no és només comprendre la vida, sinó que, a més, és dir com a través de la biologia, dic jo, Roser, com podem ser autosuficients en un lloc tan inhòspit i tan difícil com Mart, en aquest cas, on estaré vosaltres, a l'Antàrtida.
1: Sí, sobretot la biòloga que ve en aquesta missió es centrarà en temes de dieta. Mira, a veure, com la dieta, una dieta més o menys restrictiva, ens afecta a nivell fisiològic, no? A nivell del funcionament del nostre cos.
0: Déu-n'hi-do.
1: Llavors, si compararem, durant uns dies tindrem una dieta, durant uns altres dies en tindrem una altra, llavors mirarem. A veure, per tal d'optimitzar, com que en un ambient així, doncs els recursos que tenim són molt limitats, doncs mira, a veure, amb què... ja és suficient, no? Amb quina dieta de mínims ja estem suficientment bé.
0: Home, ja posats en aquest punt que dèiem de la biologia, també et pregunto, tu creus que algun dia arribarem a cultivar cols i naps i cebes a Mart?
1: Sí, jo crec que això no és el més complicat.
0: No, el problema no seria aquest, no? Perquè això al final amb una bombolla, no?
1: Sí,
0: ho podem crear. Sí. Molt bé. Després hi ha el tema dels factors humans, estudis centrats en els reptes físics, psicològics, socials de la vida humana en entorns precisament aïllats. Hem vist l'espècie humana haver de superar reptes molt, molt bèsties en moments no només d'aïllament, sinó molt extrems, no em facis dir guerres, segrets, en presons, etcètera, etcètera, no? Al final és una mica això, dir com ens comportem psicològicament els humans en un lloc que, en aquest cas, val, d'acord, és un experiment, però a Mart, en un futur, qualsevol no agafa i diu m'he cansat de vosaltres, agafo l'autobús i me'n vaig. No.
1: Total, sí, un dels objectius també d'Hipatia és transmetre que no... És que just ho deia un dia que vaig venir precisament a aquesta ràdio, també ho comentàvem, que la idea també és explicar que la Terra és el nostre lloc i que no podem anar pensant, bueno, doncs espatllem la Terra, ens n'anem a un altre planeta, comencem i vull dir, allà estaríem molt incòmodes i precisament també és una de les coses que volem veure, que estarem... pues estressades i que passarem moments complicats segur perquè estarem tancades, perquè cada cop que vulguem sortir haurem d'anar vestides amb el tratge d'astronautes, perquè tot és complicat, no és obrir la porta, sortir i anar a prendre el sol, no? Vull dir que sí, que això és un dels objectius també d'Hipatia i per tant mirar com reacciona el nostre cos a totes aquestes condicions tan limitants. També és una de les línies de recerca.
0: Molt bé, després ja el tema de la enginyeria, que n'hem parlat una mica, però que al final estem parlant de tecnologia, no? I temes també molt informàtics, però també altres tipus de mecanismes.
1: Sí, sobretot estic pensant en dos projectes. Clar, cadascú té els seus projectes i aniran sortint de nous i s'aniran remodelant perquè encara falta un any per marxar. S'aniran polint, però de moment hi ha dues línies en ment. Una seria mirar d'optimitzar que l'habitatge on estarem que no tingui pèrdues de calor, etc. Llavors hi haurà un sistema de drons que analitzaran aquesta manera de quina manera l'habitatge es pot optimitzar també perquè no perdi energia. I de l'altra també amb un sistema de satèl·lits mirar com la Terra, com el Terra es mou microscòpicament perquè això, sobretot en entorns molt extrems, pot ser, per exemple, aquí que hi ha molt tema de gel, etc., no? que hi haurà, això provocarà una inestabilitat en la Terra que pot afectar,
0: clar.
1: I això també passaria a Mart, no? De cara a les construccions, on moviments mil·limètrics ja poden causar grans conseqüències.
0: Sí, sí, doncs molt interessant també, no?, el mirar d'investigar en aquesta direcció.
1: Sí.
0: I després hi ha un tema que és jo crec que és molt, molt important, evidentment, i potser cada cop més, les relacions internacionals. Al final és a fomentar la cooperació entre diferents cultures, diferents països, amb les guerres que tenim i amb tot els aldarulls que estem veient, al final hi ha una cosa que ens pot unir a totes i a tots, a tot el planeta, que és, respecte al planeta, el nostre planeta, és la nostra llar, i després el que si hem de conquerir l'espai ho hem de fer-ho tots a una, o això serà impossible, no?
1: Sí, totalment, com la voluntat de l'associació és la de fomentar les col·laboracions al màxim que es pugui per anar treballant tot, i en realitat la recerca, no, global en tots els àmbits ha de ser una mica així, anar construint conjuntament, perquè així s'avançarà molt més i més ràpid.
0: I el darrer pal de paller, que n'hi ha d'altres, però els principals és el que hem anomenat, és això que dèiem de la comunicació, de la divulgació, perquè no és només anar-ho explicant als que us estarem una mica seguint, no?, sinó que jo crec que el més important és el que donareu a les generacions que s'estan formant, no? Una mica, i sobretot a les nenes, a les nenes i a les joves que creuen que la carrera espacial, en aquest cas, també és cosa de dones.
1: Sí, l'associació està molt compromesa també en a fer xerrades a escoles, etcètera, no? Perquè també pensem que és molt important, i també explicar la recerca espacial, perquè sembla que sigui una cosa molt llunyana, no? Jo que no vinc d'aquest món també estic aprenent moltes coses, perquè jo ho veia una cosa com molt aliena, no? I això, doncs, tenir persones normals que poden parlar d'això, doncs crec que és molt important.
0: Molt bé, molt bé. Hi ha alguna coseta per anar acabant que també, home, a títol de xafarderia que voldríem saber? A veure, en primer lloc, bueno, ja no és xafarderia, és informació. En primer lloc, quants dies hi estareu, allò que dius, a dins?
1: 15 dies.
0: 15 dies.
1: Sí.
0: I heu d'anar-hi com a mínim, dos dies abans ja esteu per aquella regió, no?
1: Clar, per arribar-hi són 4 o 5 vols, l'últim no és un vol comercial, que clar, i dependrà molt del temps que faci. Llavors sí que ens han dit que ens bloquegem un mes, que encara no sabem quin serà, però serà l'estiu del 27, i llavors en funció de les condicions meteorològiques òptimes, doncs suposo que s'avançarà una mica, es retrasarà una mica, i el mateix amb la tornada, són 15 dies, però si el dia 15 no podem volar perquè fa mal temps, doncs ens hi haurem de quedar una mica més.
0: Entenem que estareu sota l'aixopluc, no només científic, sinó que, deixa'm dir-ho d'aquesta manera, semimilitar, no sé, o què us han dit. Qui organitza darrere de tot plegat?
1: Sí, no...
0: Clar, qui hi ha darrere, no?
1: Hi ha la Mars Foundation, que és una fundació que fa recerca sobretot en temes de Mart i que té diverses bases anàlogues pel món. Llavors, ells són els que faciliten tot el viatge i que allà, un cop allà hi hagi menjar, etcètera, no?
0: Però clar, ja deia el tema defensa, volia dir, no sé si militar o policial, però que algú haurà també donant seguretat, no? Suposo,
1: esperem.
0: No sé. Fas una cara com dient, no ho sé, jo aquí sí que ja no arribo.
1: Espero que no ens vinguin a atacar, no sé.
0: Molt bé, molt bé. I va, tipus de xafarderia, coneixes el pressupost d'aquest projecte?
1: Sí, són bastants diners, són uns 20.000 euros per persona. I llavors ara estem en la fase d'intentar buscar col·laboracions perquè ens ajudin a finançar-ho.
0: Molt bé, molt bé. Doncs, escolta'm, serà molt xulo, i insisteixo, amb el tema de la poesia, no és que em sorprengués, no?, quan ho vaig saber, però sí que vaig dir, hosti, que maco que aportar això, no?, al final la ciència, què és sense l'art, i l'art què seria si no té una mica també de fonament científic? No sé si mirar-ho des d'aquesta perspectiva, no? Al final, què ens fa més humans? Et pregunto, ara directament, Roser, la ciència o l'art?
1: Algú deia com que l'art, pel fet de ser una cosa accessòria, no, que no ens ajuda en realitat, no ens ajuda, però a nivell com espiritual, diguéssim, no? El ser una cosa que podríem viure sense ella, d'alguna manera, i entre cometes, fa que sigui molt humà perquè, perquè els animals no fan coses que no tinguin una finalitat directa. I potser la ciència està més enfocada a la productivitat que no pas l'art, no? Llavors, potser l'art ens fa més humans, no ho sé.
0: Potser l'art. Mira, ara has tirat més cap a la banda art, Roser art, que no pas Roser científic, eh? Home, jo recordo a l'Einstein, bueno, ja ho deu saber-ho, no? Un periodista que en un moment determinat li pregunta si estigués vostè, hagués d'anar a una illa deserta, només pogués triar un professional qui s'enduria, no? S'enduria potser un científic de quin àmbit? I va dir, no m'enduria cap científic de cap àmbit, m'enduria una persona creativa, un artista. Per què? I diu, home, perquè de solucions científiques n'hi ha moltes, però el que segurament en donarà solucions a qualsevol problema que va més enllà de la ciència serà el creatiu, no? La creativa, no? En aquest cas. Una mica allò de l'art, com d'important és i com...
1: Sí,
0: i com,
1: també ara ho veiem tot molt separat, però algun dia tot estava més junt, no? El coneixement i les formes d'expressió eren
0: segur.
1: Tot una
0: home,
1: cosa més
0: única. Jo crec que la ciència pot explicar moltes coses de l'art i que l'art pot envellir la ciència perquè encara sigui més fàcil, no?, d'arribar als
1: anys. Sí, al final tot és voler-nos apropar a conèixer el món i a intentar explicar-lo, i són diferents enfocs, però tot és una mateixa voluntat de conèixer on vivim i per què, i intentar entendre l'existència.
0: Escolta'm, per anar acabant ja, Roser, mira quina pregunta que et faig, que però sàpigues llegir-la, sisplau. Jo sé que aquí no correu perill o que estareu... Home, més o menys doncs amb seguretat, no? Però què et fa por de tot plegat? I sàpigues llegir la pregunta. No estic parlant de seguretat, si jo ho sé que no us passarà res, ja ho sabem, això.
1: Clar, em fa por que és un entorn, és una situació que no he estat mai, per tant no sé com reaccionaré, no sé com estaré tan aïllada i tan tancada, no sé com reaccionarà el meu cos, però sé que estaré molt ben acompanyada i que... I bueno, pateixo, però molt entre cometes, vull dir que també sé que ens prepararem molt i, per tant, que anirà tot amb molts coixinets, diguéssim.
0: Molt bé. I en un futur què preveus? Perquè al final sou pioneres en aquest cas d'aquest experiment, ja sabem que s'han fet altres coses similars, però sou pioneres. El futur de la Roser Bastida, ja ho sabem, que és doctora, el tema farmàcia, tema artístic, moltes coses, però què preveus? On et voldries veure més endavant, eh?
1: La veritat és que no ho sé, però bueno, a cada pas s'obren nous fronts i noves coses que em van interessant i bueno, no ho sé, i també em va bé no saber-ho perquè m'agrada que la vida em sorprengui.
0: T'agrada que la vida et sorprengui? És a dir, que no escrius en aquell llibre de la vida, no hi ha una plana d'un capítol de futur, està en blanc.
1: Està una mica en blanc, sí.
0: Està una mica en blanc.
1: Hi ha coses que sé que no passaran,
0: però... Molt bé. Bueno. Molt bé, doncs, de Gavà a Mart, ho podríem dir d'aquesta manera. Bueno, no, perquè ens entenguem, no?
1: De Gavà a Mart, vinga, de Gavà a l'Àrtic.
0: De Gavà a l'Àrtic i ja de pas, doncs, també a Mart. Escolta'm una cosa, estem molt agraïts que hagis invertit el teu temps amb nosaltres i que t'hagis explicat també i que generis aquest esperit d'aventura i aquestes ganes de saber més. Jo, home, no podria dir que jo tinc més ganes que tu de que te'n vagis cap allà, però és que ja tinc ganes de que te'n vagis i que puguem explicar coses i jo què sé, si a lo millor ens enviaràs un dia una fotografia o alguna cosa o en tornarem a parlar quan...
1: Clar, la tornada.
0: Eh que sí?
1: A la tornada torno.
0: I per tant ens has generat il·lusió, t'ho he de dir, i crec que és molt important, no només per un tema científic, és un tema que va més enllà del coneixement humà, però també de l'ètica i de la salut mental, d'entendre com d'importants són les científiques i les dones i com ho seran en un futur per la cursa, digue-li així, espacial, que cada cop veiem que serà més important. Que vagi molt
1: bé.
0: Moltes
1: gràcies.
0: Molta sort.
1: Gràcies per convidar-me.
0: Faltaria més. Bona poesia i bon viatge.
1: Gràcies.
0: I recorda allò de que bon viatge per les guerreres, que el seu poble són fidels.
1: Ah, mira, no sabia això.
0: Va, viatge i taca,
1: Molt bé,
0: això ja. Que vagi molt bé, Roser Bastida. Gràcies.
1: Adéu.

0: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
1: Recordeu que avui és festa i que esteu escoltant alguns dels millors moments del que portem de temporada.
2: L'espai de l'home curiós.

0: 14 minuts pràcticament passen de les 10 del matí, és dimarts i per tant el que pertoca ara són les curiositats que tenen nom i cognom. Ja el coneixeu, és l'home curiós, l'Ireneu Castillo. Molt bon dia, Ireneu, què tal estàs?
1: Molt bon dia, Amadeu. Què tal, com prova?
0: Molt bé. Ho dèiem, ha refrescat una miqueta. Oi, tampoc
1: sí,
0: massa.
1: S'agraeix, tu.
0: Tampoc massa.
1: No, a veure,
0: i ara no tirarem
1: posar,
0: coets, eh?
1: No tirem... haurem de posar aquí una jaqueta.
0: No n'hi ha per tirar coets, però vaja.
1: Ha baixat una miqueta, escolta, ja s'agraeix.
0: Sí, s'agraeix. A la seva manera, doncs, escolta'm. Sigui com sigui, Ireneu, jo deia, té nom i cognom, faltaria més.
1: Sí, no.
0: I en té més d'un de cognom.
1: Buah, Ireneu. A 8, mira, si busco, a 8 en tinc i tot.
0: No, per això et dic que...
1: bueno, tothom en té, també.
0: Quasi...
1: Un dia he d'explicar com es troba això dels 8 cognoms de cadascú,
0: sí,
1: i tot això,
0: sí.
1: Perquè té la seva sistemàtica.
0: Jo crec que ens provaria a totes i a tots que un dia ho expliquessis, no sé si en forma de curiositat o el que sigui, però,
1: sí, no,
0: però jo crec que seria molt maco.
1: Posant-me jo d'exemple?
0: Sí.
1: Això ho puc fer.
0: Doncs
1: un dia ho fem.
0: Doncs planteja tu, que crec que a la nostra audiència li agradarà molt.
1: Sí, sí, perquè
0: no,
1: és una forma relativament senzilla, però que és allò de dir, no? Els 8 cognoms,
0: sí,
1: catalans, els 8,
0: sí,
1: cognoms de bascos, no? Allò que deia.
0: Correcte.
1: Doncs tothom en té.
0: Sí, sí.
1: Tranquil, que tothom en té.
0: Com però d'important, bueno, és allò que dèiem, ho explicàvem a l'entrevista que hem tingut fa un moment, conèixer els nostres orígens, que és el que, sí, va passar per entendre no tan sols d'on venim, sinó cap on anem.
1: Sí, no, clar.
0: Bé, i què som ara mateix. Molt bé, escolta, que deia, sí, home, l'Ireneu Castillo, conegut arreu del Principat, l'home curiós, però que, a més, és l'amo i senyor, perquè és el creador del blog Memento Mori, aquest espai virtual on trobareu tots els seus articles i curiositats, sí, amb unes xifres espaterrans de 5.700.000 visites de xafarderes i xafarders que no se'n saben estar de llegir, de rellegir les seves històries després de 20 anys de recorregut. Déu-n'hi-do.
1: Sí, sí, sí. Déu-n'hi-do. 21. Tu em poses 20, sí, però no, ja més de 20 anys.
0: Home, clar, ja estem consumint el 21.
1: Ja estem, sí, ara anem ja cap al 22.
0: Sí, sí, sí. Imagina't.
1: No,
0: molt bé. Escolta'm, Ireneu, sigui com sigui, la curiositat d'avui, deixo anar el títol,
1: sí, i comencem,
0: i tu això ens ajudes a digerir-lo. Fixeu-se, això diu així: l'embassament de Mediano, o el salvatge desallotjament d'un poble que no volia morir. Història, per tant, dramàtica, que té a veure amb l'aigua i, sí, la neu.
1: Sí, sí, sí. Ara que dèiem de les pluges i tot això.
0: El desallotjament d'un poble, clar, que es va resistir, però davant d'un embassament, al final, bueno, sempre guanya,
1: sí,
0: el mateix.
1: Hi ha formes i formes.
0: Sí,
1: i aquí
0: segur.
1: Ja veureu que aquest és d'aquelles històries que dius, Déu-n'hi-do.
0: El Mediano,
1: sí, senyor.
0: T'escoltem.
1: Doncs bueno, a veure, mira, avui que estàvem parlant això de la pluja i tot això, tot i agradar-me a mi... Els...
0: Aquesta cortineta,
1: sí,
0: aquesta dutxa que ha caigut.
1: Sí, no, bueno, escolta, però ja va bé, tu, per fer una ruixadeta, que està molt bé que caiguin sis mesos continus, però tampoc no és qüestió que després estigui 6 mesos també sense caure res.
0: Està claríssim.
1: O sigui, una mica és això. Doncs el que diem, a mi, tot i agradar-me els paisatges verds i boscosos i tot això, i potser just per això, o sigui, els paisatges àrids i semidesèrtics m'han cridat sempre l'atenció. El fet de tenir personalment família a Bujaraloz, que potser heu passat,
0: sí,
1: per allà per l'autopista, anant cap a la Saragossa i a Los Monegres.
0: Oh, això és un clàssic,
1: sí, sí,
0: d'aquelles,
1: bueno,
0: contrades.
1: Doncs tinc allà família. Doncs el fet de tenir allà la part de la família i saber que aquell erm, pla com el palmell de la mà, doncs havia estat fa segles un tancat bosc de sabines arrasat per la mà de l'home, doncs no feia més que despertar la meva curiositat per la possibilitat de revertir aquell desert en bosc una altra vegada. I quasi estan en camí, perquè amb tots els panissars que tenen per allà i tot el rec que han posat i tal i això, doncs està revertint per totes bandes, el que passa que no per on volia, però bueno. Tanmateix, en aquella terra, si alguna cosa faltava, era aigua. I de fet encara me'n recordo de les grans tines de fang que ocupaven l'entrada de casa dels meus oncles, on emmagatzemaven l'aigua que se'ls portaven amb cisternes. Jo devia ser un marrec i me'n recordo. Doncs aquell paisatge no es va normalitzar fins al 1975, quan els van posar l'aigua corrent. Al 75 els van posar l'aigua corrent.
0: Al 75?
1: Al 75, que no estem dient que no, no, va no. ser... No, que, no, no. Però l'aigua no va sortir del no-res, i tan sols la construcció dels grans pantans del Pirineu van permetre portar l'aigua a aquella assedegada terra, no? Pantans que construïts a cop de mai durant el franquisme, doncs van arrasar amb gran quantitat de pobles, passant el galop sobre qualsevol dret o voluntat popular. I un d'aquests episodis, per ignominiós i indignant, doncs va ser el desallotjament del poble de Mediano, ubicat a escassa distància de la presa homònima, a la comarca del Sobrarbe, a Osca.
0: Molt bé.
1: O sigui, van fer... A veure, tots els pantans van patir.
0: Lloc molt especial, eh?
1: Sí, sí, aquella
0: banda... Molt especial per moltes coses.
1: Aquella banda és molt curiosa. Sí, potser des d'aquí pots tenir una idea, però quan arribes allà, no sé... És el Pirineu, no? L'Alt Pirineu que diuen, però bueno, està bé. La conveniència o no de convertir en regadiu zones on els recursos hídrics són escassos, doncs és una polèmica que ha arribat a la societat fa tan sols pocs anys.
0: Una polèmica, per alguns una necessitat i per d'altres només un repte.
1: Sí, però el fet de plantejar-t'ho, no, doncs és una cosa relativament nova. O sigui, anteriorment, sobretot a finals del segle XIX i principis del XX, el debat es centrava en com fer-ho, i en cap cas per què fer-ho o les conseqüències de dur-lo a terme.
0: Clar.
1: O sigui, deies, necessites aigua, s'ha de fer un pantano, doncs mete. O sigui, aquí no tenien cap problema, dius, ni que s'emporti per davant el romà, ni que s'emporti prendre. O dit d'una altra manera, que els únics limitants eren els tècnics i els econòmics, desestimant-se per defecte qualsevol limitació moral i mediambiental que posés en perill els interessos dels possibles regants.
0: Clar.
1: I si això implicava l'aixecament de mastodòntiques preses, doncs es feia i punt, encara que això provoqués a la llarga greus problemes col·laterals, com hem vist molt això amb els sediments que s'omplen i tal, això és el problema que hi ha últim.
0: És el que passava.
1: Bueno, no, de fet passa ara. O sigui, que ja han acumulat tant de sediment que no, que resulta que estan reduïts. O sigui, tu veus un pantà i encara que estigui ple fins a dalt, doncs a lo millor possiblement només estigui d'aigua fins al 20%, al 30%, sí, sí. Però la resta són tots sediments.
0: Sediments.
1: I no es treuen i això, i és un problema.
0: Quan diem sediments...
1: Perquè resulta que tenim les mateixes preses tenen menys aigua.
0: Sí.
1: I clar, i si a sobre augmentes el consum, doncs tens això.
0: Bé, molt bé.
1: Un d'aquests embassaments que havia de donar subministrament als canals d'Aragó i Catalunya, obtenint la seva aigua del riu Cinca, doncs era l'embassament de Mediano. És un d'aquests, és molt gran.
0: Sí, sí.
1: Un embassament que, si bé no afectava el poble de Mediano, del qual obté el nom, justament, doncs negaria una de les valls més maques i fèrtils del Prepirineu aragonès. O sigui,
0: sí, sí.
1: El que diem. Doncs clar, si ho converteixen en una vall, la converteixen en un embassament, doncs després doncs el perds. El bé general, els interessos de l'oligarquia agrícola que es beneficiaria del rec derivat i un territori en despoblació que encara es desplaçava a lloms de cavalls i mules, doncs van fer que el 1915 el rei Alfons XIII aprovés el projecte de pla de recs i amb ell l'aixecament de la presa. Estem dient del 1915.
0: Sí, sí.
1: O sigui, ja ha plogut una mica.
0: Bastant. Fins i tot allà.
1: Sí, sí. A veure, l'embassament no va començar a construir-se fins a l'octubre de 1929.
0: Joder. Sí,
1: t'està... Se m'ha posat allà, l'alien se m'ha posat a la gola i escolta, no hi ha problema.
0: És el que anava a dir-te. Ara et portarem un gotet d'aigua. Un gotet d'aigua per l'Ireneu, sisplau. Un gotet d'aigua per l'Ireneu.
1: No passa res, no passa res. Que no parica el condó. Bueno, total. Doncs l'embassament no va començar a construir-se fins a l'octubre del 29. Però l'adveniment de la Segona República, el replantejament del projecte al 1932, que va passar a submergir el poble, o sigui, el van repujar, doncs la guerra civil i l'impagament dels jornals per part del contractista encarregat d'aixecar l'obra, doncs van fer que l'embassament patís continus retards i paralitzacions. No va ser fins al 1941 quan Franco, pretenent convertir els Monegres en una zona agrícola amb més de 300.000 hectàrees de regadiu, doncs va procedir a reprendre les obres de construcció de pantans, entre ells el pantà de Mediano. No obstant això, doncs el projecte inicial no submergia el poble, per la qual cosa una tensa negociació per les compensacions de l'expropiació doncs es va posar en marxa en aquell moment. Bé, doncs Mediano, doncs, era un petit poble amb 14 cases de pagès, tampoc no era una gran població, no? Però bueno, tenia la seva vida, corresponents a altres tantes famílies, i si bé hi va haver gent que aviat va abandonar el poble davant la manca de futur clar, estem parlant de mitjans dels 40, cosa així, doncs, imagina. Doncs les ridícules quantitats que s'oferien per les propietats i terres expropiades, es va aplicar una llei de 1879,
0: Van tirar força enrere.
1: Per la qual rebrien el valor d'una propietat similar, no pels danys ocasionats. De tal forma que els donaven 4 rals.
0: Ja.
1: Perquè és el que els tocava, l'un per l'altre.
0: O sigui, el que
1: ja
0: fa la llei fa la trampa.
1: Exactament, ja que et van fer perquè no havia de donar calés.
0: Ja està.
1: Sí, va bé.
0: Sí.
1: Doncs bueno, va fer que bona part de la gent es negués a anar-se'n, provocant l'alentiment de les obres. Obres que, dutes a terme per dragados i construcciones, per 250 milions de pessetes...
0: Un històric.
1: Moment, i utilitzant gran quantitat de presos polítics republicans com a mà d'obra esclava, doncs, contràriament al que es podria pensar, van omplir de vida el poble amb els seus treballadors. O sigui, d'aquesta manera, Mediano va arribar a tenir uns 800 habitants i tota mena de serveis, des de bar, cinema, bai, carnisseries, perruqueries... Mira, ironies de la vida que han acabat, el que anava a matar el poble justament li estava donant la vida. O sigui, que va ser en el moment de construir el que anava a carregar-se el poble, que resulta que tenia el poble més vida que havia de tenir, o sigui, coses d'aquella rara.
0: Déu-n'hi-do. Clar, quan parlem de curiositats, diguéssim, geogràfiques, a mi m'agrada molt que la gent pugui, en el seu imaginari, retratar exactament què era allò, perquè no és el mateix parlar d'un lloc que d'un altre. Les circumstàncies geogràfiques marquen
1: molt, fins i tot
0: la història, fins i tot la curiositat, l'argumentari que deixes anar a Ireneu. I ho dic perquè és molt important això, entendre exactament l'entorn i la geografia de la que estem parlant.
1: Sí, no, per això, que estem parlant allà d'un poblet allà perdut, un poblet, a veure.
0: Sí, sí, no sé com, en castellà diuen aldea, quan un poble és tan petitó...
1: Sí, no, però això no era una aldea, o sigui, era un poble petit, bàsicament.
0: Molt
1: petit. Podia tenir sobre uns 100 habitants, o coses així, podia tenir en aquell moment. Clar, després va multiplicar per 8 per tota la gent que va venir, però bueno.
0: Clar.
1: Bueno, cap al 1960 el projecte va observar la incorporació a la presa d'una central hidroelèctrica gestionada per Enel, però els continus retards als tribunals pels recursos de la família resistents al desallotjament van arribar a exasperar els interessos de la hidroelèctrica i dels regants de la zona baixa d'Osca, que, hàbits del negoci fàcil en plena època desarrollista, que ja vam parlar d'això dels cotxes, dels Gràcies Manolo i els cotxes d'aquí, anaven sota mà i tot això, que ja això era història, no, estem parlant del 60. Estem parlant del 60,
0: Sí, sí, totalment.
1: Que recordem que això ve del 1915. Estem al 60,
0: Sí, imagina.
1: Doncs, bueno, tota aquesta gent doncs, va pressionar les autoritats franquistes perquè entrés d'una punyetera vegada en funcionament l'embassament. Sí, clar, ja, jo tants anys ja que estigués allò... No podia ser.
0: Aquí
1: no
0: es van rebel·lar.
1: Sí, es van rebel·lar, clar, els de dalt, perquè els que volien fer el negoci i en aquell moment, i no, la gent d'allà del poble, doncs, a base de traves legals i tot això, doncs no els hi deixaven.
0: Bueno, tanmateix aquest llogaret que dèiem abans, no em sortia la paraula, en castellà és el dia, llogaret, sí. Poble molt petitó, al final es converteix en una pedra a la sabata pels de dalt.
1: Sí, sí, total.
0: Tan petit, però tan punyent.
1: No, clar, perquè clar. Estava en el lloc... Estava impedint que aquell gran embassament doncs, no funcionés. I clar, sí, amb el negoci que havia darrere.
0: Imagina't.
1: Bueno, el corró estatal es va posar en marxa i es van començar a derruir les cases dels que havien venut. La diferència era que es feia a cop de dinamita. O sigui, no era allò que abans no ficava la màquina i tirava a terra. No, a cop de dinamita.
0: Dinamita,
1: l'explosió de la qual s'utilitzava per destruir tal l'extraordinària resistència d'unes pedres centenàries com d'aquelles masies, com la moral dels que no volien anar-se'n. O sigui, clar, o sigui, arribaven a això, doncs saltaven tots els vidres i tot això, i mira, què tal? Doncs, no obstant, mentre es mantinguessin a casa seva, doncs el pantà no podria entrar en funcionament, perquè ja estava fet.
0: Oh, clar.
1: Bueno, o almenys això els havien promès des de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre.
0: O almenys això
1: els havien promès.
0: Okay. Ai, que ja m'espantes.
1: Ja, sí, doncs espantat.
0: Ja.
1: El 27 d'abril del 69, de 1969, va aixecar amb un fort aiguat que no va parar en tot el dia, provocant la crescuda del riu Cinca. Tanmateix, a les 6 de la tarda, després de la missa de la mort, per la mort d'un veí, els veïns van veure aterrats que allò no era com tantes altres vegades. El nivell de l'aigua estava creixent a una velocitat endimoniada, amenaçant d'inundar el poble. Les comportes de fons del pantà no estaven obertes. Carai. I, oh, casualitat, és això, l'únic telèfon de la zona no funcionava per la pluja.
0: Ja.
1: Sí, ningú atenia les seves trucades.
0: Déu-n'hi-do.
1: O sigui, estava això. Tu
0: posa... Era com haver convertit aquell poble en un poble fantasma.
1: Sí, a veure, la gent que hi vivia...
0: I aïllat
1: ja vivia.
0: I oblidat.
1: Sí, sí, però és que a sobre... Tu
0: aquí us quedeu.
1: Tu imagina't que estàs aquí a casa teva i tu veus que l'aigua puja.
0: Sí,
1: puja,
0: que va, puja, el nivell puja, va pujant.
1: Hòstia, hòstia. De pressa i corrents...
0: Però que ningú t'escolta...
1: No, que ningú t'escolta, el telèfon no funciona, allò continua pujant...
0: És com si haguessis desaparegut.
1: Sí, exactament.
0: Vull dir, no et veu ningú, no t'escolta ningú, no et vol ningú. Déu-n'hi-do.
1: De pressa i corrents, els medianencs que resistien el mòbing franquista com l'aldea d'Astèrix, doncs van veure que o evacuaven o posaven en risc la seva vida. O sigui, ja no era qüestió ja de posar-me farruco, sinó que l'aigua allà no perdonava.
0: Ostres.
1: Així que davant l'augment...
0: Déu-n'hi-do.
1: Allà davant de l'augment inexorable del nivell de l'embassament, doncs van recollir corrents els pocs estris que van poder traslladar amb els precaris mitjans de què disposaven. I, bueno, la indignació i la impotència de veure submergit el seu poble... Clar, de fet, és que no s'havia ni traslladat al cementiri. O sigui, tenies allà tots els morts... Allà,
0: sí,
1: tot, no,
0: que ja sabem que en aquests casos és una de les coses principals.
1: Que s'hauria de portar. Sí, sí, doncs allà no va això. Ja. Doncs, bueno, doncs tot això doncs, va omplir de llàgrimes l'ànima d'aquella gent.
0: Clar.
1: Fins i tot, una àvia que vivia sola va decidir que abans moriria ofegada que abandonar casa seva.
0: Què dius?
1: Sí, sí. Tancant-se per dins i negant-se a sortir d'allà del seu mas. Tan sols la força bruta de la Guàrdia Civil, enderrocant la porta, doncs va ser capaç de doblegar la tossuderia desesperada d'aquella dona que no només perdia una casa, sinó que perdia tot. O sigui, la seva vida,
0: el seu
1: record, la seva història, els seus morts...
0: Els seus morts, la seva gent...
1: O sigui, tot ho perdia amb aquella dona. Doncs bueno, va entrar a cop de porris, el van treure.
0: Al final, la seva identitat és aquest el problema més gran, no?
1: Durant tres dies, el cel es va obrir en canal, plorant com mai abans no ho havia fet. Uh-huh. Evacuats durant quan l'aigua ja arribava fins als genolls, el que no van poder emportar-se va pujar a les golfes en la vana esperança que l'obertura a temps de les fins aleshores, bloquejades com portes de fons, impedissin el desastre. L'embassament va arrasar amb tot. En aquells tres dies d'abril, el nivell va pujar 18,5 metres, va, enfonsant sota l'aigua tot el que quedava de mediano, clar, obligant les sis famílies que van aguantant fins a la fi a buscar-se una nova vida. O sigui, així per les bones. Uns es van instal·lar a les cases de la Confederació Hidrogràfica va construir més amunt. Uh-huh. D'altres se'n van anar a pobles propers i d'altres van haver d'anar-se'n amb la família cap aquí a Barcelona. Uh-huh. Però tots, amb les seves existències trencades, sense remissió, convertits, en el pitjor dels casos, en autèntics morts vivents.
0: Un desastre. O sigui, va ser un desastre. Bestial.
1: De fet, mai es va saber què va ser el que va passar. No es va saber, però bueno. La Confederació Hidrogràfica diu que ningú va donar cap ordre, que van fallar les comunicacions per les pluges i va ser tot un desgraciat succés. Els evacuats no dubten que va ser absolutament premeditat per impulsar la seva llei i fer-los fora del poble, perquè estava donant pel sac allà enmig de... Sigui un o sigui un altre, de mediano tan sols queda la torre de l'església, testimoni mut del patiment i la tristesa d'una gent, les vides de la qual van ser sacrificades sense misericòrdia per satisfer les necessitats d'aigua de zones més seques, però sobretot per satisfer les ànsies de negoci de gent que ni vivia, ni coneixia, ni li importava el més mínim al territori ofegat.
0: Que sol passar, que sol passar.
1: Un any després encara es recuperaven coses de les cases. La pròxima vegada que aneu al lavabo, recordeu que d'aquella aixeta oberta amb tanta alegria, doncs potser que no només surti aigua, sinó també dolor, indignació i injustícia. Tinguem en compte.
0: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Frapant.
1: Home, són d'aquelles històries que dius, si et poses una mica, tens una mica d'empatia, o si et tremola, o si et fareix dins de l'ànima. O sigui, jo quan vaig assabentar-me d'aquesta història, jo sé que no em va deixar...
0: Hi ha una cançó del Serrat que es diu Mi Pueblo Blanco, que acaba parlant, sí, acaba parlant fins i tot, no sé si ho recordes, és en castellà, acaba parlant fins i tot de la memòria dels morts i de tot plegat. Ves per on, potser no, clar, no té res a veure, però no, m'ho has recordat molt, Ireneu.
1: Sí. No, és
0: que l'estem escoltant per aquí darrere, fixa-t'hi. Duerme mi pueblo blanco. L'Albert l'ha trobat amb rapidesa. Escolta, escolta una miqueta.

0: M'ha vingut a la memòria, ves per on, aquesta cançó d'en Serrat. En fi.
1: No, no, és això.
0: Ireneu.
1: Quan t'enteres d'aquestes històries, dius...
0: Potenta la història.
1: Sí, sí. A veure, que aquesta, perquè va ser molt frapant, però pots imaginar que a qualsevol dels pantans que tenim per aquí també ha passat coses semblants.
0: De ben segur, el que passa...
1: Igual no tan extrem...
0: Que la història, saps què ens diu?
1: Que es repeteix.
0: Que sempre guanya, sí, el pantà. Los visillos a ese hombre joven. Molt bé, hombre joven, tu també ets un hombre joven. Sí, home, sí, sí, com diu el Serrat.
1: Serà, perquè una altra cosa.
0: Ireneu, la setmana vinent més...
1: La setmana que ve ens anem cap al meu poble.
0: Sí?
1: Sí.
0: Brutal, fantàstic.
1: I explicarem per allà, doncs, que tenim per allà un patrimoni romànic...
0: Sí, senyor.
1: ...que ningú no el fa cas.
0: És el que passa, és el que passa. Escolta'm, moltes gràcies, com sempre.
1: Bé, a vosaltres.
0: I
1: ja porto 11 temporades donant-vos les gràcies, també.
0: Sí, sí.
1: Per l'oportunitat, no?
0: I nosaltres explicar. Encantats.
1: Oh, mira.
0: Et sembla si marxem amb aquesta cançoneta?
1: Som-hi.
0: Sí, ens anem cap al No t'ho creuràs. Sempre ens ho acabem creient, perquè
1: sí, sí, sí,
0: ho explica molt bé, en aquest cas avui, la Marina. Per tant, aquí ens quedem, que volem saber més coses. Gràcies, Ireneu.
1: A vosaltres.

0: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
1: La República Santboiana.
2: Amb l'Amadeu Alemany.
3: I fins aquí aquest programa festiu especial de la República Santboiana. Esperem que continueu gaudint de la festa i ens escoltem properament.

0: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: Molt bon dia, benvinguts a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Avui escoltareu un programa Dies de Ràdio especial. A continuació us oferim un recull d'entrevistes i espais ja emesos de dilluns a divendres d'11 a 1. Moltes gràcies per escoltar-nos.

0: Dos quarts d'una del migdia i un parell de minuts. Continueu a la sintonia de Ràdio Samoy. El dia és de ràdio. Obrim l'espai Joventut. Com totes les setmanes, coneixem les propostes que des de la Unitat de Joventut de l'Ajuntament de Sant Boi tenen pels més joves de la nostra ciutat. Avui avancen la pool party l'After Sant Boi. I per això ens acompanya la tècnica de la Unitat de Joventut de l'Ajuntament de Sant Boi, la Tània Hernández. Tània, què tal? Bon dia.
1: Bon dia, Mònica.
0: Doncs som-hi, ens hi posem. Si fa calor, si comença aquesta recta final del curs, bé, queden un parell de dies, i si se'ns suma ja l'estiu a tocar, que arriba aquest diumenge, vol dir que ja esteu preparant doncs aquestes activitats més de remull, més aquàtiques, no? Més festives també a l'aire lliure, no, Tània?
1: Sí, per suposat. En aquest cas parlem de la pool party, que és una, com diu la paraula en anglès, és una festa a la piscina.
0: Que és una de les més recents que organitzeu, eh? Ara pensava jo en l'estiu entre adolescents, que segurament és també de les més noves, si no la més nova, però la pool party és, no sé si la segona edició, aquesta.
1: És la segona edició.
0: És la segona edició,
1: exacte.
0: Per tant, sí, és de la recent, de la de remull, és la més recent, oi?
1: Sí, l'any passat va estar la inauguració, sí, com aquell que diu, la prova pilot d'aquesta festa.
0: Recordem perquè

0: o la parella o qui sigui, no? Les cosines, o perquè ha viscut o ha estat empadronada a Sant Boi molts anys, però ara viu a Santa Coloma o aquí a la vora, però ja no està empadronada a Sant Boi. Llavors hi havia un reclam per part de gent més jove de 16 anys, perquè el que no hem dit és que a l'activitat de la piscina normalment s'entrava a partir dels 16 anys, uh-huh. no? Perfil joventut, dels 16 als 30-35 anys. Llavors ens demanaven gent més jove i de fora de Sant Boi, vinculada al municipi, poder tenir aquest espai o aquesta petita festa o trobada a la piscina a l'estiu també.
1: Principalment nois i noies d'uns 14 anys i fins als 20 anys. Aquesta era la franja d'edat a la que va dedicada la pool party, no?
0: Exacte, la pool party ha nascut com una mena d'inaugurar l'estiu però d'acomiadar el curs escolar, no? Llavors el perfil d'edats, no, és enfocat a persones entre 14 en aquest cas, perquè és l'edat mínima per poder accedir a la piscina sense els teus progenitors, fins als 20 anys, que considerem que a Sant Boi, com s'estudien cicles formatius, doncs pot haver-hi persones fins als 20 anys que estiguin interessades en venir, que no siguin de Sant Boi. Llavors, poden venir qualsevol persona que estigui empadronada a Sant Boi amb aquesta edat, de 14 a 20 anys, però també persones de fora de Sant Boi que no estiguin empadronades però que estudiïn o que hagin estudiat durant aquest curs que finalitza ara mateix en un centre educatiu de Sant Boi.
1: Estem fent referència a la pool party, aquesta festa de final de curs, que tindrà lloc el proper divendres, no aquest divendres, sinó el proper divendres 26 de juny a partir de 8:45 del vespre. Què és el que proposeu en aquesta pool party? Perquè no només serà remullar-se i ja està, no? És a dir, aquest intercanvi, aquestes sorpreses que hi haurà, sempre hi ha sorpreses en les vostres convidades, oi?
0: Exacte, doncs és una festa de final de curs a la piscina de la Muntanyeta en horari de nit, i proporcionem d'entrada hi ha l'actuació d'uns DJs, que és el primer cop que treballen amb joventut i que tenim doncs un hype, com es diu ara, no? Unes expectatives molt altes amb la programació de DJs d'aquest any, que han estat propostes totes de joves, DJs joves de Sant Boi que estan començant la seva trajectòria, no? I aquests DJs són els Fat Foliades, que en Instagram són fat_duo, i que s'encarregaran de dinamitzar aquesta festa i d'inaugurar, no?, aquesta temporada d'activitats d'estiu a la piscina amb joves. Després tenim per allà, com sempre, el nostre equip de dinamitzadores, també de Fem Carrer, d'entrenadores socials, que estaran dinamitzant tot un seguit d'activitats per a qui vulgui participar, i doncs, com sempre, hi haurà sorpresetes i alguna coseta més, però la idea també és que vinguin, gaudeixin de l'ambient, de l'espai, si es volen remullar, que es remullin, i si no, doncs tenen també llocs de taula a la seva disponibilitat i de cartes, i es crea un ambient molt guai, i sobretot de trobada, no?, de persones que potser estan al batxillerat i hi ha altres treballant i són companys o companyes de l'institut o de la primària que es retroben en aquest ambient.
1: Doncs estem parlant de la pool party que arriba a Sant Boi el 26 de juny a partir de 8:45 del vespre a la piscina de la Muntanyeta. Serà fins a les 11 de la nit aquesta convocatòria festiva. Si alguna persona que ens escolta ara o després amb el nostre podcast i vol venir a la festa, què hauria de fer, Tània?
0: Reservar entrada, perquè hi ha un aforament molt limitat perquè es fa de nit a la piscina, llavors posem il·luminació extra i podem fer servir les dues piscines, la gran i la petita, fins a una hora determinada. Quan es fa molt, molt fosc, ja la il·luminació no ens serveix, com aquell que diu, i tothom ha de passar a la piscina petita. Llavors l'aforament que tenim no és complet de tota la piscina. I ja queden la meitat només de les entrades. Vale? Queda una setmaneta i alguns dies més, però clar, això va de boca en boca entre els instituts, i la previsió l'any passat es van exhaurir les entrades una setmana abans. Llavors, que corri reservar entrades si ens està sentint algú i vol venir, i la reserva d'entrades és mitjançant l'Instagram de joventut, @joventutsantboi. Allà tenen la reserva directa d'entrada penjada a la descripció del perfil, i si no, hi han pòsters i minidíptics per tots els equipaments municipals i instituts. A tots els centres educatius de secundària de Sant Boi hem fet arribar la promoció amb el codi QR que et porta directe a reservar la teva entrada.
1: I també hi ha una falca que sona per una emissora de ràdio local, concretament per aquesta, Ràdio Sant Boi, i que també, així de manera resumida, ho diu tot.
2: Pool party, festa de final de curs. Per celebrar el final d'aquest curs escolar i donar la benvinguda a l'estiu, obrirem la piscina municipal de la Muntanyeta només per a vosaltres. Si tens entre 14 i 20 anys, ets de Sant Boi o bé estàs estudiant en un centre educatiu

0: Esportiu de Sant Boi, t'esperem a la Pool Party. Divendres 26 de juny, de 8:45 a les 11 del vespre, a la piscina municipal La Muntanyeta. Amb espai lliure, música a càrrec del DJ Fat Duo i més sorpreses. L'aforament és limitat i la inscripció obligatòria. Menors de 16 anys cal autorització per entrar i estudiants de Sant Boi no empadronats cal justificant del centre d'estudi. Més info i inscripcions @joventutsantboi i al WhatsApp 673-03-64-95. Organitza Unitat d'Adolescència i Joventut de l'Ajuntament de Sant Boi. Doncs aquí resumit està tot el que passarà la propera setmana, el dia 26 de juny, a la piscina La Muntanyeta, aquesta Pool Party. Insistir que qui tingui més o menys clar que vol assistir a aquesta festa, doncs que s'afanyi, perquè l'any passat, ara ho dèiem, doncs es van esgotar més d'una setmana les entrades per poder participar-hi, oi?
1: Sí, i bueno, una cosa que diu a la Falca i no l'hem dit és que menors de 16 anys cal autorització del pare o la mare, un seguit de documentació, llavors que s'afanyin ja per tard de recopilar aquesta documentació i fer-nos-la arribar per a que el dia de la festa no agilitzar tota la feina, no? Persones que estudiïn a Sant Boi i no siguin de Sant Boi han d'aportar un justificant, com que han estat matriculats o matriculades, o les notes de final de curs, no? Com que han estudiat aquest curs a Sant Boi, i tot això és feina que genera aquesta activitat, que clar, l'últim dia, si arribes amb l'autorització sense el DNI dels pares, ja no entres, no? Llavors, quan abans reservin la seva entrada, molt més àgil serà tota la història.
0: Doncs aquesta és la primera de les festes, de les convocatòries que teniu properament, que avui volíem posar sobre la taula, la Pool Party, però arriba una altra que ja té molt més bagatge, molts més anys de història i de tradició, que es diu l'After Sant Boi. Recordem, en primer lloc, com neix i de quina manera neix aquesta activitat també estiuenca, que es tracta d'ocupar els dijous del mes de juliol de joves de Sant Boi a la piscina a La Muntanyeta de nit.
1: Exacte, en el mateix horari que la Pool Party, de 8:45, és a dir, quan tanca la piscina municipal, que tanca a les 8, surt tothom i a partir de 8:45 ja poden entrar persones, en aquest cas, com que és l'After Sant Boi i els dijous, poden entrar qualsevol persona que en aquest cas sí que ha d'estar, el requisit és que estigui empadronat o empadronada a Sant Boi i que tingui entre 15 i 30 anys, però 15 que faci aquest any als 16, és a dir, persones nascudes al 2010.
0: És a dir, que aquest 2026 facin 16 anys.
1: Exacte, tot i que encara això també va canviar perquè al principi havies de tenir 16 complets.
0: De gener a desembre, tot l'any, cobreix tot l'any. Sí.
1: Per què? Perquè ens trobàvem doncs amb persones que feien el 16 a l'1 d'agost, no? I l'últim dia de l'After Sun era el 31 de juliol. Ostres, vull entrar, no? Totes les meves amigues o amics són dins. Doncs vam ampliar una miqueta aquesta franja d'edat i es tracta, doncs, això va néixer també com un projecte de poder oferir, no?, un oci saludable, un refugi climàtic, un espai de trobada segur, no?, entre persones joves i en un ambient que els agradés, no?, exclusiu per a ells i elles i on es treballa, doncs, això, no?, la dinamització i l'ambient respectuós, saludable i segur per a persones adolescents i joves. És una activitat que ho peta, com diem, no?, a joventut. Ja...
0: Anava a preguntar perquè l'aforament és d'unes 200-220 persones de la piscina. Anava a preguntar això, l'èxit de les convocatòries anteriors.
1: Sí, total. Un èxit rotund. De fet, l'After Sant Boi va lligat, en aquest cas, amb diferència amb la festa de final de curs, va lligat amb un carnet, el nostre carnet SB Jove, que és un carnet gratuït, virtual, que es treu o es tramita en menys d'un minut i que també te'l pot fer en qualsevol moment des de l'Instagram de Joventut i que dona accés gratuït a aquesta activitat d'After Sant Boi, no? Llavors, des de fa un mes ja tenim cada dia una pujada de sol·licituds d'activacions de carnets o de que els el tornem a enviar el carnet perquè ja saben que arriba l'After Sant Boi i que aquell dia, no, han de tenir el carnet preparat. I es nota, sense haver fet, encara no s'ha fet la difusió de l'After Sant Boi, sortirà després de que passi la Pool Party, no? Doncs, encara que no està a les xarxes ni arreu, la gent ja ho sap i portem més d'un mes activant carnets. Llavors, aquesta activitat consisteix en això, no? Els dijous, trobada a la piscina, també amb DJs, activitats, una mica semblant a la Pool Party, però per a una franja d'edat diferent. comença el dijous 2 de juliol, tots els dijous de juliol, aquest any són 5 dijous, i allà hi serem tota la unitat de joventut, que treballem amb moltíssima il·lusió aquestes activitats, perquè ens agrada moltíssim que vingui molta gent.
2: Igual que dèiem amb la pool party, no només que també l'After Sant Boi és per remullar-se, doncs per fer coneixença, per retrobar-se doncs, amb companys i companyes, sinó que també aprofiteu doncs, això per música en directe, per sorpresa, sortejos, etc. Feu altres coses, no?
1: Exacte. Dels 5 dijous que hi ha programació de piscina, tenim 3 amb DJ. El dia de la inauguració de l'After Sant Boi tenim el DJ Ferritista, que també és un DJ de Sant Boi que ha, de fet, ha punxat a la Festa Major. Gairebé tots els que tenim durant aquest any han tingut una programació activa, no?, en Festa Major, en les nostres festes DJs que fem també cada mes, i ara l'After Sant Boi. Inauguració amb Ferritista. El 16 de juliol tenim un dels nostres habituals ja també a piscina, que és el DJ Marcos Martínez, i el dia del tancament també tenim els Urban Stars, que també participen en moltíssimes de les nostres activitats i a la piscina estan presents cada any, juntament aquest any com a novetat amb un DJ molt molt jove de Sant Boi, acaba de fer de complir els 16 anys i es diu Martí Ibáñez i té moltíssimes ganes de punxar i nosaltres de donar aquesta oportunitat, no?, a aquestes persones també.
2: Bé, és una manera també de que aquests joves que es volen dedicar o que s'estan dedicant doncs, al món de la música i que tinguin una de les seves primeres actuacions, en aquesta ocasió en un foro com és aquest, no?, el de l'After Sun.
1: Sí, sí, sí, perquè a més és molt, les tardes que hi ha DJ són molt agraïdes, tot i que les altres tardes portem música també, no?, però la música en directe sempre s'agraeix, no?, i les sessions, que siguin dinàmiques, temes que ells i elles doncs estan connectats i connectades, i llavors es crea un ambient, ballen dins de l'aigua i és molt vistós.
2: L'After Sant Boi serà tots els dijous, que aquest any són 5 del mes de juliol, i el mateix que et preguntava per la pool party, tema de reserva d'entrades, què s'ha de fer?
1: Aquestes, en aquest cas, sortiran cada setmana. Cada divendres obrirem la reserva d'entrades a partir del 20... Suposo que la primera, com que és el dia 2 de juliol, passarà la pool party el dia 26 i el mateix dia 26 o el 27 o el 30 dilluns obrirem la reserva per al dia 2 i a partir d'allà cada divendres, un cop que passi la festa de cada dijous, obrirem reserves. Quan més aviat reservis, més àgil per tu i per nosaltres, perquè s'exhaureixen. Fins i tot l'any passat ens va ploure 2 dies amb tormenta de raig i tot, sí. I la gent allà esperant a veure si escampava o podem entrar tot i que plogui, pues entreu, si per seguretat de tothom, no? Perquè tothom, sobretot els pares i les mares, estiguin tranquils i tranquil·les. Tenim contractat servei de socorrisme extra, o sigui, fins i tot més socorristes que hi ha durant el dia, no? Perquè com que es fa fosc i és gent jove, doncs que no falti. Seguretat, o sigui que preparats estem tot i que plogui. I allà esperem a tothom, Mònica, moltíssimes ganes de començar ja i de remullar-nos nosaltres també.
2: Seran aquests 5 dijous del mes de juliol l'After Sant Boi, i potser, perquè una de les preguntes sé que és si es poden anar inscrivint durant tots els dijous o això té doncs, només per una setmana, per dues setmanes, explica-ho tu perquè sé que és una de les preguntes.
1: Pots venir tots els dijous, però has de fer la reserva cada setmana. O sigui, tu cada setmana només podràs reservar per al dijous següent. I si vols venir els 5 dijous, doncs has de reservar cada setmana. El primer dia no podràs reservar per als 5 dijous.
2: Aquí està la pregunta. Llavors, no pots fer un abonament del pack After Sant Boi. No, cada setmana hauràs d'anar comprant la invitació de la setmana propera.
1: Exacte. En aquest cas, així com la pool party, la primera que hem dit de final de curs, es necessiten autoritzacions dels pares, als menors, i hi ha tota una sèrie de paperassa de per mig, en aquest cas no. En aquest cas és tenir el carnet de ser jove. I si no el tens, el pots sol·licitar a la mateixa porta de la piscina i entraràs. El requisit per poder tenir el carnet i per poder entrar és que en el moment que vulguis entrar a la piscina estiguis empadronat o empadronada a Sant Boi i tinguis entre 15 i 30 anys. Persones nascudes a partir del 2010 i fins als 30 anys. Si aquest requisit el compleixes, que nosaltres mateixes ho comprovarem amb l'ordinador a l'entrada, no?, que compleix aquest requisit, podràs entrar i et farem el carnet al moment.
2: Molt bé. Doncs hem escoltat abans aquesta falca on resumia tot el tema de la pool party. Tenim una altra falca també que resumeix aquests 5 dijous del mes de juliol amb l'After Samboy.
0: After Samboy. Tots els vespres dels dijous de juliol són joves. Els dijous 2, 9, 16, 23 i 30 de juliol, a partir de 8:45 del vespre, podràs accedir gratuïtament a la piscina municipal La Muntanyeta. Accés exclusiu a joves amb el carnet SB Jove Actiu. After Samboy. Podràs remullar-te a la piscina, activitats a la fresca, DJs i moltes sorpreses. L'aforament és limitat i cal inscripció prèvia al perfil d'Instagram @joventutsamboy per reservar places. Què dius? Ets a Sant Boi, tens entre 16 i 30 anys i encara no saps què és el carnet SB Jove? Entra al web www.santboi.cat/carnet-sb-jove, omple el formulari i rebràs gratuïtament un codi QR per descarregar-te el carnet al teu mòbil i aprofitar els avantatges. Recorda, tots els dijous del mes de juliol al vespre t'esperem a la piscina municipal La Muntanyeta. Més info @joventutsamboy.
2: Doncs ara escoltàvem aquesta falca que queda molt resumit tot el que passarà el mes de juliol i hem tornat a escoltar el tema del carnet SB Jove i sobretot tenir-lo actiu, que no només que també serveix per a aquestes activitats per remullar-se el mes d'estiu, els mesos de juny-juliol, sinó per moltes altres coses, Tània.
1: Tenim gairebé 70 avantatges, Mònica, autoescoles, hamburgueseries, barberies, botigues de tatuatge, o sigui, tot establiments d'interès juvenil. Llavors convidem a tothom que també a través del nostre Instagram @joventutsamboy o bé a la web municipal de l'Ajuntament de Sant Boi, tu poses al buscador carnet SB Jove i et surt tot el llistat d'avantatges i el formulari directe per sol·licitar-lo i activar-lo, que és un minut i mig, és un carnet gratuït i digital que es porta al mòbil i t'obre un munt d'avantatges municipals dins de Sant Boi.
2: També passa, potser ara passa menys, però a l'inici del carnet SB Jove passa que el tenien els joves però no l'havien activat. Ara no sé si passa més o menys, o potser l'havien activat i ara l'han de tornar a activar, o l'han perdut, o no el tenen visible al mòbil. Tot això soluciona també ràpid.
1: Clar, això ens fan arribar un missatge també per Instagram directament, per privat: escolta, que no trobo el carnet, me'l pots reenviar? I te'l reenviem sense problema. Ara mateix hi ha actius gairebé 4.000 carnets.
2: 4.000 carnets.
1: Però són persones, entre, com et dic, nascudes entre el 2010 i fins als 30 anys. Quan fan els 31 es caduca el carnet. Hi ha molts més joves i volem arribar a tots aquests i aquestes joves, no?, amb aquest carnet, perquè el poden treure molt de profit. Llavors, doncs, per bandera el portem també al carnet SB Jove.
2: I tant, que és per a aquestes activitats d'estiu, per remullar-se a la piscina, però també dèiem
1: formació
2: abans
1: gratuïta, les nostres edicions de la formació d'Obre Portes, que properament vindrem a fer difusió de les que comencen al setembre, i concerts gratuïts, moltes activitats gratuïtes i sobretot descomptes i avantatges en establiments d'aquí de Sant Boi, del municipi.
2: Doncs que val molt la pena tenir el carnet SB Jove activat per a aquestes activitats i per la resta de descomptes i promocions que hi han amb aquesta col·laboració que s'ha amb el comerç, principalment amb el comerç local, però també amb d'altres associacions i inclús i entitats de la nostra ciutat.
1: La Bacus, per exemple, és un dels nostres establiments adherits, i alguna franquícia o cadena de coneguda també, o sigui, que facin un ull a la nostra web i que el tramiti quan volen.
2: Arribem al final de l'Espai Joventut d'avui dimecres. Cada 7 dies coneixem les propostes que des de la Unitat de Joventut de l'Ajuntament de Sant Boi hi ha pels joves de la nostra ciutat. Avui ens centrem l'atenció a la pool party i a l'after Sant Boi. Som-hi de manera resumida, quasi telegràfica, amb la tècnica de joventut de l'Ajuntament de Sant Boi, Tania Hernández. Pool party, dia, hora.
1: 26 de juny, divendres, a la piscina municipal La Muntanyeta, de 8:45 del vespre fins a les 11 de la nit.
2: Els joves quines edats han de tenir per poder assistir a la pool party?
1: de 14 a 20 anys residents a Sant Boi o de la mateixa edat que siguin de fora de Sant Boi però matriculats en un centre de Sant Boi d'estudis.
2: S'han d'inscriure els joves o poden venir directament? Hola, bona tarda.
1: No. Reserva d'entrada ja, perquè queden poques, a l'Instagram de Joventut Sant Boi, @joventutsantboi.
2: I anem cap a aquests 5 dijous del mes de juliol, és l'After Sant Boi. Recordem que és una manera una miqueta diferent per poder participar. Setmanalment, després del dia 26 de juny, aniran sortint això, les entrades per poder participar-hi.
1: Cada setmana, divendres, obrirem reserva d'entrades per als dijous del juliol, de 8:45 també a 11 de la nit, a la piscina de la Muntanyeta, After Sant Boi.
2: Per a joves de quines edats?
1: En aquest cas, de nascuts del 2010, que tinguin 15 o 16 anys, fins al 30. I residents a Sant Boi amb el carnet SB Jove actiu.
2: I si algú s'ha perdut o ara mateix no sap exactament tot el que avui hem posat sobre la taula d'aquestes temàtiques o d'altres que tenen a veure amb aquest univers infinit que és la Unitat de Joventut de l'Ajuntament de Sant Boi, de quina manera poden estar al dia, Tània?
1: Tenim l'oficina presencial en horari d'atenció a Can Masallera, dilluns i divendres de 10 a 2 del migdia i de dimarts a dijous de 4 a 7:45 del vespre. I gairebé 24 hores al dia tenim activa la red mare, que diem, que és l'Instagram @joventutsantboi.
2: Doncs que vagi molt bé, anava a dir bona setmana, no, bons 15 dies, perquè dimecres vinent és Sant Joan, és festiu, per tant, bona revetlla també.
1: Igualment.
2: Tània, que vagi bé.

0: Dies de Ràdio amb Mònica Santacreu.
1: Esteu escoltant un recull d'espais i entrevistes ja emesos de dilluns a divendres d'11 a 1 al programa Dies de Ràdio.

0: Continueu a la sintonia de Ràdio Sant Boi. El Dies de Ràdio, iniciem l'Espai Solidari. Aquest espai que fem amb la col·laboració de la Unitat de Cooperació, Solidaritat i Pau de l'Ajuntament de Sant Boi. Les notícies, l'agenda solidària, la música d'arreu del món i l'entrevista d'actualitat, tal com dèiem a l'inici del programa, avui amb una entitat que utilitza l'art com a eina de transformació social, CreArt. El primer que fem és saludar des de la Unitat de Cooperació, Solidaritat i Pau a la Laura Alonso. Laura, què tal? Bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: Tot a punt?
1: Tot a punt.
0: Som-hi. Doncs com dèiem, Laura, avui parlarem amb CreArt, presentem com una entitat que utilitza l'art com a eina de transformació social, però no només això, oi?
1: Exacte, i ens presentaran un projecte que han desenvolupat a la Franja de Gaza durant aquest temps que ha transcorregut el genocidi, i creiem que és una proposta molt, molt, molt interessant i creiem que és important poder-la expressar i compartir aquí a la ràdio i amb les persones de Sant Boi.
0: Doncs ara ho expliquem. I ja tenim a l'altre costat del fil telefònic la directora i coordinadora de projectes d'educació per la justícia global, que és la Carol Pujadas. Carol, què tal? Molt bon dia, benvinguda a l'Espai Solidari del Dies de Ràdio.
2: Hola, bon dia, moltes gràcies.
0: I des de l'altra línia telefònica saludem el coordinador de projectes de cooperació internacional, gerent i referent a Gaza, l'Enric Miravitlles. Enric, què tal? Molt bon dia i també benvingut a l'Espai Solidari del Dies de Ràdio.
3: Hola, què tal? Com esteu?
0: Doncs som-hi. Iniciem aquesta entrevista. Abans de parlar d'aquest projecte en concret que dèiem ara, la Franja de Gaza, que ho explicarem i amb molt detall, estaria bé doncs primer presentar exactament quin és el dia a dia de CreArt, quan s'inicia aquesta associació i amb quina principal motivació. No sé qui vol contestar. Carol, Enric?
2: Sí, començaré jo. Mireu, doncs, CreArt som una organització no governamental que neix fa 20 anys en intervencions en l'àmbit de la cooperació internacional a la Franja de Gaza, portant l'art com a eina per acompanyar, per fer suport psicosocial amb infants, sobretot, i persones en situació de vulnerabilitat. Som una organització laica, sense ànim de lucre, com dèiem, i fem servir l'art en diferents dimensions i diferents contextos vinculats directament a l'educació i contextos que tenen més a veure, de vegades, amb la salut i el benestar de la població, com dic, en contextos de vulnerabilitat o d'emergència. Som un equip petitó, som una organització, a Catalunya seríem entre petita i mitjana, som 8 persones i ens organitzem sobretot en dos àmbits, el de la cooperació internacional i després el de l'educació per la justícia global i l'economia social i solidària.
0: Mm-hmm. Hem dit que utilitzeu l'art com a eina de transformació social, d'educació, d'acompanyament psicosocial. Perquè fa 20 anys vau creure que era bo fer aquest tipus d'intervencions amb l'art com a protagonista?
2: Bé, el fundador de CreArt, que és el Tiene Gómez, és una persona que venia del món de les belles arts, és una persona amb un component, amb una mirada social important, i en aquell moment, fa més de 20 anys en realitat, doncs ell veu les opcions que té portar la pràctica artística i la proposta artística en contextos de violència, de conflicte, d'emergència. Veu el potencial que té l'art i a partir d'aquí, acompanyat de diferents persones vinculades a l'educació per la pau, es comença a desenvolupar una metodologia pròpia que passa sempre per les arts plàstiques, sobretot en aquell moment, i comença a veure doncs l'impacte que té treballar amb infants i població que viuen contextos de violència màxima. Mm-hmm.
0: L'impacte, quines són les conclusions? Quin és l'impacte final? Què és el que s'aconsegueix?
2: L'impacte final en projectes com el nostre és molt difícil de recollir. El que podem anar recollint en els 20 anys que portem treballant és l'impacte immediat o l'impacte a mig termini en les persones. En contextos, com dèiem, de Franja de Gaza o Mèxic, Guatemala o Senegal, on treballem des de fa 20 anys, L'impacte que hem anat veient sí que és la incorporació d'eines, sobretot amb equips d'educadors, educadores i persones vinculades a l'acompanyament psicosocial. Aquestes eines artístiques com promouen aquest benestar individual i també col·lectiu.
0: Clar, digues.
2: I en contextos d'educació, més en l'àmbit local, a Catalunya, per exemple, doncs sí que anem veient com l'art ens permet sensibilitzar sobre vulneracions de drets, tant en context local com internacional, i promoure la participació d'infants i joves i de tota la població.
0: Estem parlant amb CREART, amb la directora i coordinadora de projectes d'educació per la justícia global, la Carol Pujadas, i també amb el coordinador de projectes de cooperació internacional, gerent i referent a Gaza, l'Enric Miravitlles. Estaria bé també, perquè dèiem 20 anys i franja de Gaza. Això vol dir que fa molts anys, 20, en són moltíssims ja, que esteu en aquesta zona del món, però també esmentàveu d'altres, oi?
2: Enric,
3: sí, efectivament. Treballem, a banda de la franja de Gaza, treballem a Centroamèrica, a Mèxic i Guatemala en concret, i també al Senegal. En aquestes tres zones del planeta treballem de forma estable, però puntualment al llarg de la nostra trajectòria hem treballat a d'altres zones, a Afganistan, Iran, Tailàndia i fins i tot altres contextos.
1: Com ha anat evolucionant la vostra manera d'entendre el paper de l'art en tots aquests anys de feina que porteu?
3: Doncs mireu, jo crec que el que ens ha refermat la nostra trajectòria en un convenciment, que és que l'art es pot posar al servei de la transformació social i té uns resultats increïbles. És a dir, nosaltres en tot el que fem doncs incorporem metodologies artístiques com a eina per generar processos de creació i també de transformació, processos també de vegades de denúncia, d'advocacy. I diguem que, jo us diria així per fer-ho molt curt, que el fet d'incorporar l'art implica incorporar l'emoció, que actualment és el factor més important a l'hora de canviar actituds, de canviar orientacions, diguem, desencadenar processos que acabin amb canvis, no? Per tant, us diria que l'art per nosaltres, al llarg de la nostra trajectòria, doncs es confirma i es reafirma com un element clau per generar processos de canvi.
1: I quan parlem d'art, a què ens referim? Quin tipus de branques artístiques feu?
2: Sobretot treballem des de les arts plàstiques, malgrat que en els últims anys hem anat incorporant altres metodologies, però artístiques, com la fotografia, per exemple, i amb diferents partenariats i agrupacions amb entitats especialitzades en el fotoperiodisme o la fotografia, però sobretot treballem des de les arts plàstiques.
0: Algun exemple d'aquestes intervencions, alguna d'aquestes activitats amb les arts plàstiques que ha donat bons resultats?
2: Sí, en el cas, per exemple, i us presentem una experiència així a nivell local, des de fa ja 5 anys treballem conjuntament amb l'Ajuntament de Rubí, que té un programa d'educació per la ciutadania global potent dins de l'àmbit de cooperació internacional, i fa ja 5 anys que celebrem el Dia Escolar de la No Violència i la Pau, el DENIP, que és un dia que celebren, diguéssim, tenen reservat tots els centres educatius, i amb ella sí hem anat treballant cada any en la temàtica que és prioritària. Aquest any era l'antiracisme, i el que fem és treballar amb 7-8 centres educatius de la ciutat que creen una obra col·lectiva que finalment acaba exposada. És una obra de gran format que acaba exposada en el celler de Rubí, que és un espai de la ciutat, un espai magnífic, gegant, i fem una obra de gran format que després visiten les famílies també. I l'art en aquest cas ens permet, doncs, per introduir-nos especialment en temes de discursos d'odi i després també per promoure actituds antiracistes per part dels joves i les joves.
1: I ens podeu explicar com ho desenvolupeu en territoris com pot ser la Franja de Gaza o el Senegal, que he comentat abans?
3: Doncs mireu, a la Franja de Gaza tenim un funcionament ben particular, perquè des de l'octubre de 2023 no tenim accés a la Franja de Gaza, i per tant el nostre treball s'ha de dur a terme principalment online. Nosaltres tenim una contrapart, per exemple, a la Franja de Gaza, que es diu Palestinian Organization for Development, que és una entitat basada a la zona centre de la Franja. I aleshores, com treballem nosaltres? Doncs aquesta és una entitat que té una expertesa important en salut mental i suport psicosocial, i nosaltres a aquesta expertesa afegim l'ús de metodologies artístiques al servei de la millora de la salut mental i el suport psicosocial. Per tant, unint les nostres experteses, el que fem és treballar en projectes que aborden qüestions que tenen a veure, per exemple, amb el benestar socioemocional d'infants, de dones, de col·lectius vulnerables. De fet, ara tots ho són a la Franja de Gaza. Però diguem que la forma de treballar nostra, de crear art, i això sí que és, diguem, propi de totes les zones on les que treballem, és comptar amb aliances locals, amb aliades locals, organitzacions locals sobre el terreny, i mirem de sumar experteses de cadascú per construir projectes compartits. Així és més o menys com treballem.
1: Mm. I ens podeu explicar el projecte aquest que si no m'equivoco, ja ha finalitzat, que és el Street Art?
3: Sí, de fet, Street Art no, tècnicament no ha finalitzat, finalitza el 30 de juny, però és un projecte que vam pensar abans del genocidi i que va canviar arrel del 7 d'octubre del 2023. Street Art és un projecte de resiliència cultural on el que volem és contribuir a generar teixit cultural, teixit comunitari, relacions socials i recuperar espais simbòlics per resistir culturalment en aquest context de genocidi. Aleshores, en aquest projecte Street Art hem fet tres coses. D'una banda, hem fet suport psicosocial a més de 1.200 infants i joves, incorporant metodologies artístiques, sobretot per abordar temes de pèrdua i dol. No només pèrdua i dol, però fonamentalment aquests temes. D'altra banda, hem impulsat un procés de residències artístiques per la resistència cultural. Això vol dir que hem seleccionat 16 artistes, 10 homes i 10 dones, perdó, i 6 homes, que durant uns mesos han percebut un salari i un suport material per recuperar les seves trajectòries artístiques, fer noves creacions artístiques i, a més, posar el seu art al servei de les necessitats de les comunitats que ara mateix sabeu que estan molt castigades a la Franja de Gaza. Aquests 16 artistes, ja us dic, no només han creat o reprès les seves vides laborals o vides artístiques, sinó que han fet activitats artístiques a les comunitats, en espais de refugi, en escoles, en tendes. Del que es tractava aquí és de fer servir l'art i el talent d'aquests artistes en benefici del benestar socioemocional de les comunitats. I finalment, aquest projecte Street Art també té un element d'incidència, un element de sensibilització que en aquest cas desenvolupem aquí a Catalunya i que implica doncs, el llançament d'una exposició, una exposició que incorporarà el treball d'aquests 16 artistes contractats en el marc d'aquest projecte i també l'edició d'un llibre, perquè hi ha un element que ens preocupa especialment. No només es tracta de respondre a les necessitats de curt termini a la Franja de Gaza, de què cal ara per fer suport a la supervivència física, material i cultural de Palestina, sinó també pensar a mig i llarg termini, com podem pensar en generar memòria col·lectiva sobre el que ha passat durant aquests mesos, aquests anys, i que segurament tindrà efectes a molt llarg termini sobre la vida dels palestins i de les palestines.
1: Com ha sigut la rebuda de la població, sobretot de les infàncies i dels artistes que estan vinculats en aquest projecte, en aquest moment que, com estàveu comentant, que és un esborrament cultural i material de tota la Franja i de tota la comunitat, no?
3: Mm-hmm. Doncs mireu, hem fet una crida d'artistes a la Franja per seleccionar això que us dèiem ara, artistes perquè reprenguessin les seves vides artístiques, perquè fessin activitats a les comunitats, i en vam seleccionar 16, però vam rebre propostes de més d'una trentena. I més d'una trentena són molts, perquè artistes plàstics a la Franja n'hi havia abans del genocidi uns 200 en total, i la major part d'ells i elles doncs amb poca activitat o nul·la activitat professional, no? Aleshores, diguem que hem tingut una acollida molt, molt considerable de la part de les residències artístiques, i pel que fa al suport psicosocial, les necessitats són enormes. Aquí no parlaria d'acollida, sinó la necessitat de la infància i adolescència, i no només infància i adolescència a la franja de Gaza, sinó el conjunt de la població. Les necessitats en matèria de salut mental i suport psicosocial són d'una magnitud enorme, no? Es calcula que hi ha 1 milió d'infants en risc de patologies i problemàtiques de salut mental lleus o greus, val? És a dir, que al final tenim una població a la franja de Gaza que no només pateix unes condicions de privació material molt, molt dures, molt severes, sinó que això està perjudicant la salut mental de la població, i per tant, diguem que ara mateix aportem granets de sorra en un context d'una necessitat extrema.
0: Carol, parlaves de projectes d'educació per la justícia global, i sempre que hi ha aquest terme sobre la taula ens agrada definir-lo per acabar-lo d'entendre al 100%. Quan parlem de justícia global, de què estem parlant?
2: Quan parlem d'educació per la justícia global, parlem d'un paradigma educatiu que ha anat evolucionant en els darrers anys. És el que engloba les accions d'educació dins de l'àmbit de la cooperació internacional, sobretot. És un paradigma educatiu que és resultat d'un repensar i un incloure una dimensió de drets a les accions d'educació que fem en àmbits d'educació formal o no formal. Amb quin objectiu? Amb l'objectiu d'apropar, de sensibilitzar sobre les desigualtats, sobre vulneracions de drets que hi ha a diferents parts del món, d'apropar les diferents crisis i també de com estan interconnectades moltes vegades, i de fer més conscient a la població local de com d'interrelacionades estan aquestes crisis també amb el seu context local. Inclou també una dimensió de pensament crític, de no només acostar les conseqüències, per exemple, del que seria una crisi ambiental, climàtica, o crisis que tenen a veure amb vulneracions de drets de gènere sobre les dones, sinó que té a veure també amb aquesta presa de consciència de com està interrelacionat tot això i quin és el nostre paper en el canvi d'actituds que faci que el món sigui més sostenible. Mm-hmm.
0: Doncs estem parlant avui amb CREART, aquesta entitat que, dèiem, utilitza l'art com a eina de transformació social, educació i acompanyament psicosocial. Hem parlat d'aquest projecte Strip Art, deies, Enric, que finalitza doncs justament quan acabi aquest mes de juny. A partir d'aquí, cap a on anirà aquest projecte? Penseu continuar-lo el curs que ve? Acabarà aquí? No sé, pregunto.
3: Sí, sí, de fet ens faria molta il·lusió que un dels resultats d'aquest projecte, que ha estat aquesta exposició Strip Art, que inaugurem a Barcelona el proper 9 de juny a les 7 de la tarda al Parc de la Ciutadella, doncs ens agradaria molt portar-la a Sant Boi. De fet, recentment hem buscat suport econòmic i estem a l'espera de rebre'l per poder portar l'exposició a Sant Boi. Per tant, sí, ens agradaria molt continuar aquesta línia de treball que hem endegat amb artistes gazians, amb aquesta doble perspectiva, no només d'ensenyar la seva obra aquí i sensibilitzar i mobilitzar aquí, sinó també sostenir vides allà, sostenir materialment vides allà i sostenir-les en aquesta clau que us deia abans, al mateix temps que oferim doncs salaris per reprendre vides laborals, doncs també que recuperar aquests espais simbòlics, aquests espais pel gaudi, per l'exposició a la cultura dins del context gazià, no? Que continua, que el que sí que voldria compartir amb els vostres oients és que la situació a Gaza continua sent molt, molt, molt dramàtica, que ja no se'n parla tant perquè altres crisis han agafat més espai a l'agenda mediàtica, però que la situació sobre el terreny ha millorat respecte als mesos més durs de genocidi, però no és una situació ni de bon tros de reconstrucció ni de recuperació. Vull dir que la població segueix amb situacions de privació material molt severes i els bombardejos continuen darrere de la línia groga. Dins la franja ara mateix, doncs, diguem que no hi ha l'exèrcit només en el 56% de la franja. És a dir, que la guerra no s'ha acabat i que les condicions de privació material són molt severes encara.
1: Enric, abans comentaves que vosaltres vau presentar, abans de l'esclat del genocidi al 2023, havíeu plantejat un projecte d'estripat i que s'ha hagut de modificar. Ara, durant tot aquest temps, com ha sigut la participació o quin impacte ha tingut el seguir treballant per la contrapart amb la que treballeu a Gaza? No sé si m'he explicat bé.
3: Sí, sí, i tant. Doncs, mireu, l'impacte jo crec que en el marc d'aquesta necessitat i aquesta crisi, que, en fi, la solució de la qual queda fora del nostre abast, jo crec que hem aconseguit, el Palestinian Organization for Development i nosaltres, continuar treballant en unes condicions que, òbviament, han estat molt, molt difícils. Molt difícils no per nosaltres, sinó per la nostra contrapart. És a dir, el fet de sostenir aquest treball en temps de genocidi jo crec que té un valor important que cal ponderar. És a dir, no siguem messiànics, aquí hem posat un gra de sorra, però era important. Era important mantenir-lo. Nosaltres hi va haver un moment que, com a organització aquí, doncs teníem por de si podríem seguir treballant. Vam decidir que volíem seguir treballant, volíem seguir intentant-ho i hem trobat la manera i, en fi, estem contents de com han anat les coses. Pel camí, a través d'aquests 2 anys, doncs, us podeu imaginar, tenim històries molt, molt dures. La nostra contrapart ha perdut gent, la vida de 2 persones en concret i algunes en condicions molt, molt dramàtiques. Una membre del POD va ser assassinada després de, en fi, de ser assassinat el seu germà en la seva presència i de ser bombardejada a la seva casa després de fugir ella. I fins i tot va ser impossible rescatar-la quan va trucar des de sota la runa i perquè simplement no era accessible a la zona on ella estava atrapada i va morir en aquestes condicions. Bé, aquestes són les històries que ens han tocat a nosaltres de prop, però que n'hi ha moltíssimes a la franja, no? Hem d'imaginar que hi ha 58.000 menors que s'han quedat sense mare, pare o els dos. És a dir, imaginem-nos, jo què sé, una població com ara la Carol parlava de Rubí, doncs tota la població de Rubí amb nens que han perdut la vida, o sigui, que s'han quedat sense mare, sense pare o sense els dos, no? Per no parlar d'infants mutilats, entre d'altres situacions, o, per exemple, infants que s'han quedat, que són 600.000 infants i joves que no tenen accés a l'educació des de fa 3 anys, entre d'altres barbaritats, no? I, per tant, en resum, us diria que l'impacte per nosaltres doncs, no serà d'un granet de sorra, però mantenir aquest granet de sorra era important.
0: Aquesta entrevista d'avui també és per visibilitzar no només aquests projectes tan enriquidors, sinó també aquest conflicte, aquests conflictes oblidats, que el que dèiem, fa molts anys que estan als diferents territoris i que això que deies també per l'actualitat mediàtica, que a vegades doncs, interessa més un conflicte o un altre, doncs s'acaben oblidant, no?
3: Sí, sí, és així. Durant alguns mesos, doncs, es va estar parlant força de Gaza, però si pareu a pensar, doncs des de l'alto el foc, el desembre del 25, fins ara, doncs, poc se'n parla a mitjans de comunicació. Ara mateix, diguem, l'interès mediàtic està més en crisis com la que hi ha a l'estret d'Hormuz i a l'Iran, i amb la guerra d'Ucraïna. Tots els interessos són legítims, però el que a nosaltres ens toca és reclamar espai, no?, perquè aquelles vulneracions massives de drets humans no caiguin en l'oblit, no? Aleshores, la sensació que tenim a la franja de Gaza ara mateix és que que s'ha comès un genocidi, que això quedarà jurídicament acreditat en el temps que calgui, potser en un o dos anys, quedarà jurídicament acreditat, i que la situació no és ni de reconstrucció ni de restabliment, i això hauria de preocupar molt més a l'agenda mediàtica ara mateix.
1: Enric, abans ens comentaves com ha sigut treballar amb aquestes situacions i com ha afectat a la vostra contrapart. Com ha sigut per vosaltres des d'aquí, des de Catalunya, el intentar tirar endavant un projecte i alhora sabent el patiment i les dificultats que estaven tenint les vostres companyes allà, però vivint amb la situació de benestar aquí a Catalunya?
3: Sí, doncs és que ho has resumit molt bé. Ha estat una situació, no sé si qualificar-la de trambòtica, esquizofrènica, però sobretot de molta impotència. És a dir, nosaltres estàvem exposats cada dia, i de fet hem parlat cada dia des del 7 d'octubre del 23 amb persones que viuen a la franja i que pateixen a la franja, o que estan en un setge, o que etcètera, etcètera. I hem viscut amb impotència, de vegades, el fet de no poder respondre a la necessitat de protegir vides, no? O de vegades persones que necessitaven recuperar un cos, o d'altres situacions a les quals nosaltres no podíem donar resposta. Per tant, ho hem viscut amb moments amb impotència, amb també molta emoció, perquè, no ho sé, per nosaltres doncs tenim un vincle personal amb Palestina, amb la Franja de Gaza, amb persones que són de carn i os, que les coneixem, que hem dinat amb elles, que hem sopat amb elles. Aleshores, què passa? Doncs que genera molta impotència el fet de en ocasions no poder-les protegir, no poder contribuir a solucionar les seves necessitats. I bé, i al mateix temps que hem viscut amb aquesta impotència, també penso que ho hem mirat d'enfocar també amb energia i amb ganes de no aturar-nos i de fer el que estava en les nostres mans, no? I jo diria que el més difícil en aquest temps ha estat pensar què realment podem fer nosaltres i fer-ho, no? I no deixar-se emportar per aquesta impotència.
0: Durant la conversa també ens deies que probablement Sant Boi de Llobregat seria una de les ciutats que acolliria aquesta exposició a la qual hem estat fent referència. Està confirmat del 100%? Encara no? Hi ha moltes possibilitats?
3: Doncs jo seria cauta. Nosaltres tenim totes les ganes de portar aquesta exposició. De fet, hem parlat amb l'Ajuntament de Sant Boi, amb el Departament de Cooperació, i estem en línia tècnicament, sabem on la podem posar, l'exposició, sabem com la faríem i com la mouríem també entre centres educatius. És a dir, tenim tot l'instrumental tècnic per desplegar el projecte, però ara mateix ens falta finançament i això és el que estem buscant. Nosaltres som optimistes, creiem que aconseguirem aquest finançament i que podem portar l'exposició l'any que ve a Sant Boi, però ara mateix no us ho podem assegurar.
0: Bé, doncs estarem pendents, de l'arribada d'aquesta exposició
1: sí,
0: a Sant Boi.
1: Estem parlant. Sí, Carol, abans parlaves de com a partir de la justícia global, bueno, quan estaves explicant què és la justícia global, a mi m'ha vingut al cap la teva participació a la trobada de canviar l'educació per canviar el món que vas fer aquí a Sant Boi i que vas portar dins el teu taller la feina que estàveu fent en aquest cas amb l'Street Art, no? Llavors, connectant amb el que deia l'Enric de què podem fer nosaltres, en aquest cas vosaltres com a Creat, és poder també aquí sensibilitzar i portar aquestes accions que esteu fent, en aquest cas a la Franja de Gaza. I crec que va ser un taller molt maco, molt, molt enriquidor i que va remoure moltes coses. I això, aquest tipus d'accions, també les esteu fent en centres educatius o en altres espais per poder apropar?
2: Sí, mira, justament la setmana passada, per exemple, vam participar amb l'alumnat que està estudiant el postgrau de Cultura de Pau de la Universitat Autònoma. L'hem portat també a diferents claustres de professorat amb els quals estem treballant en formacions de professorat, i sí que aprofitem qualsevol espai que s'hi adigui per seguir parlant, per seguir portant el tema, com dèieu abans. Gaza és un context que ara mateix no ocupa primeres pàgines dels mitjans de comunicació, però és una espineta que crec que tothom té allà, que sap que hi és, no? Llavors, amb la voluntat que la impotència i la sobreinformació que hem tingut durant molts mesos i l'esgotament aquest que hem tingut durant molts mesos no ens immobilitzi, seguim portant el taller d'una banda per justícia, perquè és una manera també de portar les obres dels artistes, d'aquests 16 artistes, obres que no poden transcendir de les fronteres bloquejades per l'estat d'Israel, i llavors apropar-les a contextos, fer que puguin sortir, i d'altra banda, perquè em sembla que és una proposta que vincula molt bé això que dèiem abans, aquest objectiu de l'educació per la justícia global, que és apropar vulneracions de drets que ens queden en contextos allunyats, apropar-les a contextos locals, amb quina voluntat? Doncs que les injustícies, les vulneracions de drets humans bàsiques despertin aquesta emoció, aquesta commoció de la població, que ens és més propera, perquè com sempre diem, el dia que ens deixem d'emocionar i de commocionar per allò que ens passa en el món en el que vivim, doncs humanament estarem morts, i això no ens ho podem permetre.
1: Així com per acabar, si ens podeu recordar quan i com serà l'exposició que portareu aquí, en aquest cas a Barcelona?
3: Sí, i tant. Doncs mireu, la Street Art, l'exposició s'inaugura el proper dimarts dia 9 a les 7 de la tarda al Parc de la Ciutadella, a la plaça Joan Fiveller, i estarà exposada fins al 21 de juny al mateix espai. I res, us animem a tots i a totes a participar de la inauguració, perquè serà un event molt xulo. Comptarem amb el coordinador artístic del projecte, el Gazia Mohammed Al-Hawazi. I bé, a més, al mateix temps que inaugurarem aquesta exposició a Barcelona, doncs el mateix dia es farà el mateix a la Franja de Gaza, a la ciutat de Deir el-Balah, amb la participació dels artistes, que són els artífecs d'aquest projecte, i les seves obres també exposades a la Franja de Gaza.
0: Que bé, que maco, no?, en el mateix moment fer doncs aquesta inauguració plegats, encara que sigui amb la distància, no? Doncs fantàstic, hem parlat avui amb CreArt, aquesta entitat que es dedica, dèiem, a l'art, utilitza l'art com a eina de transformació social, i ha estat amb nosaltres el director, la directora i coordinadora de projectes d'educació per la justícia global, la Carol Pujades, i el coordinador de projectes de cooperació internacional, gerent i referent a Gaza, a l'Enric Miravitlles. Estaria bé, per finalitzar, algú de vosaltres que recordessin de quina manera, si algú ens escolta i es vol posar en contacte amb vosaltres o vol fer una ullada tot el dia a dia de CreArt, com ho fa?
2: Per les xarxes, nosaltres on estem més vives, diria que és a través del perfil d'Instagram, CreArt.org, i si no, ens poden, jo crec que ens troben ràpidament, i si no ens poden anar a escriure al correu info@creart.org.es.
0: Fantàstic. Doncs moltíssimes gràcies als dos, que vagi molt bé aquestes iniciatives que teniu, i confiem que l'exposició arribi l'any que ve a Sant Boi i en tornem a parlar.
2: Moltíssimes gràcies a vosaltres, Mònica i Laura. Gràcies.
0: Bon dia. Arribem al final de l'Espai Solidari d'avui dimarts, com sempre aquest espai que fem amb la col·laboració de la Unitat de Cooperació, Solidaritat i Pau de l'Ajuntament de Sant Boi, Laura Alonso. Com sempre, recordem de quina manera, si hi ha algú que vol estar al dia de l'actualitat sobre aquestes temàtiques a Sant Boi, com ho fa?
1: Ho podeu fer a través de la web municipal, que sabeu que hi ha l'apartat de cooperació, i en aquella mateixa plana, al final, podeu trobar la forma de subscriure's al butlletí, que anem enviant informació periòdicament. Però també tenim Instagram i ens podeu trobar com @cooperacio_AJSantBoi.
0: Arribem al final de l'Espai Solidari. Diem, Laura, que fins la propera setmana, que vagi bé.
1: Que vagi molt bé, fins la setmana que ve.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites. Un viatge conduït per Sergi Darrés.
2: El més gran enemic del coneixement no és la ignorància, sinó la il·lusió del coneixement. Això va dir Stephen Hawking. Hi ha frases que no només obren programes, sinó que defineixen intencions. Aquesta, per exemple, és gairebé un manifest. Perquè el que volem fer aquí és exactament això. Mirar de separar la màgia de la ciència, la sospita del coneixement, el titular viral del fet contrastat. Nosaltres som, com dir-ho, els que volem entendre. Els que no ens conformem amb el primer tuit, ni amb el primer vídeo de TikTok, ni amb aquella veueta del grup de WhatsApp que assegura tenir informació privilegiada. Som els que encara tenim fe en el dubte i en la curiositat. I també som una mica morbosos, sí. Ens fascinen els misteris, les teories alternatives, les coses que no quadren. Però no perquè vulguem creure-les, sinó perquè volem entendre per què tantes persones sí que ho fan. La Terra no és plana neix d'aquí, d'aquesta necessitat d'aturar-nos un moment enmig del soroll informatiu i posar una mica de llum i d'humor allà on tot sembla conspiració, desconfiança o caos. Volem fer-ho amb rigor, esperit crític i un punt d'ironia, perquè creiem que riure és una de les millors maneres d'aprendre. Els últims anys, les xarxes internet han fet florir centenars de teories, des del terraplanisme fins als reptilians, des dels antivacunes fins a les conspiracions climàtiques. Vivim en una època en què el coneixement és més accessible que mai, però també en el que les mentides mai havien circulat tan ràpid. I aquí ens trobareu, intentant destriar el gra de la palla amb calma, humilitat i bon humor. Esperem que ens acompanyeu en aquest viatge que ens portarà a bord d'aquest punt blau pàl·lid que és la Terra, des dels racons més recòndics de la ment humana fins als confins de la vora de l'oceà còsmic. Benvinguts i benvingudes

0: a tanta discussió absurda. Així que benvinguts i benvingudes. Poseu-vos còmodes, deixeu de buscar conspiracions darrere de cada núvol i no penseu que l'anticicló de les Açores és el nom d'un grup secret de poder mundial. Comença La Terra no és plana i comença amb la pregunta: el canvi climàtic és una estafa o és la nostra realitat més urgent? I per començar aquesta aventura, hem tingut l'honor de comptar amb una col·laboració més que especial. En Francisco Vera, Francisco activista a l'Instagram, de només 16 anys, colombià i reconegut influencer per la lluita contra l'emergència climàtica, ha volgut donar-nos la benvinguda al podcast amb unes paraules.
1: Hola, com esteu? Jo sóc Francisco Vera Manzanares, tinc 16 anys, sóc activista climàtic i defensor dels drets humans. Moltes gràcies, Sergi, per la convidació a aquest espai. Molt content, moltes felicitats també per fer-ho, perquè és molt necessari informar la gent, contrarrestar les narratives negacionistes de la crisi climàtica. Al llarg d'aquests darrers 6 anys en els que he estat, diguem, involucrat en l'activisme climàtic, doncs personalment m'he trobat amb moltes coses, moltes posicions negacionistes. Per una banda, jo diria, tenim el negacionisme per se, no? A la gent que diu, no, doncs no hi ha una crisi climàtica, i també el retardisme climàtic, no? Que també, fins i tot jo diria, és més o igual de perillós i de seriós i de greu com el negacionisme, perquè el que ens diuen és que, bueno, hi ha una crisi climàtica, però no, nosaltres com a éssers humans no tenim incidència, per tant no podem fer res davant d'aquella crisi climàtica, o que no és tant, com diuen, bàsicament. Jo, per començar, hem de mencionar, això és clar, el consens científic. El consens científic és molt, molt contundent i està molt ben estructurat. Està l'IPCC, el panel intergovernamental de canvi climàtic, que són científics de 196 països que s'han reunit i han recopilat, han aconseguit tota aquesta evidència tan clara que recolza l'afirmació de que la crisi climàtica és real i està sent impulsada per l'ésser humà per un model de producció de consum insostenible amb el planeta, incompatible amb la natura, i que, a més, el seu principal contribuent és l'indústria fòssil, el petroli, el carbó i el gas. Aquest és el punt de partida. Però després entrem directament en els arguments que veiem a l'hora de debatre, de discutir. Per què? Per què és això així? Jo m'he trobat amb gent que, per una banda, per exemple, el que diu és que, clar, canvi climàtic sempre hi ha hagut, i és veritat, tenen tota la raó del món. Una de les teories diu que el que va ocasionar l'extinció dels dinosaures va ser un canvi climàtic. I també hi ha canvis climàtics doncs, ocasionats per qüestions externes, com la rotació. Hi ha un científic croat que planteja com aquestes variacions externes del sol, precisament, de les pluges solars, tot això té una influència en el clima a nivell global. Ara, què és el que diferencia l'actual crisi climàtica, l'actual canvi climàtic? Doncs és molt senzill, la rapidesa i la velocitat, el ritme en el que està tenint lloc. Precisament hi ha una correlació entre l'emissió de gasos d'efecte hivernacle des de la revolució industrial, bàsicament. Sembla una molt forta abraçada, espero que continueu i que us vagi molt bé en aquest projecte i continuem endavant. Gràcies.
0: Moltíssimes gràcies, Francisco, per haver volgut ser en aquesta primera edició d'aquest podcast. Sempre recordarem que el vas apadrinar tu. I ara sí, després d'aquest alè d'esperança, d'aquesta joventut que té aquestes ganes de ser escoltada i de posar aquest granet de sorra, comença La Terra no és plana. Benvinguts i benvingudes. I per posar els peus a terra, literalment, saludem en Jordi Vilà, geòleg, professor i divulgador científic i promotor de la plataforma geòleg.cat. A veure, Jordi, on pares? Al cap de Finisterre, mirant si els barcos cauen per l'horitzó?
2: No, encara no, però mira, això segurament sí que en parlarem en qualsevol capítol del terraplanisme, oi que sí? Bueno,
0: ja veurem si el farem, ja veurem.
2: Això... Sí, home, podcast es diu així, l'hem
0: primer...
2: de fer.
0: Bueno, ja depèn, potser els nostres oients ens ho demanen i si la pressió ambiental i el poble vol, ja ho veurem. Escolta'm, va, això del canvi climàtic, què tal? Tot és mentida o com ens ho situes, això?
2: Mira, si vols, t'ho situo des de l'origen. Sembla que sigui una cosa que se'n parli des de fa poc, però realment el canvi climàtic no és una idea moderna. Fixa't, i el 1896 hi va haver-hi un químic, Premi Nobel, per cert, Svante Arrhenius, que, per exemple, va calcular que si duplicàvem el CO2 a l'atmosfera podia augmentar la temperatura global uns 5 graus. En aquell moment...
0: A quin any has dit? El 1800?
2: 1896. Fixa't, en aquell moment només era una curiositat de laboratori, perquè no hi havia tampoc unes medicions molt precises del CO2, no hi havia una medició constant cada dia, com es fa avui, és diària, la mesura. Però, mira, fins i tot després, molt més tard, durant el segle XX. La preocupació va començar a créixer a mesura que ja es comença a mesurar el CO2 atmosfèric. En 1958, un senyor que es deia Charles David Keeling va instal·lar un sensor a l'observatori de Mauna Loa, Hawaii, allà dalt al volcà, en un lloc

0: Que si havien passat uns 60 anys, eh? Una mica més.
1: Sí, sí, sí, sí, sí. I allà va començar a registrar un increment constant d'aquest CO2, un augment. Any rere any anava pujant, anava pujant. Clar, es van haver de començar a mirar-se una mica més en calma, tot plegat, eh? Cara avui, la famosa corba de Killing és una de les proves més clares de l'activitat humana sobre el clima. Uh-huh. Ja més tard, a partir dels anys 70, ja començava a haver-hi un cert debat científic. Fins i tot, algunes empreses petroleres fan càlculs interns sobre com pot afectar l'emissió de CO2 en el clima.
0: Això als anys 70, eh?
1: Sí, sí, sí, sí, sí. Per exemple, ExxonMobil, Shell, BP, sabien perfectament l'impacte del CO2 sobre el clima ja als anys 70.
0: Que recordem que tant una com l'altra de les que has dit són companyies que després van ser responsables dels vessaments més importants al mar, no?, d'algun dels seus petrolers que es trencar, no? L'Exxon Valdez i algun de Shell, que recordem algun dels catàstrofes mediambientals més històriques, eh?
1: Sí, sí, sí. Però bé, imagina't, vull dir, això ja sabien ells. Estudis interns de les companyies deien això, però més tard van començar a finançar campanyes de desinformació per mantenir segurament el seu negoci. Val, no? No sé si tu tinguessis una empresa que funciona, voldries que funcionés igual o millor, no? Aleshores, sí, si es genera alarmisme, esclar, si es genera alarmisme, hauràs de promocionar el contrari. Uh-huh. Si tu tens diners per fer-ho, doncs jo crec que és el més lògic que poden fer aquestes companyies. No és ètic, tampoc, però és el més lògic.
0: Diguem-ne que pagant Sant Pere canta, no?, que diuen.
1: Sí, sí,
0: que
1: sí.
0: Que diuen en català. Et puc fer una pregunta prèvia abans? Que tu parlaves del tema de la corba de Killing, no? Parlaves del tema de les emissions.
1: Sí.
0: Suposo que se'n parla molt, però segur que em pots il·lustrar una mica més. És a dir, més enllà de la combustió dels cotxes, quines són les principals emissions que es contemplen així, grosso modo?
1: Vale, sí, mira, hi ha una cosa aquí que es coneix a la Terra. Per exemple, coneixeràs el cicle de l'aigua. Uh-huh. Plou, l'aigua va a les muntanyes, passa pel riu, se'n va a l'oceà, s'evapora, torna un cicle, no? El cicle és molt més complex que això que he dit ara, eh? Però després hi ha el cicle del carboni. El cicle del carboni contempla que el carboni està a l'atmosfera, però també pot estar a altres llocs emmagatzemat. El major magatzem de carboni que nosaltres potser ens podem imaginar, o que la gent s'imaginarà, és el carbó o el petroli. Oi que sí?
0: Sí, home, està clar.
1: Uh-huh. Però no és ben bé així. El major magatzem de carboni a tot el món són les roques. Les roques sedimentàries.
0: Tu hi entens d'això, eh?
1: Sí. Aquestes me les conec bé. Perquè, mira, hi ha la roca, és una roca que es diu calcària, pot sonar, més o menys, i la calcària està formada per una molècula que conté carboni. I aquest carboni és el carboni de l'atmosfera que va absorbir el mar i que al seu torn el mar va fer precipitar el fons marí per generar una roca. Uh-huh. Per tant, fixa't, un dels majors reservoris de carboni són les roques sedimentàries. Però, esclar, les roques sedimentàries no les cremem. Per tant, no emetem CO2 a l'atmosfera fent servir roques, sinó que les emetem fent servir, doncs, el petroli o el carbó. Mira una cosa, aquí hi ha un experiment que a vegades faig amb gent, que és molt divertit. Per exemple, tu assimilarem aquesta combustió amb un cacauet. Tu sabies, tu et pots imaginar, un cacauet...
0: A veure on es porta, el cacauet?
1: Un cacauet tarda un temps a créixer i a desenvolupar-se en la planta. És a dir, tarda un temps a acumular energia. Aquest, un cacauet, és al final també ho diuen, oh, que calòric, és molt calòric un cacauet, cuidado.
0: No, té fama i perquè... és molt sa, a més a més, sí, tant. Bones calories.
1: Acumula molta energia. Hi ha un experiment, doncs, tu agafes un cacauet, el punxes amb una agulla, dic punxar-lo amb una agulla perquè si no l'agafes amb les mans ja veuràs que no aniria bé la cosa. El cremes, l'encens amb una flama i el cacauet s'encendrà. S'encendrà i cremarà durant molta estona. Aquí fins i tot pots fer l'experiment d'agafar un vas amb aigua a temperatura ambient, posar-lo sota el cacauet i veuràs que tindràs aigua molt calenta quan acabi aquest experiment.
0: No se m'hagués acudit mai.
1: És a dir, què has aconseguit amb aquest procés? Una planta ha acumulat energia i tu l'has alliberat en forma de calor. Vale, amb aquest procés, què estem fent amb el carbó i el petroli? Pràcticament el mateix. Milions i milions i milions d'anys d'acumulació de carboni i nosaltres estem extraient aquests milions d'anys en poques dècades i ho estem emetent tota l'atmosfera. Què li estem donant a l'atmosfera, a part de carboni? Energia. Capacitat de retenir energia, perquè el CO2 és això, el CO2 és una manta, el CO2 és l'efecte hivernacle, que per cert, sense l'efecte hivernacle no podríem viure nosaltres a la Terra.
0: O sigui, en resum, vols dir que això, el que la Terra va tardar milions d'anys en enterrar, d'alguna manera, nosaltres ho estem alliberant en qüestió de 200 anys.
1: Exacte, aquesta llibera, això alliberar d'aquesta manera tan ràpida el que està provocant és que estàs escalfant, o estàs més que escalfant, estàs donant més base a l'atmosfera perquè pugui acumular més calor. Pot acumular més calor, per tant, més energia, tot el que vingui després serà més energètic, les tempestes, les sequeres, etc.
0: Per tant, tot això que m'expliques té a veure precisament amb el canvi climàtic, el tema d'efecte hivernacle, etc, etc. Deixa'm avançar una mica, perquè és important, si no se'ns tirarà el temps al damunt. Intentem donar-hi també una visió una mica diferent. Ens acompanya també avui, i espero que durant molt de temps, l'Albert Palou, que és biòleg i responsable de les relacions institucionals i de comunicació del Centre d'Investigació Beta, que segur que també té alguna cosa a dir-hi al respecte del canvi climàtic. A més, en el seu centre treballen molt en relació al tema de la sostenibilitat, etc. Benvingut al programa, Albert. Què tal? Com estàs?
2: Hola, molt bé. Aquí, encantat de participar d'aquesta aventura.
0: Què et sembla, tot això del canvi climàtic? Què ens n'expliques?
2: Ara té un problema, perquè... Clar, em vol dir no sé què, clar, un podcast, no sé què, la Terra no és plana, sí. No sé què. Clar, jo m'havia preparat lo del terraplanisme, però bueno, ja podem parlar de l'altre, però...
0: Ja en parlarem.
1: M'ha passat el mateix.
0: Això és culpa meva, això és, jo no conec que...
2: No, m'ho guardo i ja quan el dia que fem el programa del terraplanisme ja ho aprofitarem, tot al final tot s'aprofita.
0: Ja, això, si d'això la setmana d'algun dia ja ho farem. Sí, home, sí, endavant. Centrem-nos, que se'm descentreu fàcil. Ens deia el Jordi el tema del cacauet que crema, no?, aquests milions d'anys que es va tardar en enterrar tot plegat i ara ho alliberem, no sé, què ens en dius?
2: És un tema molt interessant. De les conspiracions més grosses que hi ha potser ara mateix per molta gent i que cada dia sembla que triomfa una mica més. És una llàstima que sigui una conspiració perquè realment, com deia el Jordi, a nivell de consens científic no és ni opinió ni un acte de fe, és un fet bastant demostrat, que el 97% de les publicacions científiques que es fan van en aquesta línia. El 3% que queden, moltes no és que siguin negacionistes o conspiracionistes, sinó que són a vegades de forma més o menys desencertada intenten portar punts diferents, com tot bon científic hauria de fer. Fa uns dies vaig estar discutint amb uns neurobiòlegs sobre aquest tema, temes de comunicació, neurobiologia, i tenien una teoria molt interessant, és que el canvi climàtic és una cosa que per el cervell humà, tal com el tenim programat, és molt difícil de processar i d'entendre. Estem molt ben pensats, diguem, per reaccionar a amenaces com ara que si tu et gires i et trobes un tigre de cara, diguem que el cervell està molt ben preparat per fer el que has de fer en aquell moment, però el canvi climàtic té tots els ingredients perfectes perquè sigui una cosa molt difícil d'entendre pel nostre cervell. És lent, és una cosa global i que té moltes derivades i és molt complex. És molt diferent de si t'ataca un tigre.
0: És a dir, que tot plegat fa que sigui fàcil d'omplir amb teories, diguem-ne, que no s'ajusten del tot a la realitat o que són poc rigoroses, més aviat, no? Vens a dir això, també.
2: Sí,
0: perquè necessitem donar una explicació a coses que són una mica complexes i difícils d'entendre i, per tant, tirem pel que és més senzill, no? Potser?
2: Sí, i també complica molt la cosa que moltes vegades els missatges que amb bona fe divulgadors científics o periodistes científics fan a vegades sobre temes que tenen a veure el canvi climàtic són contradictoris, perquè diuen que hi haurà més sequera però que també hi haurà més tempestes. És complicat a vegades posar sobre la taula com toca aquests temes. No diem que la Dana de València l'hagi causat el canvi climàtic, sinó que estem dient que el canvi climàtic farà que la Dana de València passi amb una freqüència més alta. No t'estem dient que no plogui mai més, sinó que plourà diferent. No t'estem dient que els hiverns siguin més freds, sinó que... Això és complicat de processar.
0: Trenquem la causalitat, no? De dir causa-efecte... Oh, no, bueno, no ben bé. És una mica... A la gent potser li sona fins i tot una mica horòscop, no? És a dir, són allò, postulats no falsables del tot i, per tant... És possible que costi una mica. Llavors, el que interpreto del que dius és això, que realment a la gent li costa d'entendre exactament en què es fonamenta, no tant en què es fonamenta, sinó quina conseqüència té, o veure si el que està passant té a veure o no amb això. I, per tant, és difícil de que pugui calar en una determinada part de la població. Es genera un caldo de cultiu, no?, pel que dius, que és una sí que és culpa del CO2, però també és combinat amb el wifi i les fake news, acaben fent tot una maionesa de tot plegat, oi?
2: Sí, sí, és el caldo de cultiu perfecte per treure teories de tot tipus, perquè gent com el Jordi, que fa temps que es dedica a la divulgació, jo crec que la gent que fa divulgació acaba processant que moltes vegades és difícil transmetre en un minut una cosa que tot ha costat anys d'entendre, i això és bastant humà. Jo el que diria com a missatge és que es costa molt posar d'acord en científics, també.
0: Clar.
2: Jo els he vist congressos barallant-se per com ha de ser el càtering. Llavors, ostres, que el consens sigui tan gran realment és una cosa que s'ha de tenir a veure.
0: Semblen partits d'esquerres, això, quasi bé.
1: Sí. És que hi ha molts arguments, dels negacionistes que porten a a pensar, i el que deies com a divulgador, ostres, a vegades et treuen uns arguments que costen de rebatre. Però, bueno, mira, per exemple, et poden dir és que el clima sempre ha canviat, és que els estius sempre fa calor.
0: Aquest és l'argument típic, no?, de l'argument bastant cunyat. Sí. Oh, ploure sempre ho ha fet, això de ploure, oi?
1: Clar, sempre ha plogut, i a veure, i abans
0: són cicles,
1: recordo,
0: no?
1: una vegada que va ploure, bueno, que va ploure molt més que ara, eh? I clar, tu dius, vale, potser sí, a l'estiu fa calor, a l'hivern fa fred, però si tu mires una gràfica d'aquestes, tu veus que hi ha una dent de serra, estiu a dalt, hivern a baix, estiu a dalt, hivern a baix, i aquesta dent de serra, per això, va pujant. De tal manera que a vegades s'encavalca i acaba sent que a vegades els hiverns superen els estius dels anys anteriors en quant a algun fet d'aquests climàtics. O, per exemple, et diuen, ostres, és que els volcans emeten molt més que els humans. Uh-huh. Això t'hi trobes, de fet. Oh, és que els grans imperis van caure per un cataclisme del tipus un volcà, que va canviar el clima de cop i tot això. Pot ser, eh? No dic que no. Però és que avui en dia, per exemple, un volcà emet 0,3 gigatones de CO2, que és molt. Uh-huh. Gigatones, és una bestiesa, són milions de tones. Mentre que els humans emetem 36 gigatones.
0: Clar.
1: És a dir, ara m'ho
0: compares... Hi hauria d'haver molts volcans simultàniament per aixecar el que fan els humans, diguem. Sí, sí.
1: Aquí està.
0: Tornant al que deies tu, Albert, abans, també, és el fet de que vivim en aquesta era de rapidesa i de que la gent vol respostes ràpides i que tot sigui molt, diguem-ne, evident i molt fàcil i molt automàtic, clar, el no poder lligar la causalitat directa, no? I, clar, fa que, escolta, jo el ploure ho he vist ploure sempre. Si tu em dius, en canvi, que si passa tal cosa, demà plourà i queda demostrat que això s'esdevé, doncs clar, llavors sí, però com que és una mica intangible, no? Es mou en el terreny de la probabilitat, no? Tot plegat. És que deixeu-me introduir també una mica el tema de l'Agenda 2030. Suposo que tindrem ocasió de parlar-ne més i segurament en altres programes, eh? Però tu, Albert, que crec que n'has tractat inclús per la feina, saps bastant del tema. Què ens en pots dir? Perquè sobre això hi ha molt de mite, també em sembla, no? I s'utilitza com arma llancívola en moltes taules i sobretaules.
2: Sí, sí. Hi ha una derivada que ens afecta més directament, que és que és una mena de conspiració més dels científics, que ens hem inventat tota una sèrie de problemàtiques que ens estan ajudant a fer-nos rics. Jo tinc bastants companys i companyes que es dediquen a fer recerca i he voltat per moltes universitats i no, encara no he vist mai cap d'aquests científics o científiques arribant amb un Ferrari.
0: Vaja, t'has equivocat de feina, tio.
2: Sí, sí, sí, ostres. El tema de l'Agenda 2030, realment, jo el trobo especialment graciós, perquè al final l'Agenda 2030 és una cosa que promouen les Nacions Unides, amb la idea que després els governs, tots els nivells de l'administració pública, des de la Unió Europea o aquests organismes més supranacionals, els estats, els governs regionals i els governs locals, acabin impregnant-se d'una certa filosofia que les Nacions Unides considera que són les coses que representa que has de fer per garantir la sostenibilitat de l'economia, del medi ambient i de tot això. L'Agenda 2030 s'ha acabat convertint en una mena d'excusa per molta gent que han anat introduint aquest conspiracionisme contra el canvi climàtic més a l'agenda política que una altra cosa. Però l'Agenda 2030, si te la mires bé, al final és una campanya de comunicació molt ben pensada, segurament, però és una campanya de comunicació amb uns logos de colors, molts powerpoints, et marca 17 objectius, alguns objectius de què hauries de fer, què hauríem de fer entre tots per salvar una mica el món, però no va més enllà d'això. Jo tota l'aplicació real de l'Agenda 2030, diguem, a nivell de debat, acaben sent això, powerpoints molt xulos i reunions molt avorrides, que, bueno, després sí que generen debat, però no té més.
0: Suposo que el fet de, una vegada més, sigui una cosa una mica, interpretable, intangible, sense un efecte directe sobre el ciutadà o que no és capaç de veure-ho, i com a molt se li ha arribat a vendre que la conseqüència de l'Agenda 2030 és els taps de les ampolles de plàstic que quedin lligats i que no els puguis llançar, no? I que a molta gent li va costar una mica adaptar-se a això, suposo que fa que tot plegat sigui com vist com una botada científica o política, no? Perquè... No sé, jo he arribat a sentir que volien dominar el món amb això, que algú s'estava forrant d'una forma absolutament indecent.
2: O sigui, si algun dia algú es planteja dominar el món, fer-ho des de la ONU, no sé si és la millor decisió, eh? Vull dir, és bastant complicat. És més fàcil posar d'acord una comunitat de veïns sobre posar un ascensor que dominar el món a través de la ONU. una de les coses que l'agenda 2030 ha aconseguit bastant és anar-se transformant en agendes polítiques. L'agenda de la Unió Europea, del passat govern de la Comissió Europea, tenia una declaració que era el Green Deal, en el que teoria, en teoria adaptava alguns dels objectius de l'agenda 2030, i això, un cop ho aterres, que sí que es transforma en paquets de polítiques, en reformes legislatives, que això és el que sí que desperta o aixeca polseguera
0: en la gent...
2: Has parlat dels taps d'ampolla, però...
0: Per exemple, bueno, sí.
2: Si tu vols reduir determinat nombre d'emissions, doncs pots introduir polítiques que afectin el mercat dels cotxes. Si tu introdueixes canvis legislatius que afectin el mercat dels cotxes per anar cap a un altre model de motors, doncs això acaba tenint unes implicacions econòmiques enormes per a algú que té molt de poder. Llavors, aquí ja és quan entres d'un relat comunicatiu molt maco, d'uns logos de colors de les Nacions Unides, d'uns powerpoints que t'envien i unes webs molt ben fetes amb propostes d'indicadors de com seguir i com està salvant el món a partir d'intentar complir els objectius de desenvolupament sostenible, a la que ho aterres, li estàs tocant la butxaca a algú i això ho complica molt.
0: O sigui, que anem a parar els calés, bàsicament. Anem a parar que hi ha algú perd influència o que hi ha de fer algun gasto i llavors ja tot es torça i va mal borràs, una mica?
2: Sí.
0: Sí, algú ha de pagar la festa.
1: Una pregunta.
0: Jordi, digues.
1: Sempre m'he demanat, dic, l'agenda 2030 representa que té el punt i final al 2030? És a dir, té una data de caducitat?
2: Abans de l'agenda 2030 hi havia l'agenda dels objectius del mil·lenni. Quan arriba el 2030, el 2031 hi haurà una agenda que es dirà agenda Omega. Això, i al final... Una de les funcions de les Nacions Unides és intentar fer un món millor i dir cap a on haurien d'avançar les coses. Però clar, no tenen capacitat legislativa real per fer-ho directament. Ho han de recomanar als governs perquè ho facin i els governs després ho han d'anar aterrant. Però van.
1: Sí, sí. Popularitza molt, les dretes i les esquerres, l'agenda 2030.
2: És una conseqüència de la pressió que han fet alguns organismes i algunes grans associacions de lobbies quan han vist que afectava determinats sectors econòmics. Òbviament s'hi han posat de cap. I després, tenir coses com lo del tap d'ampolla ajuda... No sé quin impacte té, no ho hem calculat mai, segurament algú ho ha fet, però també és una imatge que ridiculitza una mica això, perquè, ostres, jo estic aquí amb el tap d'ampolla que no el puc treure de la nera.
0: Tremendo, és una experiència lamentable, cal dir-ho.
2: Mentre els avions volen cada vegada més i fan molt de CO2. Clar, això comunicativament és molt complicat.
0: Després, si em permets, Albert, tornem a això, que crec que té a veure amb això de la sostenibilitat i la petjada del carboni, que en dieu els que hi enteneu una mica. Però, Jordi, a mi m'agradaria que abans ens hem quedat a mitges, que ens ho estaves una mica introduint, però també la geologia que ens ensenya sobre el tema del canvi climàtic, perquè tu explicaves el tema de com el CO2 està dintre de segons quin tipus de roques, etc. Però entenc que des de la geologia teniu manera de demostrar que això existeix, que això ha passat i que en tot cas no és només un tema de cicles i prou, no?
1: Sí, exacte. Aquí, de fet, es poden veure al llarg de les roques que s'han anat dipositant amb tots els milions d'anys que té la història de la Terra, doncs es veu com el món ha anat canviant. I aquests canvis a vegades eren produïts per cicles atmosfèrics, és a dir, canvis climàtics molt brutals, com poden ser, per exemple, la caiguda d'un meteorit, com el que va matar part dels dinosaures, que aquest va generar tot un núvol molt dens a l'atmosfera que va tardar molt de temps a dissipar-se i això va crear un canvi climàtic tan brutal que moltes espècies van extingir. O a vegades veiem com la Terra, per exemple, hi ha una gran extinció que va morir més del 95% de les espècies a la Terra, que es diu la Terra bola de neu. Resulta que la Terra es va congelar sencera, de punta a punta, i va deixant una franja petita a l'equador, per on hi van sobreviure allà quatre animals allà.
0: Una reserva, diguem.
1: I són aquests, nosaltres som descendents d'aquests.
0: Hòstia.
1: Descendents d'animals marins. Clar, es veuen aquestes coses, però ara, si anem més endavant, tenim pocs anys de mesures. Menys de 100 anys, de fet. Però després ens anem de recórrer a altres mètodes, com per exemple l'extracció de gels a l'Antàrtida. El gel acumula l'aigua del propi gel, però també acumula bombolletes petites a dins que tenen part d'aquesta atmosfera encapsulada i que es pot mesurar.
0: Clar, és un bon reservori, no?
1: Sí, aleshores és com mirar les capes d'allò, la dendrocronologia, les capes, les anelles d'un arbre, tu mires les anelles, tu mires les capetes d'aquest gel i pots anar deduint si en aquella època feia més calor, feia més fred, si hi havia més gel, si menys, si hi havia més precipitacions o menys, si hi havia més CO2 o menys, també. Sí. I això, tens una gràfica que és constant.
0: És un viatge en el temps,
1: diguem. I baixades, totalment. Uh-huh. Totalment. Tens 10.000 anys de registres continus.
0: Déu-n'hi-do.
1: I aquí tens pujades, baixades... Bueno, 10.000, fins i tot més, eh? Pots sí, arribar sí. bastant més enllà, eh? Però, bueno, tens pujades, baixades, on veus glaciació, desglaciació, glaciació, desglaciació, i veus el CO2 com va donant voltes per allà, l'últim període. És a dir, puja, baixa, però no surt d'una mitjana, no surt del canal. Uh-huh. És com si anés rebotant entremig de dues barres horitzontals. Però què passa? Que comença l'època industrial i aquest CO2 es dispara.
0: Uh-huh.
1: I es dispara dramàticament, fins i tot es doble. Es dispara tant com, per exemple, a l'època preindustrial hi havia a l'atmosfera 280 parts per milió de CO2. Part per milió vol dir, si jo agafo un milió de molècules de l'atmosfera,
0: uh-huh.
1: 280 molècules seran de CO2. Sembla poc, eh?
0: Sembla poc,
1: sí. És 1.280, però bueno, són suficients com per acumular calor. Si passem a l'època actual, 2025, estem a 420 parts per milió. És a dir, no hem duplicat encara, però pràcticament.
0: És a dir, van líder el que tu deies al principi. En 200 anys alliberem pràcticament tot el que es va acumular durant milions, no?
1: Exacte, i aquest és el problema, que aquesta alliberació massiva de CO2 et porta unes conseqüències que no saps, no coneixes.
0: I escolteu, si realment hi ha aquest consens tan ampli, que crec que esteu bastant d'acord en el que, no?, i que queda bastant constatat, li atribueu aquesta confusió que hi ha, que no és fàcil d'explicar, que no és tan, la causalitat no és tan evident, o també potser la ciència no ho ha comunicat amb por, o què diríeu? Com ho veus tu, Albert, això?
2: Jo penso que, en general, que és, lamentablement és bastant demostrable que als científics els hi costa una mica explicar-se mitjanament bé, o mitjanament, d'una forma mitjanament comprensible. També hi ha hagut moments en els que, en aquests temes, llançar segons quins missatges ha sigut molt contraproduent. Potser s'ha tirat per l'opció de fer missatges més contundents, però això, al mateix temps, ha creat respostes més contundents. El que et deia, si tu amenaces a la gent amb que el canvi climàtic portarà inundacions, et respondran uh-huh. que inundacions n'hi ha hagut sempre. I això s'ha d'anar amb compte, perquè hi ha alguns exemples de problemàtiques ambientals que s'han comunicat malament, no diria que un punt deliberadament, però potser sí. Hi ha un exemple, un dels grans biòlegs, inventor dels índexs de biodiversitat, que era el Richard Dawkins, va fer un dia un titular dient que cada dia s'extingien, ara no recordo el número, cada dia s'extingeixen 10 espècies del món. Clar, si fas un càlcul des del dia que ho va dir fins ara, doncs ja el planeta estaria bastant, bastant fotut. Ell tenia una intencionalitat al fer-ho, que era cridar l'atenció sobre una problemàtica, però aquí s'equivoca a l'hora de voler fer una afirmació que no s'ajusta a les dades reals. I amb el canvi climàtic potser ha passat una mica el mateix. Morirem tots per excés de calor. Bueno, sí, però no, potser no cal...
0: Una mica d'alarmisme, no?
2: Sí, i això és contraproduent, perquè... Això, perquè dona eines a que algú s'agafi i et digui, bueno, doncs estàs exagerant perquè vius d'això...
0: Això em recorda també, si us en recordeu, aquell documental, que no sé si es va arribar a endur l'Òscar, no ho recordo, que era de l'Al Gore, l'exvicepresident de Bill Clinton, allò de la veritat incòmoda, us en recordeu? Que jo quan el vaig veure, la veritat és que em vaig espantar, perquè realment era molt alarmista. Jo no dic que no tingués unes bases més o menys verídiques i coherents, però si hagués estat estrictament cert el que deia, a dia d'avui, perquè ja fa... deu fer, no sé quan, 15 anys d'aquell documental, o segurament ara estaríem molt pitjor del que estem, penso, hauríem de revisar-lo, però recordo que era molt, molt alarmista. I això no vol dir que no el consideris útil per conscienciar la gent, que quedi clar. Una cosa, deixeu-me, i per introduir una mica de distensió, segur que tu, Albert, també ens ho podràs explicar, això. Què hi tenen a veure les vaques amb tot plegat?
2: Home, les vaques són un dels grans generadors de gasos d'efecte hivernacle de tot el planeta. De fet, si tu calculessis o consideressis que totes les vaques del món són una nació, un país estructurat, ara no recordo exactament la posició, però crec que estarien entre el top 5 de països més contaminants del món. Seria la nació de les vaques. I això és perquè, bé, part del seu propi metabolisme fan que expulsin una sèrie de gasos, entre ells el metà, que és un efecte amb un gas d'efecte hivernacle més potent que el CO2, que també té un període de residència molt, molt més baix, però bé, a efectes de càlcul de petjada de carboni o quantitat de gasos d'efecte hivernacle emesos per l'activitat de les explotacions ramaderes de vaques és un dels que és més alt. Això també ha generat una situació una mica injusta, que és que moltes vegades es tendeix a donar la culpa a l'agricultura i se l'acusa de ser una de les activitats més que contribueixen més a aquest canvi climàtic, quan de fet si poses els números sobre la taula tampoc és ben bé així. Hi ha altres activitats econòmiques que són més importants, però el tema de les vaques és bastant...
0: Però una mica has dit que sí que és veritat, una mica, eh?
2: Sí,
0: sense fer enfadar ningú, però una mica és veritat, no?
2: Aviam, aquí hi ha solucions, o sigui, no és només els pets que es tiren, per dir-ho clarament, també doncs, és tota la terra que tu has de transformar per alimentar-les, o si alimentes les vaques d'Europa amb pinso fet a Sud-amèrica, que això seria una de les conspiracions que potser sí que algun dia seriosament algú es podria preguntar per què no hi ha soja plantada a Europa, doncs bé, reduiries moltíssimes tonelades d'emissions del transport d'aquesta soja cap a Europa, o...
0: Entrem una mica amb el que deien de la sostenibilitat, no? Tot plegat. Vull dir, si vols entrar-hi, fer un apunt sobre aquest tema, que dèiem, per exemple, per què és més sostenible el fet de tenir un tap d'ampolla enganxat a l'ampolla, o per què alguns ven i ens hem de creure que és més sostenible que una canya de cartró és més sostenible que una de plàstic. Aquesta és la pregunta.
2: Sí, passa que moltes vegades a la gent no li agrada sentir la resposta, perquè... o és poc intuïtiva o no agrada. Un apunt, a vegades, si ens centrem estrictament en emissió de gasos d'efecte hivernacle, més sostenible vol dir emetre menys gasos d'efecte hivernacle que, diguem, que una alternativa. O sigui, si tu tens un procés o la generació d'un producte o una activitat que genera una quantitat determinada de gasos de CO2 o de metà, una alternativa que tingui el mateix però que alliberi menys d'aquests gasos és més sostenible. Això entraria en un debat que la sostenibilitat podria tenir altres tipus de categories, com ara quin impacte té sobre la diversitat, quin impacte social té, quin impacte té sobre el consum d'aigua, però això ara ho deixem de banda, centrem-nos només en CO2. Fer una canya d'aquestes per beure orxata de plàstic o fer-la de paper, doncs hi ha gent que es dedica a calcular tot el procés, això vol dir que has de fer tot el procés des de l'obtenció de les matèries primeres fins a la producció, tota la part logística, el repartiment i diguem, després de la vida útil, la gestió de residus, tot això genera una certa quantitat de CO2.
0: És a dir, perquè ens entenguem, és a dir, des de que la canyeta, el disseny és un projecte fins que arriba a l'abocador o es desimpacta, diguem,
2: sí,
0: no?
2: Sí,
0: tot això.
2: Des de que extreus els materials a partir dels quals generaràs o la canya de plàstic o la cel·lulosa per fer-la. O sigui, tot el procés sencer que tu puguis pensar que tingui a veure amb aquella canya, hi ha gent experta en calcular quant de CO2 es genera en tots aquests passos per veure després si en algun d'aquests passos tu pots reduir o optimitzar algunes coses per reduir la quantitat global d'emissió de CO2 de fer aquestes canyetes. La cosa és, per què hem fet el pas de les canyetes de plàstic a les de paper? Perquè són més sostenibles. Si tu mires els números, generalment no et surten...
0: Oh, doncs llavors, quin negoci hem fet?
2: Aquí s'ha acabat imposant més un altre relat, que és el de el plàstic flotant pel mar, una tortuga...
0: L'illa aquella de plàstic que diuen que hi ha al mig de l'Atlàntic, no?
2: Que estaria bé un dia a veure si algú l'ha vist. Doncs el plàstic ha acabat sent com el material maleït. S'ha acabat emportant les culpes de moltes coses, perquè com que el gestionem malament, acaba contaminant, acaba fent una cosa molesta que la veus. O sigui, per tant, l'impacte ambiental del plàstic no és el fet de que sigui menys sostenible que les canyes de cartró. L'impacte ambiental del plàstic és que es gestiona malament i acaba on no toca, es transforma en microplàstics que poden entrar a la cadena alimentària i generar problemes. Però si tu et mires estrictament què és més sostenible, sempre que els meus companys fan aquestes coses, t'acaben dient, no, això és molt més sostenible, la canya de plàstic, és molt més sostenible la bossa del súper, aquesta d'un sol ús, que no pas les de roba.
0: Això és una afirmació molt disruptiva, eh?
1: Jo tenia una tote-bag, i ara ja l'he de llançar. A què he de fer jo amb la meva tote-bag?
2: És igual de sostenible que una bossa de plàstic d'un sol ús, segons la quantitat de vegades que la facis servir. I si no la rentes, perquè si la rentes... estàs afegint molta petjada, també, però crec recordar que era unes 700 vegades. O sigui, si tu fas servir la tote bag 700 vegades, hauràs igualat l'impacte de la bossa.
1: Encara potser alguna arribarà.
0: Jo crec que és una afirmació molt disruptiva que molt poca gent s'espera, realment, i a més, molt ben fonamentada, no? Però això no vol dir, tampoc, que la canyeta de cartró no sigui és a dir, en termes globals, no? Ja compensa, o creus que és simple propaganda, diguem?
2: O sigui, la canya de cartró et generarà menys problemes en el sistema de gestió de residus del teu poble o ciutat, sí, no té res a veure amb l'emissió de CO2, sí, no acabarà flotant pel mig del Mediterrani.
0: Però també reduirà la petjada de carboni, no? Pel que deies, perquè igualment el cicle acaba una vegada ja s'ha desimpactat o ja s'ha generat el residu, no?
2: Sí, és complex i ho pots portar a molts dels temes. O sigui, també he vist el debat de què és més sostenible, un kiwi de Nova Zelanda o un kiwi d'Astúries. Llavors, tu primer dius, home, per favor, clar, home, el d'Astúries. I bueno, no té per què. Una fruita de proximitat fora de temporada pot generar molt més CO2 el fet de que tu l'estiguis consumint fora de temporada que no pas una fruita que et vingui de molt més lluny. Per això és complex i bé,
0: per això és difícil de posar-se d'acord, tot plegat, no? El que sí que està clar és que l'emergència climàtica existeix, totes les dades són allà, aquest és el consens. Altra cosa és el que dèiem, no? Com el mitiguem o com l'intentem pal·liar a la mesura del possible. Jo volia fer una pregunta al en Jordi abans de tancar la tertúlia, que és, tu que ets geòleg i que dèiem, mires el passat, no?
1: Sí.
0: És veritat que abans també em feia de calor o no em feia? Com és això?
1: Ostres, bueno, mira, m'agrada això, la pregunta, perquè és que al final és una opinió, no?
0: Sí.
1: Quan et diuen això, ostres, és que jo abans també feia calor, no?
0: Sí,
1: mira,
0: sí,
1: si em remunto a èpoques molt passades, sí que feia calor, eh? Hi ha alguns llocs que feia bastanta més cara. Però avui estem parlant d'avui en dia,
0: uh-huh.
1: I un canvi climàtic a nosaltres ens pot afectar molt. Però, bueno, hem de tenir en compte, el canvi climàtic no és una opinió, és una observació, són dades.
0: Sí.
1: No s'ha de creure, no es pot opinar, és unes dades, es veu que hi ha unes dades...
0: És objectiu.
1: I aquestes dades, no? Sí, exactament. I que per física, per termodinàmica, es pot calcular la calor o la calor més aviat, l'energia que es genera.
0: Uh-huh.
1: Perquè tingues en compte que amb el canvi climàtic hem de parlar d'energia, energia acumulada.
0: Uh-huh.
1: I aquesta energia acumulada pot fer que faci més fred fins i tot en algun lloc, o pot ser que faci molta calor, o que plogui moltíssim en un lloc,
0: uh-huh.
1: o que no plogui gens en un altre. I aquest és el canvi climàtic real al que ens hem d'enfrontar. No de si feia calor més calor a l'estiu o més fred a l'hivern, no.
0: Uh-huh.
1: És energia, intercanvi energètic.
0: Val, molt bé. Escolta'm, doncs, jo crec que hem generat moltes qüestions avui, eh? Potser més que respostes, però jo tinc la percepció de que aquest podcast anirà d'això, d'acabar-nos fent les preguntes millors més que no pas aconseguir les respostes. Però bé, en tot cas, establir esperit crític, no? Omplir d'esperit crític i de que la gent es pregunti coses és molt interessant, sempre i quan es faci des del rigor, perquè si no, és el que diem sempre, que es fa tot d'una forma molt més espúria i cap tot i sense gaire sentit, i és quan proliferen les fake news i l'absoluta confusió i tothom se'n pot aprofitar, eh? Maliciosament, fins i tot. En tot cas, gràcies per aquest moment, i ara, si em permeteu, directament des de Roses, a la terra de la tramuntana, del peix fresc i de les zones misterioses, venen els invents. Invents extravagants. D'aquells que t'acabes preguntant si es van fer per millorar la humanitat o només per fer un riures. Xavi Gorro, el nostre tècnic, què tal? Com va per aquí dalt tot això?
3: Doncs molt bé, què tal? Molt bones, aquí. Bé,
0: sí?
3: Correcte.
0: Alguna cosa has trobat, has rebuscat per que ens il·lustri també el món dels invents sobre el canvi climàtic o l'ecologia, o... A veure, què ens portes?
3: Jo primer de tot he de dir que estic molt a favor del que el tap de l'ampolla vagi lligat a l'ampolla, perquè així no el perds.
0: Ets l'únic? Molt bé,
3: bueno,
0: ets tu?
3: No sé, soc pràctic.
0: Val. Ets tu, o sigui, tens una fàbrica de taps d'aquests o què?
3: No, però així no perds el tap.
2: Una vegada t'hi acostumes.
3: Jo l'única persona que veig amb dificultats per veure és Mariano Rajoy, que té dificultats per moltes altres coses.
0: Vídeo, sí, sí. És veritat, corre un vídeo. Sí, sí, tens raó.
3: Per tant, jo estic a favor d'això.
0: Molt bé, endavant. Ja sabem que Xavi Gorro és l'única persona de la Unió Europea que li sembla bé. Endavant. Sempre està bé. Tothom s'hi acaba acostumant, però en Xavi abans.
3: S'ha d'anar contracorrent.
0: És un tio avançat als seus temps, jo diria. Sí. Va, endavant. Què tenim avui?
3: Va, jo avui portaré coses, bàsicament, invents de merda, bàsicament, eh? O sigui,
0: que
3: la gent crea coses, ningú els hi diu, sisplau, no ho facis.
0: Però ja t'ha fitxat, eh?
3: Sí, i ells es tiren endavant. I avui m'anà molt bé que parléssiu de tot aquest tema del canvi climàtic, que parléssiu de la pluja i tal, perquè avui us parlaré d'un senyor que, diguem que el seu invent sí que va funcionar, però potser va funcionar massa. Bueno, tampoc sabem si va funcionar, però es va donar les circumstàncies, i el que ell va fer va passar en excés. Perquè avui parlem d'un home que es deia Charles Hatfield, que té l'apodo com l'home que va fer ploure massa. I ara ho entendreu. Bàsicament, això de fer ploure, la humanitat sempre ha volgut controlar el temps, no? Quan no plovia, doncs, civilitzacions antigues, doncs feien balls per cridar la pluja, no? Feien una sèrie de rituals. Més endavant s'han provocat explosions per provocar que hi hagi condensació en els núvols, s'han creat descargues elèctriques a l'atmosfera i s'han sembrat núvols per intentar, a través de productes químics, que es pogués generar pluja de manera artificial. Però això va passar a principis del segle XX i sobretot amb la pujada de la pseudociència i sobretot les enginyeries experimentals, doncs van començar a aparèixer una sèrie d'invents que van intentar que l'home pogués crear, doncs, la pluja. Una d'aquestes pràctiques, diguem-li pseudociència, és la pràctica de la publicultura, que és un intent humà d'intentar crear pluja de manera artificial.
0: Sí, això, òbviament... Això s'ha aconseguit, no? Vull dir,
3: sí, s'ha aconseguit. Això, òbviament, on ha triomfat, als Estats Units. Perquè, bàsicament, a més, això té un nom, que són els rainmakers, els creadors de pluja o els fabricadors de pluja, que sí que han aconseguit crear pluja. A la Xina també hi ha alguna sèrie d'experiments que s'ha pogut crear pluja de manera artificial, però clar, aquí hi ha una fina línia que separa que si realment és ciència o és coincidència o és tot un engany. Perquè, bueno, com pots dir, no, la pluja l'he creat jo, bueno, o no. I dir que aquestes tècniques funcionin, doncs, bueno, es basen sempre en la desesperació d'algun tipus de gent, sobretot gent que treballa al camp, quan, doncs, la seva zona, segurament a conseqüència del canvi climàtic, doncs fa que hi hagi llargs períodes de sequera. Clar, doncs un d'aquests moments que podem considerar, bueno, cadascú considera el que vulgui, jo expliqui els fets, ja més considereu si l'home va provocar alguna cosa o no. Doncs, com deia, ve el senyor Charles Mallory Hatfield, que era un venedor de màquines de cosir, que va néixer l'any 1876 al sud de Califòrnia. Doncs aquest home un dia estava avorrit en el seu ranxo familiar, perquè a Califòrnia la gent té ranxos.
0: Què fas allà, també?
3: Clar, què fas? Avorrit.
0: Sí,
3: no hi havia calor, no hi havia internet, gairebé no hi havia ni llum. Que què fas? Doncs aquest senyor...
0: És molt determinant.
3: Clar, sí, sí. Aquest senyor va començar a experimentar amb una sèrie de productes químics i, segons ell, aquests productes químics el que feien era afavorir la condensació de la humitat a l'atmosfera i, per tant, doncs, provocar pluja. Tot i que ell deia que ell no feia ploure, sinó que ell creava les condicions òptimes perquè vinguessin els núvols i, per tant, doncs, plogués. O sigui, ell no es definia com un creador de pluja, sinó com un facilitador de la pluja. Doncs bé, aquest senyor, a l'any 1904, va crear una fórmula secreta, que no va explicar a ningú, i va decidir muntar un negoci de crear pluja. I, amb el suport del seu germà, per això us dic que algú li ha de dir que pari, ningú li va dir, és més, el seu germà es va unir al seu negoci, a més, va agafar un representant, un senyor que es deia Fred Binney, que va començar a oferir els serveis d'aquest home per tots els agricultors de la zona del sud de Califòrnia, una zona que és bastant àrida, sí, i on la pluja...
0: Sense explicar de què anava el tema, eh?
3: No, ell els hi deia. El meu representat és capaç de crear pluja i, per tant, en els vostres camps que no plou, doncs vosaltres, per una petita quantitat econòmica, òbviament, doncs us podem portar la pluja. Aquest Charles Hatfield es comprometia que un període d'entre 3 hores i 5 dies després d'haver fet la seva barreja química estranya, plouria. Però l'home tenia més una condició, deia que només cobraria si realment plovia. Si no, això s'ha de dir que l'home era honest, eh?
0: Bueno, això és jugar-se-la al tanto.
3: Sí.
0: Això que... anava en sèrio, eh?
3: Què us penseu? El va contractar algú?
1: Sí? Jo l'ho hagués contractat.
0: Home, a priori et surt gratis.
3: Clar, sí. Si funciona bé, si no, doncs també.
0: Clar, la cosa és si va acabar cobrant mai res. Aquest és el tema.
3: Aquí arribarem. El primer gent que la va contratar va ser uns ramaders de la zona de Pasadena i diversos diaris locals van començar a elogiar-lo pel seu èxit científic. Per tant, segons els diaris, va fer ploure. Clar, això, què va fer? Li va donar fama a la zona i la seva reputació va créixer i també van créixer les seves tarifes. Va passar de cobrar $50 per fer ploure a cobrar-ne 1.000. Però bueno, el senyor, doncs, bueno...
1: Ep, cuidado.
0: L'any 1904, has dit,
3: 1904, potser 1915, però bueno, sí, $1.000 a l'època.
0: Els havia de sortir molt a compte, diguem, en aquella època, això.
3: Clar, era molta, ara ja són diners, però en aquella època era molta pasta.
0: Home, i tant.
3: Si ens anem a l'època següent, aquest senyor va deixar Califòrnia i va començar a córrer tot als Estats Units i va anar, doncs, bueno, alliberant la seva fórmula secreta per diferents llocs on li demanaven, i s'ha de dir que aquí els èxits van ser irregulars, que a vegades li funcionava, a vegades no, però gràcies a una campanya de màrqueting que es va crear, diguem que els fracassos estaven quedant tapats pels èxits que tenia, que tampoc sabem si eren reals o eren coincidència. Però bueno, aquest èxit d'aquest senyor ve promocionat perquè a principis de segle la publicultura, sobretot a finals del segle XIX i a principis del segle XX, la publicultura, diguem, aquesta pseudociència de crear pluja, doncs estava de moda. I és més, hi ha una cosa molt curiosa, perquè hi ha un autor de finals del segle XIX que es deia Edward Powers, que va publicar un llibre que es deia La ciència de la publicultura, on afirmava que ell tenia una teoria que deia que després de la Guerra de Secessió es van produir moltes pluges. I què va passar a la Guerra de Secessió? Que va haver una guerra, però que es van disparar moltes bales de canó. i les bales de canó doncs, creaven fums i creava núvols. I van dir, això, clar...
0: Tot quadra, tot quadra.
3: Tot encaixa.
1: Clar.
0: Totalment.
3: Clar, encaixa tant que l'estat de Texas es va gastar $20,000 de l'època per provocar explosions,
2: no.
3: O sigui, per fer explotar canons, per veure si això passava. Però els resultats per no van ser concloents.
2: I apuntaven cap a algun lloc? O...
3: Espero que apuntessin cap a dalt. Perquè, bueno, clar, és que... No sé si... O sigui, disparaven els canons, entenc que sense bala, perquè el fum
0: surt igual. Eren més efectius els indis siux fent rotllanes sí. i fent el ball de la pluja, sí, no? Sí, sí. La dansa.
3: Però tornem al senyor Hatfield, que aquest sí. senyor, per coses de la vida, el 1915, el van trucar perquè anés a la ciutat de San Diego. S'ha dit que en aquella època la ciutat va patir una de les sequeres greus de la seva història, quasi com la que vam patir aquí a Catalunya fa 2 anys, però pitjor. Penseu que tots els rius estaven gairebé secs, els camps estaven pràcticament àrids, i la ciutat, això és la ciutat sencera, o sigui, el govern de la ciutat, que estaven desesperats per què passava, vam descobrir aquest home, i li van dir que, bueno, tampoc perdien res, perquè si no funcionava, doncs no cobrava.
0: Exacte, no cobrava. Vale. Sí, sí.
3: El senyor van allà, va dir que si tot funcionava els hi cobraria $10,000, però només si aconseguia omplir l'embassament principal de la ciutat o si proporcionava 127 centímetres per metre quadrat d'aigua, per metre cúbic.
0: Aquest era el seu compromís.
3: Aquest era el seu compromís, omplir l'embassament o...
1: Precís, això.
3: Sí, sí.
1: És molt precís.
3: Sí, sí, però el senyor es va comprometre això, clar.
0: Alguna cosa em diu que no va cobrar, no sé per què.
3: Jo crec que, bueno, ara veurem què va passar. L'1 de gener del 1916, aquest senyor, conjuntament amb el seu germà, va començar a construir una sèrie de torres properes a l'embassament per fer el seu experiment. I sabeu què va passar? Que 5 dies després va començar a ploure.
0: Ah!
3: Ojo.
1: Ostres, sí.
3: Primer va començar a ploure suau. Una pluja normal, que ja va bé. Però clar, això és l'1 de gener. El 10 de gener la pluja continuava, però la pluja cada vegada era més forta, diguem una pluja mitjana. Un temps després, què va passar? 5 dies després més, la pluja es va convertir en un diluvi constant. O sigui, cada vegada plovia més.
0: O sigui, va morir d'èxit, aquest home.
3: El 20 de gener, segons es diu, les precipitacions es van intensificar de tal manera que els rius es van desbordar, els ponts van col·lapsar, les comunicacions, bàsicament telègraf i telèfon, van quedar interrompudes, i el dia 27, o sigui, 26 dies plovent seguit, bueno, 22 dies seguits, la presa, l'embalsament, el qual havia d'obrir, va cedir, va esclatar, i una ona gegantina va arrasar la vall causant 22 morts, però algunes estimacions diuen que en realitat van ser 50.
0: I no m'ho diguis, ell estava en un restaurant en un reservat amb una periodista.
3: Segurament.
0: Això sol passar.
3: Però les pèrdues econòmiques s'estimen en $1.5 milions en el que són terres agrícoles, $650,000 en danys d'infraestructures i prop de $3.5 milions per la reconstrucció de tota la zona que va quedar devastada. Clar, l'home va complir.
2: Clar, això com li expliques al del seguro?
3: Clar. Que ploure va ploure. D'únic que potser va ploure massa. Clar, quan la pluja va parar, perquè al final la pluja va parar, el senyor Charles Hatfield, i juntament amb el seu germà, van tornar a la ciutat i va dir, bueno, jo he complert, per tant, pagueu-me, no? Perquè jo he fet ploure. Jo vaig dir que faria ploure 127 centímetres de pluja i ha plogut 50 vegades més. Però jo, el meu...
0: Però ploure ha plogut. La sequera us l'he acabat.
3: Exacte.
1: No li van posar límit per dalt.
3: Exacte. Però què ha passat? Doncs, bueno, que els polítics sabeu com són. Les autoritats de la ciutat estaven indignades pel que havia passat i li van dir que no li pagarien perquè no hi havia cap contracte per escrit. I és aquest senyor havia signat el seu contracte amb una encaixada de mans. I clar...
0: Era un contracte verbal, que se'n diu.
3: Sí, doncs, però les autoritats li van dir no et pensem pagar, no et pensem pagar, aquí no hi ha res escrit.
0: Clar, i devien estar diguem-ne, amb les arques tensionades després de...
3: Bueno, clar, havia plogut tant, s'havia destruït tot, tenien un puto duro. Però l'home no es va quedar aquí. El senyor Charles Hatfield va amenaçar en portar a la ciutat als tribunals i els advocats de la ciutat li van dir sí, tu ens denuncies, però llavors, si tu dius que ets el responsable d'aquesta pluja, nosaltres et demandarem per haver provocat tots els danys. I, per tant, no sé si és millor no cobrar o cobrar.
0: Clar, i al final què? Va haver un empat? Un taules?
3: No.
0: Bueno, ell no va cobrar, entenc.
3: Ell no va cobrar, sí que va anar a judici, i l'any 1938 dos tribunals van dictaminar que la inundació no havia estat obra del senyor Hatfield, sinó que havia estat un acte diví, o sigui, havia plogut perquè havia de ploure.
0: El nostre senyor va voler.
3: Ah, exacte. Sí. I, per tant, el senyor va perdre el cas i no va cobrar ni un sol euro, no, bueno, ni un sol dòlar, i se'n va tornar cap a casa seva.
0: I la credibilitat va perdre. Perquè,
3: no et pensis.
0: Si havia sigut... Ah, no?
3: No et pensis, perquè el senyor va seguir treballant durant anys, sobretot a Estats Units i Centroamèrica, fent aquests invents de crear pluja. Però
0: o sigui, el tio va acabar vivint d'això, eh?
3: No, perquè què passa? Fem l'any 1916, tot el rotllo aquest es va allargar i què va passar l'any 1929 als Estats Units, que va haver la Gran Depressió, crac del 29, ja, sí, que va durar més d'una dècada. Per tant, sí, sí, per culpa de la Gran Depressió, les ciutats segurament no tenien diners per pagar-li a aquest senyor els seus invents, que si va córrer la notícia una mica es veuria que potser funcionava massa, i finalment aquest home no li va funcionar l'invent, per això l'hem portat, si hagués funcionat no l'haguéssim portat, i l'home va tornar doncs a vendre màquines de cosir i ja està, i va, bueno.
0: Bé, ja està, i ximpum, aquí no ha passat res.
3: Però és més, aquest senyor va ser protagonista d'una pel·lícula, perquè l'any 1956 Hollywood va explicar la seva història entre cometes, en una pel·li que es diu The Rainmaker, que està protagonitzada per Burt Lancaster i Katharine Hepburn. I
0: més palabras mayores, eh?
3: Més o menys explica la seva... A veure, no explica la seva vida, no és una biografia, però més o menys explica, bueno, d'un senyor que vol crear pluja. Seria aquest home va poder assistir a l'estrena de la pel·lícula, va morir 2 anys després, l'any 1958, i per sort o per desgràcia, mai va explicar a ningú la fórmula aquesta de 23 productes químics per poder atreure núvols i fer que plogui. Per tant, de moment estem tranquils.
0: Bueno, en fi, doncs escolta, Xavi, gràcies. Està clar que aquests invents, salvar el món no el salven, però almenys uns riures ens els fan fer, eh? Està clar. Bé, doncs escolteu, jo crec que és el moment de tancar aquest primer episodi de La Terra no és plana. Crec que avui hem après que negar el canvi climàtic tampoc l'atura, per més que fem veure que no hi és, i és igualment. I en tot cas, el que fa negar-lo és només fer arribar més tard les solucions. Gràcies, Jordi, per posar-hi la teva expertesa geològica. Albert, per posar-hi també doncs, la llum dels que es dediqueu justament al tema de la sostenibilitat. I Xavi, també gràcies per posar-hi la ironia i la teva expertesa tècnica. Ens retrobem aviat amb més ciència, més curiositat i menys conspiracions. La Terra no és plana i tampoc és infinita. Cuidem-la, perquè de moment és l'únic lloc on podem fer podcast. Fins ben aviat a tots.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El govern defensa no haver activat el Les Alert davant de les pluges dels últims dies perquè els criteris tècnics no ho aconsellaven. Insisteixen que hi ha altres mecanismes de comunicació amb els ajuntaments i emergències per gestionar fenòmens locals intensos. Ho ha argumentat la portaveu Sílvia Paneque.
2: Ens estem trobant amb alguns fenòmens locals intensos que tenen previsions doncs més acotades en el temps. I és en aquest moment on insisteixo només amb criteris tècnics de si hi ha temps suficient, de si és prudent o no.
0: Tot plegat després d'un nou episodi de tempestes i de pedregades que ha afectat sobretot el Tarragonès i el Baix Penedès. Des d'una de les poblacions més perjudicades, l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, demana més suport i seguiment per part del govern.
3: Jo crec que la lliçó és que jo puc fer una previsió, però des dels organismes responsables de la Generalitat s'ha de fer un seguiment en temps real. L'altre problema serà quin marge d'actuació ens dona.
0: A la capital tarragonina, els serveis municipals han treballat tota la nit per retirar arbres caiguts i netejar els carrers, però encara hi ha uns 2.000 abonats sense subministrament elèctric. També hi ha afectacions al Segrià. Avui, en canvi, el dia s'ha llevat en calma pel que fa a la situació meteorològica. La previsió amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
4: Bon dia. Un dimarts que s'ha presentat i, de fet, s'està presentant molt més calmat que no pas ahir. Déu-n'hi-do, les tempestes severes que vam tenir de forma local, però molt desastroses en el cas del Camp de Tarragona, també al Pirineu Lleidatà, a les Terres de l'Ebre, en alguns racons del Ripollès. Ventades molt fortes, molta pluja, més de 100 litres per metre quadrat al barri del Serrallo de Tarragona, o molta calamarsa que en el cas de Móra d'Ebre va arribar a diàmetres superiors als 8 centímetres. Tot això avui és història, per tant, molta més tranquil·litat, i amb un palet de vent de ponent que va bufant entre Tarragona i Barcelona, manté la humitat baixa, però la temperatura elevada, i tot plegat amb un cel que simplement està portant aquests núvols decoratius, pinzellades de núvols primets i poca cosa més. Aquest vent que va bufant que fa que la sensació també sigui de calor, però com dèiem, de poca xafogó. Demà tornaran els núvols a ser més abundants i entre Tarragona i Barcelona, sobretot al migdia, alguna pluja tímida. N'estem pendents a la xarxa.
0: És dimarts, 25 d'agost de 2026, i tenim més titulars. El govern espanyol crea un comandament únic per gestionar la crisi migratòria a Ceuta. Esther Minguell.
5: El ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en serà el cap visible. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha defensat al Congrés l'actuació de l'executiu a Ceuta i ha reivindicat l'espanyolitat de les dues ciutats autònomes.
0: L'Ajuntament de Barcelona encara la recta final de la transformació a l'antiga fàbrica industrial l'Escocesa.
5: Ubicada al 22 arroba nord, l'objectiu passa per convertir-la en un pol d'economia social, cultural, d'habitatge inclusiu i tecnologia agroalimentària.
0: En cultura, la prestigiosa organista Montserrat Torrent inaugura la 28a edició del curs d'Orgue del Maresme.
5: I ho ha fet en una edició molt especial perquè coincideix amb els seus 100 anys i la celebració de l'any que du el seu nom. Aquesta setmana imparteix classes a Mataró com ho ha fet des de la primera edició del curs.
6: Va, se n'ha fet tantes coses. Estimar la música, de procurar de comunicar, però no n'hi ha per fer tants distintius.
0: En esports, el terrassenc Xavi Hernández inicia una nova etapa com a seleccionador de Països Baixos de futbol. Joan Barberà.
7: El tècnic pallasà serà presentat aquesta tarda com a nou seleccionador holandès fins l'any 2030. El català s'estrenarà oficialment el proper 24 de setembre contra Alemanya a la Nations League.
0: Al control de so hi tenim el Francesc Ávila, la redacció i coordinació en José Gallardo i Artau Bellavista. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El govern defensa no haver activat el sistema ES Alert davant de les pluges d'aquest cap de setmana perquè assegura els criteris tècnics no ho aconsellaven. Insisteixen que hi ha d'altres mecanismes de comunicació tant amb ajuntaments com amb emergències per tal de gestionar aquests fenòmens locals intensos. L'executiu prepara ara un pla de xoc per adaptar-se al canvi climàtic tant a les fortes pluges com a les altes temperatures o a l'elevat risc d'incendi. És una de les prioritats del govern que avui ha reprès l'activitat política després de l'estiu.

0: que ja es tenien fins ara i que es complementen a partir del 2023 amb les ALER. Però hi ha altres mecanismes de comunicació amb els ajuntaments, amb els cossos i amb els operatius que en aquell moment des del terreny també valoren les actuacions que han de fer.
1: El canvi climàtic i també el pla cura per la gestió de les ajudes a la dependència o l'inici del curs escolar són temes que es treballaran aquest divendres i dissabte al Monestir de les Avellanes, on es reunirà el govern per preparar l'arrencada del curs polític.
2: Són unes explicacions que arriben just l'endemà de la forta pedregada que ha afectat el Tarragonès, el Baix Penedès, el Segrià, diverses comarques catalanes. A Tarragona s'estan refent de les conseqüències d'aquest temporal que ha afectat tota la ciutat de punta a punta. De fet, és la localitat més afectada. Els serveis municipals han treballat tota la nit per retirar arbres caiguts i netejar els carrers, però encara hi ha uns 2.000 abonats sense subministrament elèctric. L'alcalde, Rubén Viñuales, és partidari de revisar protocols, però també veu complicada la capacitat de les administracions per anticipar-se a episodis tan ràpids i devastadors com el d'ahir. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
3: Finestres trencades, arbres tombats, carrers inundats, terrasses i tendals caiguts. La virulència de la tempesta es va deixar sentir en tots els racons de la ciutat. L'alcalde Rubén Viñuales recorda que cap de les previsions indicaven que la ciutat es veuria afectada per una tempesta de grans dimensions. Es mostra partidari de revisar protocols.
4: Jo crec que la lliçó és que jo puc fer una previsió, però des dels organismes responsables de la Generalitat s'ha de fer un seguiment en temps real. Que altre problema serà quin marge d'actuacions dona.
3: El temporal va afectar la ciutat de Llevant a Ponent, al polígon Francolí. Totes les naus van patir desperfectes, com explica el portaveu dels empresaris, Narcís Ortega. El president de l'Associació de Veïns de l'Urbanització de la Mora parla de tots els arbres que van caure.
5: Un cas molt excepcional que feia verdaderament por, no? Hi havia molta gent, doncs, que no va poder sortir de les naus.
6: Hi ha molts arbres caiguts. L'aigua no va fer tant de mal com altres vegades, però el vent que acompanyava l'aigua sí que ens ha castigat fort.
3: El 112 va rebre 456 trucades des de la ciutat de Tarragona.
2: L'episodi de temps violent deixa conseqüències també al Baix Penedès, només dos dies després dels aiguats del cap de setmana. La pluja ha tornat a provocar inundacions, així com diverses incidències, sobretot als barris marítims del Vendrell. Una de les situacions més complicades s'ha viscut les últimes hores al pont dels Masos, a Coma-ruga. Allà agents de la policia local han hagut de rescatar un home que havia quedat atrapat dins del seu vehicle. Ràdio El Vendrell, Sílvia Martínez.
7: El rescat es produïa cap a les 7 de la tarda en un dels moments en què la pluja era més intensa. L'home, de 63 anys, viatjava en una furgoneta que va quedar atrapada al túnel dels Masos de Coma-ruga, un indret on les inundacions són molt habituals i que ja havia quedat negat d'aigua el cap de setmana. És precisament un dels accessos a la discoteca on dissabte es va haver d'evacuar desenes de persones. L'agent de la policia local del Vendrell, Miguel Ángel Rodríguez, explica com van actuar.
8: Vam veure un vehicle que estava enfonsat a l'aigua. Dins del vehicle n'hi ha una persona fent així espavents amb els braços i no ho vam pensar. Vam despullar-nos i vam nedar fins al cotxe, vam trencar el vidre, el vam treure del vehicle perquè estava en estat de xoc.
7: Les tempestes d'aquest dilluns a la tarda han tornat a provocar inundacions als barris marítims del Vendrell, especialment a Sant Salvador i Coma-ruga. S'hi han acumulat fins a 27 litres per metre quadrat, amb alguns episodis de calamar-se. El principal problema ha estat la intensitat de la pluja en poca estona. L'aigua ha obligat a tallar diversos carrers i els serveis d'emergència han hagut d'ajudar alguns ciutadans a poder accedir a casa seva. Amb el pas de les hores, però, la situació s'ha normalitzat i els carrers s'han pogut reobrir. No hi ha hagut afectacions als habitants. El 112 ha rebut 23 trucades relacionades amb les tempestes al Baix Penedès.
2: De fet, en global, aquest episodi de pluja s'ha tancat amb prop de 900 trucades fetes al telèfon d'emergències, al 112, especialment procedents del Camp de Tarragona i de la pròpia capital, la ciutat de Tarragona. Són unes tempestes que també han afectat diversos municipis del Segrià, amb especial incidència a Almenar, Albatàrrec, Corbins, així com diferents punts de l'Horta de Lleida. La calamarsada més virulenta de la temporada, amb el més cultius de pera, de poma i de préssec, i les organitzacions agràries reclamen ara que els ajuts arribin ràpid. UAU Lleida Ràdio, Judit Castellà.
9: Poc abans de les 3 de la tarda van començar a caure les primeres tempestes a Ponent, concretament al Segrià, on hi va haver precipitacions amb calamarsa, entrant pel nord-oest en municipis com Almenar i més tard a Lleida Ciutat. Els xàfecs van ser breus i van caure de forma intermitent amb pedres que anaven de la mida d'un cigró a un ou de guatlla. La cortina de tempestes es va dirigir en direcció est, cap a comarques com la Noguera i el Pla d'Urgell. Encara és aviat per quantificar els danys, però el sindicat Assaja apunta que els cultius que podrien haver patit més danys són la pera i la poma, així com algunes varietats més tardanes de fruita de pinyol, com el préssec. El president d'Assaja Catalunya, Pere Roquer, demana ara una resposta ràpida.

0: evidentment, a partir d'ara el que reclamem és una peritació ràpida i l'amplitud de mires a l'hora de poder donar aquells ajuts que corresponguin a totes aquestes explotacions que han quedat afectades per danys de pedra.
1: Segons l'assaig, en aquests moments ja s'ha collit més del 70% de la producció de pera i més del 85% de la fruita de pinyol.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: Passant 10 minuts a les dues, obrim plana política. El govern d'Espanya ha aprovat la creació d'un comandament únic per gestionar la crisi migratòria a la ciutat autònoma de Ceuta. El ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, serà el cap visible d'aquest nou comandament. David Navarro, bon dia.
4: Bon dia. El comandament únic reunirà sota la coordinació d'Ángel Víctor Torres a la ciutat autònoma de Ceuta, la delegació del govern, el CNI, els 11 ministeris involucrats en la crisi i el Consell de Seguretat Nacional. Justament ha estat durant la reunió d'aquest Consell que s'ha aprovat la creació del comandament, que després ha estat ratificada pel Consell de Ministres. La portaveu de l'executiu, Emma Saiz, ha destacat la importància de la decisió presa.
5: Ha declarado por primera vez en la historia la situación de interés para la seguridad nacional en Ceuta. Además, se constituye una autoridad funcional o conocido como mando único para reforzar esa coordinación.
4: Ángel Víctor Torres viatjarà immediatament a Ceuta i ha marcat els objectius d'aquest comandament únic.
6: La devolución y la repatriación de la mayor cantidad de las personas, mayores y menores, y también a la vez ir trabajando con la respuesta humanitaria y de acogida que tiene que darse a quienes solicitan asilo o a quienes son menores no acompañados. Junto a ello, una recuperación económica y también social.
4: El ministre ha fixat el nombre de migrants que en aquests moments es troben a Ceuta entre el 5 i el 10% de les 70.000 persones que van entrar a finals de juliol. Ángel Víctor Torres s'ha compromès a aconseguir que la ciutat autònoma torni a la normalitat el més aviat possible.
3: Doncs no deixem aquesta crisi migratòria perquè la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha encetat avui la primera de les 8 compareixences del govern de Pedro Sánchez previstes al Congrés fins dilluns que ve per donar explicacions sobre la crisi migratòria. Robles ha defensat la tasca dels efectius del Centre Nacional d'Intel·ligència, que estan en el punt de mira les últimes setmanes pel seu paper en l'assalt massiu de finals de juliol. Lluís Mata.
7: Margarita Robles ha començat la seva intervenció amb un record al centenar de persones mortes durant aquest episodi, expressant el suport inequívoc del govern d'Espanya a la ciutat autònoma de Ceuta, a qui ha demanat disculpes si s'ha sentit en algun moment abandonada en aquesta crisi. Pel que fa a la gestió de l'assalt, ha posat en valor les funcions del CNI i la necessitat de la seva feina silenciosa i atribuït a una organització massiva i alimentada via xarxes socials el pas descontrolat de centenars de milers de migrants. Una reflexió que ha servit al Partit Popular per demanar la dimissió de la ministra. Escoltem Margarita Robles y la diputada del PP, Esther Muñoz.
8: Del examen, como digo, de las redes e imágenes tomadas, puede inicialmente concluirse que la realización material del asalto masivo el día 30, según los expertos, se fundó en una autogestión de individuos atraídos espontáneamente al perímetro fronterizo por cuestiones de oportunidad y por el transmitido mensaje en redes de supuesta falta de obstáculos en el cruce de fronteras.
9: ¿Cómo es posible que siga usted siendo ministra de Defensa ante un gobierno que ha hecho una dejación de funciones irresponsable?
7: La ministra de Defensa ha justificat també el reforç d'efectius de l'exèrcit a la ciutat autònoma per col·laborar amb les forces i cossos de seguretat i ha xifrat en 3.000 els militars sobre el terreny ara mateix. La ronda de compareixences de ministres al Congrés per abordar la crisi continuarà dijous amb el titular de Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, i la ministra de Sanitat, Mònica García.
3: Tornem a Catalunya. El govern condemna l'agressió a un aficionat del Barça a Elx aquest diumenge per part de la Policia Nacional, que va requisar-li una estelada. El cos de seguretat ha obert una investigació per analitzar els fets i la delegació del govern en la Comunitat Valenciana confirma que no s'havia donat cap ordre específica per requisar banderes.
1: La portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha defensat la llibertat d'expressió i ha condemnat l'ús de la violència arran de les imatges que mostren l'agressió a l'aficionat.
10: El que recull la llei és que els únics elements prohibits en un esdeveniment esportiu, com pot ser doncs un partit de futbol, l'únic element prohibit són aquelles banderes o pancartes que tenen una incitació directa a la violència o l'odi. No és el cas de les estelades, per tant, en fi, aquest és el trasllat que podem fer des del govern. Hi ha aquest procés obert, esperem aquesta investigació. Ens asseguren que no hi va haver una instrucció directa i en tot cas aquestes imatges doncs tenen la condemna del govern per l'ús d'aquesta violència, i defensem que no pot ser d'altra manera la llibertat d'expressió.
1: Sobre l'inici del nou curs escolar, Paneque ha defensat la feina de la consellera d'Educació, que s'ha reunit amb representants de la comunitat educativa i que treballa per garantir una arrencada del curs que garanteixi el dret a l'educació a tothom. Paneque ha emplaçat a la roda de premsa que farà la consellera Niubó per presentar les novetats d'un curs que engega amb una convocatòria de vaga dels docents.
2: Notícies en xarxa.
3: És un quart de tres. L'Ajuntament de Barcelona encara la recta final de transformació de l'antiga fàbrica industrial L'Escocesa. Ubicada al 22 a Roba Nord, l'objectiu passa per convertir-la en un pol d'economia social, cultural, d'habitatge inclusiu i també de tecnologia agroalimentària.
1: L'alcalde de la ciutat, Jaume Collboni, ha explicat que el projecte parteix d'una inversió inicial público-privada de prop de 52 milions d'euros per rehabilitar els més d'11.000 metres quadrats de l'espai. A més, preveu que generin 100 llocs de treball directes i uns 500 d'indirectes, amb l'objectiu que estigui en funcionament el 2029. Collboni ha destacat també el factor cohesionador de la iniciativa per combatre la crisi de l'habitatge.
11: I de fer possible allò que anem repetint constantment, que és el dret a quedar-se al barri i el dret a quedar-se a la ciutat. I fer una cosa que és molt difícil, i sabem que és el gran repte que té Barcelona, que és prosperar, progressar, tenir èxit, però que això no vagi en detriment de viure al barri o de viure a la ciutat.
1: El projecte és una col·laboració de l'Ajuntament de Barcelona amb empreses i administracions com Mercabarna, la Fundació Empans, l'Associació Idees M i la Generalitat.
3: No deixem les iniciatives municipals i anem ara cap al Ripollès. Allà el municipi de Toses compta amb una guingueta a peu de carretera que actua com a botiga i que dinamitza el poble. La seva particularitat és que es tracta d'un establiment que, després de la jubilació del propietari, va ser adquirit per l'Ajuntament, que n'ha fet una concessió. Ràdio Ripoll, Guido Sengiarotti.
12: A dia d'avui, el poble de Toses només té el bar de l'estació i no comptava amb cap botiga ni espai on anar a comprar els productes mínims necessaris. Sí que hi havia una guingueta de fusta davant de l'estació de tren. Un cop es va jubilar el propietari, la iniciativa de l'Ajuntament va ser adquirir-la i fer una concessió per la seva explotació. Això s'ha acabat aconseguint aquest estiu, quan la paradeta ha pogut obrir les seves portes de nou. Ho explica Josep Estragués, regidor de Cultura de Toses.
13: A l'Ajuntament vam creure que era molt interessant que pogués seguir oberta per la gent del poble, per la gent que passa, que dona una mica més de vida, ja que aquí en el que és anar en el poble de Toses no tenim cap botiga. Només tenim el bar que està en els baixos de l'estació, i el 2024 nosaltres hem decidit adquirir la parada aquesta.
12: Des del consistori es celebra que els passants s'hi aturen i que la gent del poble hi encarrega productes. És l'èxit d'un emplaçament en una carretera molt transitada d'una botigueta que, per sobre de tot, dona vida a Toses.
3: A l'Alt Empordà, Roses prova aquest estiu un nou sistema d'intel·ligència artificial per reforçar la vigilància i la seguretat a les platges. La prova pilot s'està fent a Santa Margarida, on una càmera analitza en temps real el que passa a l'aigua per detectar possibles situacions de risc. Empordà Televisió, Jesús Segade.
14: L'Ajuntament de Roses aposta per la tecnologia per reforçar la seguretat a la costa. Aquest estiu, la platja de Santa Margarida compta amb una prova pilot d'intel·ligència artificial dissenyada per detectar riscos d'ofegament a l'aigua i reduir al màxim el temps de resposta. El sistema anomenat LIFE analitza el mar en temps real mitjançant una càmera i alerta immediatament la central de socorrisme si detecta que un banyista té dificultats, tot plegat sense enregistrar imatges per tal de protegir la privacitat. Escoltem com valora aquesta iniciativa el regidor de Medi Ambient de Roses.
15: I estem contents d'aquesta iniciativa, estem molt contents, i tan contents podem acabar estant que si funciona aquesta prova de pilot l'any que ve, i de cara a l'any que ve, de cara a la temporada que ve, ho implementaríem a més platges urbanes del municipi.
14: La tecnologia actuarà com un segon parell d'ulls per als socorristes durant els mesos d'agost i setembre.
3: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Detenen el conductor de la moto implicat en l'accident mortal a Castelló d'Empúries a l'Alt Empordà d'aquest dilluns.
1: Els agents l'han arrestat aquesta matinada després que l'home de 33 anys sortís de l'Hospital Josep Trueta de Girona, on va ingressar per les ferides de l'accident. Els fets es van produir pels vols d'un quart de sis de la tarda i la investigació apunta que la topada es va produir per una imprudència del conductor de la moto, motiu pel qual se l'ha detingut. La víctima mortal és una jove de 22 anys.
3: Un detingut per la mort violenta d'un home en una baralla en grup a la Ràpid, al Montsià.
1: Els fets van passar la matinada de diumenge, els Mossos van rebre un avís a 3:15 i en lloc dels fets van trobar una persona ferida per apunyalament que va acabar morint. L'arrestat és un home de 34 anys que ahir es va presentar voluntàriament a dependències policials. Està previst que demà passi a disposició del jutjat de Guàrdia d'Amposta.
3: La Ronda de Dalt de Barcelona recupera el carril tallat entre la sortida 5 i 6 per les obres de cobertura entre l'Institut Vall d'Hebron i l'Avinguda de Vallcarca.
1: El carril estava tallat en tots dos sentits des del passat 3 d'agost per minimitzar futurs talls nocturns i optimitzar els treballs i recursos. L'obra per tapar aquest tram de la Ronda agafa forma amb la col·locació d'aquestes darreres setmanes de la meitat de les peces que formen el nou sostre. La previsió és acabar-ho a finals del 2027.
3: És moment per a la cultura. La prestigiosa organista Montserrat Torrent ha inaugurat la 28a edició del curs d'orgue del Maresme i ho ha fet en una edició molt especial perquè coincideix amb els seus 100 anys i amb la celebració de l'any que du el seu nom en homenatge a la seva trajectòria. Aquesta setmana a Mataró, Torrent hi està impartint les seves classes com ha fet els últims 28 anys. Mataró Ràdio, Marta Gómez.
16: Només hi participen 10 alumnes que han estat estrictament seleccionats. El curs d'orgue del Maresme és un dels més importants de Catalunya al costat del de l'Abadia de Montserrat. I això no ho diu qualsevol, sinó la prestigiosa organista Montserrat Torrent, que un any més, i aquesta ja és la 28a edició, participa com a docent d'aquesta formació.
17: L'orgue no és un instrument fàcil, però jo crec que ara, en pocs anys, és molt més assequible i molt més conegut. El més important és que tinguin aquesta mort a l'estudi.
16: Aquest 2026 la Generalitat li dedica l'any Montserrat Torrent, coincidint amb el seu centenari i en homenatge a tota la seva llarga trajectòria davant l'orgue.
17: Massa no hi fer tantes coses. I estimar la música, li procurar de comunicar, però no n'hi ha per ser tants distintius.
16: Tot i que actualment té una sordesa pràcticament total, assegura que durant tota la seva trajectòria ha tingut molt bona oïda i, en el fons, el seu secret és que la música li dona vida.
3: Avui arrenca a Taradell la festa d'en Tocassons, una cita ja indestriable de la festa major d'aquesta localitat usonenca. Un any més es convida tothom a triar entre el bàndol dels bandolers o el dels sometents i a deixar-se endur per l'ambient d'una festa que amb 34 anys de tradició, a través del teatre, la música i les danses, les històries i les aventures del bandoler Jaume Masferrer, es manté viva. El 9FM, Judit Lechón.
18: La festa d'en Tocassons tornarà a convertir els carrers de Taradell en un gran escenari del segle XVII avui al vespre. Enguany se celebra la 34a edició on participants, voluntaris, entitats i veïns i veïnes tornaran a donar vida a escenes inspirades en el bandolerisme català a través del teatre, la música i la dansa. L'alcaldessa lliurarà la bandera de la vila a l'agutzil, cap dels sometents, per encomanar-li la defensa de Taradell davant l'arribada dels bandolers. A 6:45 de la tarda, el toc de sometent i les sardanes de festa major anunciaran l'arribada del bandoler, que farà acte de presència a les 7. Serà aleshores quan es descobrirà quin taradellenc o taradellenca dona vida enguany al popular Tocassons. L'edició 2026 incorpora un dels canvis més importants dels darrers anys. Per primera vegada, el judici d'en Tocassons es trasllada a la plaça, deixant enrere la seva ubicació habitual a Can Costa. Després de la captura del bandoler a la plaça d'en Gili, tota la comitiva es desplaçarà fins a aquest espai on tindrà lloc el gran desenllaç de la jornada. Aquí es coneixerà si és declarat culpable i, per tant, el pengen a la soga o no.
3: I és moment per als esports. Amb en Joan Barberà. Bon dia, Joan. El terrassenc Xavi Hernández inicia una nova etapa com a seleccionador de Països Baixos de futbol.
19: Bon dia, Marta. El tècnic ballesà serà presentat aquesta tarda com a nou seleccionador holandès fins l'any 2030. El català s'estrenarà oficialment el proper 24 de setembre contra Alemanya a la Lliga de les Nacions, a la Nations League. El Barça-Real Madrid de la Lliga F es jugarà al Camp Nou. Coincideix amb l'aturada de la primera divisió masculina pels compromisos internacionals. Es disputarà el 3 o 4 d'octubre i el partit a l'espera de l'anunci oficial. Per tant, es jugarà al nou Camp Nou. A la primera divisió masculina, l'Espanyol prepara la visita al camp de la Real Societat a la tercera jornada de Lliga. Recordem, un camp, el del conjunt basco, la temporada passada van tenir opcions de sumar els 3 punts, com recorda el davanter Pere Milla.
20: L'any passat vam estar a punt de guanyar allà, se'ns va escapar al final, així que bueno, aquest any pues, toca guanyar.
19: Un Pere Milla que es mostra molt feliç i es mostra feliç d'estar al club on volia estar.
20: fa molts anys sí que vaig dir que, bueno, que ojalá pogués jugar a l'Espanyol, no? I es va donar la situació de poder vindre aquí, ja faran 4 anys. Molt content, no? De defensar una institució com és l'Espanyol, poder vestir la samarreta i defensar els seus colors. Així que, bueno, content i endavant sempre.
19: I a segona divisió hi ha novetats al Girona. Girona FM, Pau Villafañi.
0: El Girona va presentar ahir 2 jugadors per reforçar la defensa gironina. D'una banda, el central ganès de 28 anys, moment que arriba com a agent lliure procedent del Rayo Vallecano. El jugador signa contracte fins al 2029 i ja ha superat la greu lesió de genoll que va patir la temporada passada i va poder disputar el darrer mundial amb la selecció de Ghana. D'altra banda, el club també va presentar Mauro Furtado, defensa portuguès de només 18 anys que arriba procedent del Benfica a canvi d'un milió d'euros pel 50% dels seus drets. L'equip portuguès es reserva un percentatge d'una futura venda del jugador. Furtado, considerat com una de les grans apostes del futur del club gironí, es pot adaptar tant a la posició de central com de lateral esquerra.
19: I en bàsquet, el FIEC Girona ha anunciat el fitxatge de l'escorta dominica Jacel Pérez, de 24 anys. Escoltem el director esportiu del club català, Fernando San Emeterio.
21: Bueno, encantados de que Jacel sea una de las familias FIEC Girona. Creemos que es una pieza que necesitamos, que encaja perfectamente en nuestro estilo de juego. Tienen un talento natural, tanto físico como técnico, tiene esa exuberancia física que le hace ser diferencial a campo abierto, atacando situaciones el aro. Y luego además es un jugador con un alto motor para jugar al estilo de baloncesto que queremos hacer.
3: Gràcies, Joan Barberà. Són gairebé 2:15. Fem una petita pausa i tornem de seguida amb més notícies.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: El diccionari Termcat.
3: Paraules noves que ja pots dir.
2: Desconstrucció, no de construcció. Mètode d'anàlisi crítica d'un text, un concepte o una construcció intel·lectual que permet de desfer-ne l'estructura, tot mostrant les seves contradiccions i ambigüitats.
4: En sentit estricte, desconstrucció fa referència a l'operació de desfer una construcció per recuperar els materials de què està composta. El terme, però, s'ha estès a àmbits com la filosofia o les ciències socials, en referència al mètode d'anàlisi crítica d'un text o construcció intel·lectual que permet desfer-ne l'estructura per mostrar contradiccions i ambigüitats. En els últims temps, també trobem usos en contextos propis del feminisme, en què es defineix com l'exercici d'avaluació personal en el que una persona s'esforça per identificar i eliminar les actituds masclistes a les quals ha estat exposada tota la vida.
3: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa més.

0: Segons diuen els experts, tenir poc temps lliure afecta negativament el nostre dia a dia, ja que estar la major part del temps ocupats genera un estrès més gran, la qual cosa es tradueix en un menor benestar i, si això es va acumulant amb el pas dels dies, es pot arribar a una situació insostenible. També és negatiu el cas contrari, tenir massa temps lliure, per exemple, per no tenir feina i no tenir res a fer. Aquestes hores lliures dia a dia al final també passen una factura que pot ser molt negativa per la salut. Investigadors dels Estats Units van dur a terme un estudi per analitzar en profunditat com afecta a les persones l'excés d'ociositat i temps lliure. Més de 21.700 nord-americans van participar en aquesta enquesta sobre l'ús del temps, en què van relatar amb tot detall què van fer les 24 hores anteriors. Els investigadors van determinar que a mesura que augmentava el temps lliure a la vida dels participants a l'enquesta, també augmentava el seu benestar, estabilitzant-se a les 2 hores i disminuint després de les 5. És a dir, que en tenir almenys 5 hores lliures, el benestar ja no és tal i ja no es gaudeix d'aquesta situació, sobretot quan es tracta d'una cosa habitual i no un dia ocasional.
1: La xarxa.
2: Bon dia, són 2:45.
3: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: El govern defensa no haver activat el sistema S-Alert davant de les pluges dels últims dies perquè, diuen, els criteris tècnics no ho aconsellaven. Insisteixen que hi ha d'altres mecanismes de comunicació amb els ajuntaments i amb emergències per gestionar aquests fenòmens locals intensos. Així ho argumenta la portaveu Sílvia Paniqué.
4: Ens estem trobant amb alguns fenòmens locals intensos que tenen previsions doncs més acotades en el temps. I és en aquest moment on, insisteixo, només amb criteris tècnics de si hi ha temps suficient, de si és prudent o no.
2: Sobre aquesta qüestió, Junts i Comuns han demanat les compareixences de la consellera d'Interior i de la directora general de Protecció Civil, tot plegat després d'un nou episodi de tempestes i pedregades que ha afectat sobretot el Tarragonès i el Baix Penedès. Des d'una de les poblacions més perjudicades, l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, demana més suport i seguiment per part del govern.
5: Jo crec que la lliçó és que jo puc fer una previsió, però des dels organismes responsables de la Generalitat s'ha de fer un seguiment en temps real. L'altre problema serà quin marge d'actuació ens dona.
2: A la capital tarragonina, els serveis municipals han treballat tota la nit per retirar arbres caiguts i netejar els carrers, però encara hi ha abonats sense subministrament elèctric i problemes amb les línies d'autobús. A més, hi ha afectacions al Segrià. Avui, en canvi, el dia s'ha llevat en calma pel que fa a la situació meteorològica. La previsió amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
6: Bon dia. Un dimarts que s'ha presentat i, de fet, s'està presentant molt més calmat que no pas ahir. Déu-n'hi-do, les tempestes severes que vam tenir de forma local, però molt desastroses en el cas del Camp de Tarragona, també al Pirineu Lleidatà, a les Terres de l'Ebre, en alguns racons del Ripollès. Ventades molt fortes, molta pluja, més de 100 litres per metre quadrat al barri del Serrallo de Tarragona, o molta calamarsa que en el cas de Móra d'Ebre va arribar a diàmetres superiors als 8 centímetres. Tot això avui és història, per tant, molta més tranquil·litat, i amb un palet de vent de ponent que va bufant entre Tarragona i Barcelona, manté la humitat baixa, però la temperatura elevada, i tot plegat amb un cel que simplement està portant aquests núvols decoratius, pinzellades de núvols primets, i poca cosa més. Aquest vent que va bufant que fa que la sensació també sigui de calor, però com dèiem, de poca xafogor. Demà tornaran els núvols a ser més abundants i entre Tarragona i Barcelona, sobretot al migdia, alguna pluja tímida. N'estem pendents a la xarxa.
2: És dimarts, 25 d'agost de 2026, i tenim més titulars. El govern espanyol crea un comandament únic per gestionar la crisi migratòria a Ceuta. Esther Minguell.
7: El ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en serà el cap visible. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha defensat al Congrés l'actuació de l'executiu a Ceuta i ha reivindicat l'espanyolitat de les dues ciutats autònomes.
2: L'Ajuntament de Barcelona encara a la recta final de transformació de l'antiga fàbrica industrial L'Escocesa.
7: Ubicada al 22 arroba nord, l'objectiu passa per convertir-la en un pol d'economia social, cultural, d'habitatge inclusiu i tecnologia agroalimentària.
2: En cultura, la prestigiosa organista Montserrat Torrent inaugura la 28a edició del curs d'orgue del Maresme.
7: I ho ha fet en una edició molt especial perquè coincideix amb els seus 100 anys i la celebració de l'any que du el seu nom. Aquesta setmana imparteix classes a Mataró, com ha fet des de la primera edició del curs.
8: Massa no he fet tantes coses. Estimar la música, li procuraré comunicar, però no n'hi ha per fer tants distintius.
2: Als esports, el terrassenc Xavi Hernández inicia una nova etapa com a seleccionador dels Països Baixos de futbol. Joan Barberà.
9: El tècnic Vallès serà presentat aquesta tarda com a nou seleccionador holandès fins l'any 2030. El català s'estrenarà oficialment el proper 24 de setembre contra Alemanya a la Nations League.
2: El control de so Francesc Ávila, la redacció i coordinació José Gallardo i Artau Bellavista. Passen 4 minuts de 2:45.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: El govern defensa no haver activat el sistema S-Alert davant de les pluges d'aquest cap de setmana perquè els criteris tècnics no ho aconsellaven. Insisteixen que hi ha d'altres mecanismes de comunicació amb els ajuntaments i amb emergències per gestionar aquests fenòmens locals intensos. L'executiu prepara un pla de xoc, de fet, per adaptar-se al canvi climàtic, tant a les fortes pluges com a les altes temperatures o a l'elevat risc d'incendi. És una de les prioritats del govern que avui ha reprès l'activitat política després de l'estiu.
7: Impulsar polítiques d'adaptació al canvi climàtic serà una de les prioritats del govern català en el nou curs polític i es treballarà amb una visió transversal i des de diferents departaments. Sílvia Paner, que és portaveu del govern.
10: Aquí estem parlant doncs, de l'adaptació de les ciutats a aquestes altes temperatures i com acompanyem els ajuntaments en aquesta transformació. Estem parlant de tenir infraestructures més resilients doncs, a aquests embats de fenòmens meteorològics doncs, més violents i més sobtats que estem vivint. Per tant, estem parlant de fet d'una política transversal, no sectorial, de tot el govern per tal de poder-nos adaptar.
7: El govern defensa la no activació de l'S-Alert durant les pluges del cap de setmana per l'aplicació dels protocols fonamentats per criteris tècnics i recorda que hi ha altres mecanismes de gestió.
10: L'S-Alert és una peça més de tots els mecanismes de comunicació que ja es tenien fins ara i que es complementen a partir del 2023 amb l'S-Alert. Però hi ha altres mecanismes de comunicació amb els ajuntaments, amb els cossos i amb els operatius que en aquell moment des del terreny també valoren les actuacions que han de fer.
7: Sobre aquesta qüestió, Junts i Comuns han demanat les compareixences de la consellera d'Interior i la directora general de Protecció Civil. El canvi climàtic, el pla cura per la gestió de les ajudes a la dependència o l'inici del curs escolar són temes que es treballaran aquest divendres i dissabte al Monestir de les Avellanes, on es reunirà el govern per preparar l'arrencada del curs polític.
2: Mentrestant, Tarragona refada les conseqüències del fort temporal de pluja intensa, vent i pedra que ha afectat tota la ciutat de punta a punta. Els serveis municipals han treballat tota la nit per retirar arbres caiguts i per netejar els carrers. De fet, encara ho fan aquestes hores. Però encara hi ha abonats sense subministrament elèctric i problemes amb les línies d'autobús. L'alcalde Rubén Viñuales és partidari de revisar protocols, però veu complicada la capacitat de les administracions d'anticipar-se en episodis tan ràpids i devastadors com el d'ahir. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
11: Finestres trencades, arbres tombats, carrers inundats, terrasses i tendals caiguts. La virulència de la tempesta es va deixar sentir en tots els racons de la ciutat. L'alcalde Rubén Viñuales recorda que cap de les previsions indicaven que la ciutat es veuria afectada per una tempesta de grans dimensions. Es mostra partidari de revisar protocols.
12: Jo crec que la lliçó és que jo puc fer una previsió, però des dels organismes responsables de la Generalitat s'ha de fer un seguiment en temps real. Que altre problema serà quin marge d'actuació ens dona.
11: El temporal va afectar la ciutat de Llevant a Ponent, al polígon Francolí. Totes les naus van patir desperfectes, com explica el portaveu dels empresaris, Narcís Ortega. El president de l'Associació de Veïns de l'Urbanització de la Mora parla de tots els arbres que van caure.
13: Un cas molt excepcional que feia verdaderament por, no? Hi havia molta gent doncs, que no va poder sortir de les naus.
14: Hi ha molts arbres caiguts. L'aigua no va fer tant de mal com altres vegades, però el vent que acompanyava l'aigua sí que ens ha castigat fort.
11: El 112 va rebre 456 trucades des de la ciutat de Tarragona.
2: L'episodi de temps violent deixa conseqüències també al Baix Penedès, només dos dies després dels aiguats del cap de setmana. La pluja ha tornat a provocar inundacions, així com diverses incidències, especialment als barris marítims del Vendrell. Una de les situacions més complicades s'ha viscut al pont dels Masos, a Coma-ruga, on agents de la policia local han rescatat un home que havia quedat atrapat dins del seu vehicle. Ràdio El Vendrell, Sílvia Martínez.
15: El rescat es produïa cap a les 7 de la tarda en un dels moments en què la pluja era més intensa. L'home de 63 anys viatjava en una furgoneta que va quedar atrapada al túnel dels Masos de Coma-ruga, un indret on les inundacions són molt habituals i que ja havia quedat negat d'aigua el cap de setmana. És precisament un dels accessos a la discoteca on dissabte es va haver d'evacuar desenes de persones. L'agent de la policia local del Vendrell, Miguel Ángel Rodríguez, explica com van actuar.
16: Vam veure un vehicle que estava enfonsat a l'aigua. Dins del vehicle n'hi ha una persona estar fent així espavents amb els braços i no ho vam pensar. Vam despullar-nos i vam nedar fins al cotxe, vam trencar el vidre, el van treure del vehicle perquè estava en estat de xoc.
15: Les tempestes d'aquest dilluns a la tarda han tornat a provocar inundacions als barris marítims del Vendrell, especialment a Sant Salvador i Coma-ruga. S'hi han acumulat fins a 27 litres per metre quadrat, amb alguns episodis de calamar-se. El principal problema ha estat la intensitat de la pluja en poca estona. L'aigua ha obligat a tallar diversos carrers i els serveis d'emergència han hagut d'ajudar alguns ciutadans a poder accedir a casa seva. Amb el pas de les hores, però, la situació s'ha normalitzat i els carrers s'han pogut reobrir. No hi ha hagut afectacions als habitants. El 112 ha rebut 23 trucades relacionades amb les tempestes al Baix Penedès.
2: Un episodi de pluges violentes que es tanquen prop de 900 trucades en total al 112, especialment des del Tarragonès. Les tempestes han afectat també diversos municipis del Segrià, amb especial incidència Almenar, Albatàrrec, Corbins i diferents punts de l'Horta de Lleida. La calamarsada més virulenta de la temporada ha malmès cultius de pera, de poma i de préssec, i les organitzacions agràries reclamen ara que els ajuts arribin ràpid. UAU Lleida Ràdio, Judit Castellà.
17: Poc abans de les 3 de la tarda van començar a caure les primeres tempestes a Ponent, concretament al Segrià, on hi va haver precipitacions amb calamarsa, entrant pel nord-oest en municipis com Almenar i més tard a Lleida Ciutat. Els xàfecs van ser breus i van caure de forma intermitent amb pedres que anaven de la mida d'un cigró a un ou de guatlla. La cortina de tempestes es va dirigir en direcció est, cap a comarques com la Noguera i el Pla d'Urgell. Encara s'ha aviat per quantificar els danys, però el sindicat Assaja apunta que els cultius que podrien haver patit més danys són la pera i la poma, així com algunes varietats més tardanes de fruita de pinyol, com el préssec. El president d'Assaja Catalunya, Pere Roquer, demana ara una resposta ràpida.
18: Evidentment, a partir d'ara el que reclamem és una peritació ràpida i l'amplitud de mires a l'hora de poder donar aquells ajuts que corresponguin a totes aquestes explotacions que han quedat afectades per danys de pedra.
17: Segons Assaja, en aquests moments ja s'ha acollit més del 70% de la producció de pera i més del 85% de la fruita de pinyol.
2: Vint minuts i seran les 3 de la tarda. Obrim plana política. El govern d'Espanya ha aprovat la creació d'un comandament únic per gestionar la crisi migratòria a la ciutat de Ceuta. El ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, serà el cap visible d'aquest nou comandament. David Navarro, bon dia.
19: Bon dia. El comandament únic reunirà sota la coordinació d'Ángel Víctor Torres a la ciutat autònoma de Ceuta, la delegació del govern, el CNI, els 11 ministeris involucrats en la crisi i el Consell de Seguretat Nacional. Justament ha estat durant la reunió d'aquest Consell que s'ha aprovat la creació del comandament, que després ha estat ratificada pel Consell de Ministres. La portaveu de l'executiu, Emma Saiz, ha destacat la importància de la decisió presa.
20: Ha declarado por primera vez en la historia la situación de interés para la seguridad nacional en Ceuta. Además, se constituye una autoridad funcional o conocido como mando único para reforzar esa coordinación.
19: Ángel Víctor Torres viatjarà immediatament a Ceuta i ha marcat els objectius d'aquest comandament únic.
21: La devolución y la repatriación de la mayor cantidad de las personas, mayores y menores, y también a la vez ir trabajando con la respuesta humanitaria y de acogida que tiene que darse a quienes solicitan asilo o a quienes son menores no acompañados. Junto a ello, una recuperación económica y también social.
19: El ministre ha fixat el nombre de migrants que en aquests moments es troben a Ceuta entre el 5 i el 10% de les 70.000 persones que van entrar a finals de juliol. Ángel Víctor Torres s'ha compromès a aconseguir que la ciutat autònoma torni a la normalitat el més aviat possible.
2: David, el Consell de Ministres també ha aprovat dos avantprojectes de llei per modificar les lleis d'asil i d'estrangeria. Amb l'objectiu d'adaptar la normativa espanyola a l'europea, es preveu substituir l'actual llei d'asil, veritat?
19: Doncs sí, per una nova norma que agilitzarà la tramitació de les sol·licituds. El segon avantprojecte reforma parcialment la llei d'estrangeria i introdueix un sistema de triatge per a les persones que travessin irregularment les fronteres exteriors de la Unió Europea.
2: Encara en relació amb la crisi a Ceuta, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha encetat avui la primera de les 8 compareixences del govern de Pedro Sánchez previstes al Congrés fins dilluns que ve per donar-ne explicacions. Robles ha defensat la tasca dels efectius del Centre Nacional d'Intel·ligència al punt de mira les últimes setmanes pel seu paper en l'assalt massiu de finals de juliol. Lluís Mata.
0: Margarita Robles ha començat la seva intervenció amb un record del centenar de persones mortes durant aquest episodi, expressant el suport inequívoc del govern d'Espanya a la ciutat autònoma de Ceuta, a qui ha demanat disculpes si s'ha sentit en algun moment abandonada en aquesta crisi. Pel que fa a la gestió de la sal, ha posat en valor les funcions del CNI i la necessitat de la seva feina silenciosa i atribuït a una organització massiva i alimentada via xarxes socials el pas descontrolat de centenars de milers de migrants. Una reflexió que ha servit al Partit Popular per demanar la dimissió de la ministra. Escoltem Margarita Robles y la diputada del PP, Esther Muñoz.
1: Del examen, como digo, de las redes e imágenes tomadas, puede inicialmente concluirse que la realización material del asalto masivo el día 30, según los expertos, se fundó en una autogestión de individuos atraídos espontáneamente al perímetro fronterizo por cuestiones de oportunidad y por el transmitido mensaje en redes de supuesta falta de obstáculos en el cruce de fronteras.
22: ¿Cómo es posible que siga usted siendo ministra de Defensa ante un gobierno que ha hecho una dejación de funciones irresponsable?
0: La ministra de Defensa ha justificat també el reforç d'efectius de l'exèrcit a la ciutat autònoma per col·laborar amb les forces i cossos de seguretat i ha xifrat en 3.000 els militars sobre el terreny ara mateix. La ronda de compareixences de ministres al Congrés per abordar la crisi continuarà dijous amb el titular de Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, i la ministra de Sanitat, Mònica García.
2: Tornem a Catalunya. El govern condemna l'agressió a un aficionat del Barça a Elx aquest diumenge per part de la Policia Nacional, que va requisar-li una estelada. El cos de seguretat ha obert una investigació per analitzar els fets i la delegació del govern a la Comunitat Valenciana confirma que no s'havia donat cap ordre específica per requisar banderes.
7: La portaveu del govern, Sílvia Paneca, ha defensat la llibertat d'expressió i ha condemnat l'ús de la violència arran de les imatges que mostren l'agressió a l'aficionat.
23: El que recull la llei és que els únics elements prohibits en un esdeveniment esportiu, com pot ser doncs un partit de futbol, l'únic element prohibit són aquelles banderes o pancartes que tenen una incitació directa a la violència o l'odi. No és el cas de les estelades, per tant, en fi, aquest és el trasllat que podem fer des del govern. Hi ha aquest procés obert. Esperem aquesta investigació, ens asseguren que no hi va haver una instrucció directa i en tot cas aquestes imatges doncs tenen la condemna del govern per l'ús d'aquesta violència i defensem que no pot ser d'altra manera la llibertat d'expressió.
7: Sobre l'inici del nou curs escolar, Paneque ha defensat la feina de la consellera d'Educació, que s'ha reunit amb representants de la comunitat educativa i que treballa per garantir una arrencada del curs que garanteixi el dret a l'educació. Paneque ha emplaçat a la roda de premsa que farà la consellera Niubó per presentar les novetats d'un curs que engega amb una convocatòria de vaga de docents.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Passa un minut de 3:15. L'Ajuntament de Barcelona encara la recta final de transformació de l'antiga fàbrica industrial l'Escocesa. Ubicada al 22 Arroba Nord, l'objectiu passa per convertir-la en un pol d'economia social, cultural, d'habitatge inclusiu i també de tecnologia agroalimentària.
7: L'alcalde de la ciutat, Jaume Collboni, ha explicat que el projecte parteix d'una inversió inicial público-privada de prop de 52 milions d'euros per rehabilitar els més d'11.000 metres quadrats de l'espai. A més, preveu que generin 100 llocs de treball directes i uns 500 indirectes amb l'objectiu que estigui en funcionament el 2029. Collboni ha destacat també el factor cohesionador de la iniciativa per combatre la crisi de l'habitatge.
24: I de fer possible allò que anem repetint constantment, que és el dret a quedar-se al barri i el dret a quedar-se a la ciutat. I fer una cosa que és molt difícil, i sabem que és el gran repte que té Barcelona, que és prosperar, progressar, tenir èxit, però que això no vagi en detriment de viure al barri o de viure a la ciutat.
7: El projecte és una col·laboració de l'Ajuntament de Barcelona amb empreses i administracions com Mercabarna, la Fundació Empans, l'Associació d'Idees M i la Generalitat.
2: No deixem les iniciatives municipals i anem ara cap al Ripollès. Allà el municipi de Toses compta amb una guingueta a peu de carretera que actua com a botiga i que dinamitza el poble. La seva particularitat és que es tracta d'un establiment que després de la jubilació del propietari va ser adquirit per l'Ajuntament, que n'ha fet una concessió. Ràdio Ripoll, Guido Sengiarotti.
25: A dia d'avui, el poble de Toses només té el bar de l'estació i no comptava amb cap botiga ni espai on anar a comprar els productes mínims necessaris. Sí que hi havia una guingueta de fusta davant de l'estació de tren. Un cop es va jubilar el propietari, la iniciativa de l'Ajuntament va ser adquirir-la i fer una concessió per la seva explotació. Això s'ha acabat aconseguint aquest estiu, quan la paradeta ha pogut obrir les seves portes de nou. Ho explica Josep Estragués, regidor de Cultura de Toses.
26: A l'Ajuntament vam creure que era molt interessant
4: que pogués estar seguir oberta per la gent del poble o per la gent que passa, que dona una mica més de vida, ja que aquí en el que és anar en el poble de Toses no tenim cap botiga, només tenim el bar que està en els baixos de l'estació, i el 2024 nosaltres hem decidit adquirir la parada aquesta.
25: Des del consistori es celebra que els passants s'hi aturen i que la gent del poble hi encarrega productes. És l'èxit d'un emplaçament en una carretera molt transitada d'una botigueta que, per sobre de tot, dona vida a Toses.
2: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Detingut el conductor de la moto implicada en l'accident mortal a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà, d'aquest dilluns.
7: Els agents l'han arrestat aquesta matinada després que l'home de 33 anys sortís de l'Hospital Josep Trueta de Girona, on va ingressar per les ferides de l'accident. Els fets es van produir pels vols d'un quart de sis de la tarda i la investigació apunta que la topada es va produir per una imprudència del conductor de la moto, motiu pel qual se l'ha detingut. La víctima mortal és una jove de 22 anys que viatjava a la moto.
2: Un detingut per la mort violenta d'un home en una baralla en grup a la Ràpita, al
7: Els fets van passar la matinada de diumenge. Els Mossos van rebre un avís a quarts de quatre i al lloc dels fets van trobar una persona ferida per apunyalament que va acabar morint. L'arrestat és un home de 34 anys que ahir es va presentar voluntàriament a dependències policials. Està previst que demà passi a disposició del jutjat de Guàrdia d'Amposta.
2: I el carrer Valladolid guanya el primer premi de carrers guarnits a les festes de Sants a Barcelona.
7: Amb la temàtica de la Ruta de la Seda, Valladolid ha aconseguit 384 vots i s'ha proclamat guanyador per segon any consecutiu. En segon lloc ha quedat el carrer de Sagunt amb la temàtica Sagunt i punt, que també ha aconseguit la menció especial del jurat al millor sostre. El carrer Guadiana s'ha endut el tercer premi pel seu obrador màgic ple de bombons, pastissos i croissants gegants.
2: És moment per a la cultura. La prestigiosa organista Montserrat Torrent ha inaugurat la 28a edició del curs d'orgue del Maresme. I ho ha fet en una edició molt especial, perquè coincideix amb els seus 100 anys i la celebració de l'any que du el seu nom, en homenatge a la seva trajectòria. Aquesta setmana, a Mataró, Torrent hi està impartint classe. Mataró Ràdio, Marta Gómez.
5: Només hi participen 10 alumnes que han estat estrictament seleccionats. El curs d'orgue del Maresme és un dels més importants de Catalunya al costat del de l'Abadia de Montserrat. I això no ho diu qualsevol, sinó la prestigiosa organista Montserrat Torrent, que un any més, i aquesta ja és la 28a edició, participa com a docent d'aquesta formació.
6: L'òrgan és un instrument fàcil, però jo crec que ara, en pocs anys, és molt més assequible i molt més conegut. El més important és que tinguin aquesta mort a l'estudi.
5: Aquest 2026 la Generalitat li dedica l'any Montserrat Torrent, coincidint amb el seu centenari i en homenatge a tota la seva llarga trajectòria davant l'orgue.
6: Massa no hi fer tantes coses. I estimar la música li procurar de comunicar, però no n'hi ha per ser tants distintius.
5: Tot i que actualment té una sordesa pràcticament total, assegura que durant tota la seva trajectòria ha tingut molt bona oïda i, en el fons, el seu secret és que la música li dona vida.
2: I avui arrenca a Taradell la Festa d'en Tocassons, una cita ja indestriable de la Festa Major d'aquesta localitat osonenca. Un any més es convida tothom a triar entre el bàndol dels bandolers o el dels sometents i a deixar-se endur per l'ambient d'una festa amb 34 anys de tradició. El 9FM, Judit Lechón.
8: La Festa d'en Tocassons tornarà a convertir els carrers de Taradell en un gran escenari del segle XVII avui al vespre. Enguany se celebra la 34a edició on participants, voluntaris, entitats i veïns i veïnes tornaran a donar vida a escenes inspirades en el bandolerisme català a través del teatre, la música i la dansa. L'alcaldessa lliurarà la bandera de la vila a l'agutzil, cap dels sometents, per encomanar-li la defensa de Taradell davant l'arribada dels bandolers. A 6:45 de la tarda, el toc de sometent i les sardanes de Festa Major anunciaran l'arribada del bandoler, que farà acte de presència a les 7. Serà aleshores quan es descobrirà quin taradellenc o taradellenca dona vida enguany al popular Tocassons. L'edició 2026 incorpora un dels canvis més importants dels darrers anys. Per primera vegada, el judici d'en Tocassons es trasllada a la plaça, deixant enrere la seva ubicació habitual a Can Costa. Després de la captura del bandoler a la plaça d'en Gili, tota la comitiva es desplaçarà fins a aquest espai on tindrà lloc el gran desenllaç de la jornada. Aquí es coneixerà si és declarat culpable i, per tant, el pengen a la soga o no.
2: I arriben els esports.
9: que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. El terrassenc Xavi Hernández inicia una nova etapa ara com a seleccionador de futbol dels Països Baixos.
10: Bon dia, Marta. El tècnic Pallasà serà presentat aquesta tarda com a nou seleccionador holandès fins l'any 2030. El català s'estrenarà oficialment el proper 24 de setembre contra Alemanya a la Nations League. El Barça-Real Madrid de la Lliga F es jugarà al nou Camp Nou. Coincideix amb l'aturada de la primera divisió masculina pels compromisos internacionals i es disputarà el 3 o 4 d'octubre. El partit, a l'espera de l'anunci oficial, es jugarà al Camp Nou. I a la primera divisió masculina, l'Espanyol ja prepara la visita al camp de la Reial Societat després de perdre contra el Real Madrid en el darrer partit per 2-1, en un partit on el conjunt blanc es va queixar de l'actuació arbitral. Cal destacar que l'equip de Manolo González ja s'entrena pensant en la visita contra el conjunt basc. La temporada passada, davant la Reial Societat, van tenir opcions de sumar els 3 punts, com recorda el davanter Pere Milla.
11: L'any passat vam estar a punt de guanyar allà, se'ns va escapar al final, així que bueno, aquest any pues, toca guanyar.
10: Un Pere Milla que avui ha reconegut i ha recordat que es mostra molt feliç d'estar al club on volia estar.
11: Fa molts anys sí que vaig dir que, bueno, que ojalà pogués jugar a l'Espanyol, no? I es va donar la situació de poder vindre aquí. Ja faran 4 anys. Molt content, no?, de defensar una institució com és l'Espanyol, poder vestir la samarreta i defensar els seus colors. Així que, bueno, content i endavant sempre.
10: A la segona divisió destaquem que hi ha novetats al Girona. Girona FM, Pau Villafañe.
12: El Girona va presentar ahir 2 jugadors per reforçar la defensa gironina. D'una banda, el central ganès de 28 anys, moment que arriba com a agent lliure procedent del Rayo Vallecano. El jugador signa contracte fins al 2029 i ja ha superat la greu lesió de genoll que va patir la temporada passada i va poder disputar el darrer mundial amb la selecció de Ghana. D'altra banda, el club també va presentar Mauro Furtado, defensa portuguès de només 18 anys que arriba procedent del Benfica a canvi d'un milió d'euros pel 50% dels seus drets. L'equip portuguès es reserva un percentatge d'una futura venda del jugador. Furtado, considerat com una de les grans apostes del futur del club gironí, es pot adaptar tant a la posició de central com de lateral esquerra.
10: I hem de destacar en bàsquet, el FIAC Girona ha anunciat el fitxatge de l'escorta dominicà Jacel Pérez, de 24 anys. Escoltem el director esportiu del club català, Fernando Sanemeterio.
13: Bueno, encantados de que Jacel sea una de la familia FIAC Girona. Creemos que es una pieza que necesitamos, que encaja perfectamente en nuestro estilo de juego. Tienen un talento natural, tanto físico como técnico. Tiene esa exuberancia física que le hace ser diferencial a campo abierto, atacando situaciones el aro. Y luego además es un jugador con un alto motor para jugar al estilo de baloncesto que queremos hacer.
10: Les declaracions, les paraules del director esportiu del FIAC Girona, Fernando Sanemeterio, parlant de la nova incorporació del nou fitxatge del club català Jacel Pérez. En handbol, el Barça s'ha endut la Supercopa Catalunya masculina en imposar-se al Freiking Granollers per 35-29, i en la competició femenina el Granollers, el Balonmano Granollers, es va imposar en la final a Lleida per 26-22. Les dues finals d'aquesta Supercopa Catalunya d'handbol es van disputar a la localitat del Marès de Calella. Per tant, ja tot preparat per començar la temporada. De moment, els dos primers títols en joc ja s'han decidit amb el Barça i el Granollers com a campions.
9: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3 de la tarda. Això vol dir que nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà a partir de les 2. Bona tarda.
14: La xarxa de comunicació local.

0: Benvinguts a un nou programa de Llibres i Punt des dels estudis de Ràdio Sant Boi. Nosaltres som la Laia Bonjoc i en Cesi Porcet. Hola, Cesi, què tal?
1: Bon dia, Laia.
0: I xerrem sobre llibres, literatura i el món editorial de totes les xarxes amb el nom d'usuari Els Bookhunters. Potser ara mateix us esteu preguntant què fem aquí un 22 de juliol, quan normalment els col·laboradors de Ràdio Sant Boi solíem no venir durant els dos mesos d'estiu. Nosaltres també ens ho preguntem, la veritat, perquè aquestes alçades de l'estiu nosaltres ja ens veiem alguna platja de les Maldives, estirats a la sorra, amb un mojito, o ben fresquets en alguna muntanya, però resulta que ens tocava fer programa i no hem pogut marxar enlloc. Que no tinguem pasta per anar enlloc, això tampoc vol dir res, no, Sergi? No hi ha tingut res a veure.
1: No, res a veure.
0: Res a veure. Però bé, ja que ens toca treballar, hem pensat que també em marderíem a la persona que tan amablement ens va preguntar si teníem alguna cosa per aquest dia, el nostre tècnic, el Dani Teruel. Així que, Dani, avui no te'n salves de participar en Llibres i Punt. Hola, què tal?
2: Què tal? Bona tarda. Doncs és molt curiós, no?, aquesta escena, a més perquè estem com en la posició habitual, sempre jo a l'altre cantó de la peixera, que sempre us estic mirant com si no sé quina cara faig, potser jutjo o estic concentrat, però sí, sí, em fa il·lusió participar.
1: I avui m'he posat una mica més de cara a tu, perquè normalment no et miro perquè dic, deu estar fent que no amb el cap.
0: No, això no va bé, això no,
1: això
0: va,
1: no va bé.
0: Bé. A veure, bromes a banda, hem pensat que els últims programes que vam fer van ser lecturistes, els vam gravar llum de l'estudi, i per tant, doncs, el tancament de temporada és veritat que va ser una mica estrany. Així que volem aprofitar avui per fer una mica de repassada sobre tot el que hem fet aquest any, com ha anat la temporada, i també, com que tenim en Dani aquí els controls, també voldrem que participi una mica d'aquest balanç. I comencem, doncs, parlant una mica d'això, d'aquesta segona temporada sencera que hem fet a Ràdio Sant Boi, no? Perquè, si no em vaig errada, Sergi, vam començar aquí a Ràdio Sant Boi fent com una mitja temporada, després sí que en vam fer una sencera de setembre a juny, i aquesta és la segona sencera que fem, no?
1: Sí, sí, sí, no? Les coses van com van.
0: Sí, vam començar així a mitges, però segona temporada que fem, 21 programes en total. Quina valoració tu em fas, Sergi, de la temporada?
1: Home, jo molt bona. És una temporada que hem anat una miqueta més enllà, i dic més enllà, vull dir de veritat, perquè hem gravat programes fora. Ha sigut la temporada, crec jo, de lecturistes. Hem fet treballar menys el Dani del que hauria tocat, perquè clar, hem fet aquest projecte de gravar episodis amb el nostre equip, lluny de Ràdio Sant Boi. Sempre diem, a l'inici d'aquests programes, estem a tants quilòmetres de Ràdio Sant Boi, perquè al final també s'emet aquí. I res, molt content de l'experiència, perquè crec que ens hem sortit prou bé. Això podem valorar, el Dani també pot valorar si sonem bé quan estem lluny de l'estudi. I també una altra cosa que m'agradaria destacar d'aquesta temporada és que crec que és la primera que hem començat a portar convidats que no havíem tingut un contacte previ abans, un contacte gaire estret, diguem, no? En general portem amiguetes, com allò que feia el Buenafuente sempre que feia, començava un programa nou, portava tots els seus amics a parlar. I clar, hi ha quanta gent del sector del llibre que nosaltres coneixíem i que ens era relativament fàcil contactar amb ells i portar-los a parlar dels seus temes o dels temes que a nosaltres ens interessaven, però diguéssim, amb algú que en sap. I aquest any ens hem atrevit, diguem, per primera vegada a dir, escolta, ens agradaria molt tenir tal persona que no hi hem tingut un contacte previ, però puc tenir el contacte de manera més o menys fàcil, i a veure si s'animaria a venir. I jo crec que no ha anat malament.
0: O sigui, ens ha acabat l'agenda, no?,
1: sí,
0: de contactes.
1: No, en realitat no, però per no repetir-nos tant... I...
0: No m'hi havia fixat, allò, que bueno, això havia sigut així aquesta temporada.
1: Soc el productor i feia els contactes.
0: Els contactes.
1: Tinc el mòbil ple de contactes de gent, però ara tinc més gent a l'agenda perquè sí, ens hem atrevit... bueno, o gent que, per exemple, com el Cesc Freixas, que vam tenir aquí a l'estudi, que no hi teníem un contacte a través del món dels llibres, però sí que teníem un contacte amb ell a través de la Xeta, i clar, jo estic en un grup de Telegram amb ell i li vaig proposar, de seguida va dir que sí.
0: Quins contactes, Sergi?
1: Clar, és que
0: la gent es pensarà que tens aquí allò que diuen, no? Quina és la persona més famosa que tens al mòbil?
1: No m'ho facis
0: dir. Jo no ho sé.
1: No m'ho facis dir, que m'apedreguen.
0: Tu, Dani, com ens has vist? Això que deia en Sergi de Siso. Evidentment, no sonem tan bé com quan estem amb tu aquí a l'estudi, per suposat.
2: Com
0: però...
2: en feu la pilota?
0: Home, t'hem de cuidar.
1: Si no, ens baixes el micro. Sí.
2: I sempre ho dic, que em paguen, per això. O sigui, vull dir, em paguen millor o pitjor, però em paguen. O sigui, no patiu, que sempre que em paguin, aquí estaré. No, respecte a la temporada, jo us comentaré un parell de coses. La primera, que abans de començar a fer el programa amb vosaltres, i quan se'm va presentar la idea, vaig començar a treballar aquí, almenys en aquesta posició, jo pensava, un programa sobre literatura, llibres, cultura... El primer que em venia a la ment era entrevistar autors i autores, que és una cosa que feu, però no només feu això. O sigui, crec que teniu la capacitat de dir el llibre, els llibres...

0: Que curiós, no?, com el fet d'escriure un llibre en un altre continent fa dècades i dècades i dècades ens pot portar a la Catalunya d'ara, el fet de traduir-ho en català, que és molt important, a tantíssima passió. I és una cosa que m'ha semblat molt guai. I per destacar un programa, crec que va haver-hi un dia, ara m'haureu de recordar els noms, que es va parlar de literatura universal. Hi havia...
1: El Roger Aluja
2: i la Isabel Monsó.
0: Sí, molt interessant, per, sobretot el perfil que eren, ja no només com s'expressaven com a persones, sinó el perfil que eren de constantment estar investigant la història dels clàssics de el més gran entre el més gran i aquesta capacitat de, amb carinyo, fer la selecció de què és el més important del que s'ha escrit en tota la història, i aquesta capacitat que tenien de que aquesta selecció fos un art em va semblar increïble.
2: O sigui, et pensaves, tio, aquí et portem gent molt crac, eh? Que no ho sembla, però...
1: T'ha sonat una mica com vostè, no sabem amb qui està parlant.
2: No amb nosaltres, però clar, nosaltres admirem a molta gent del món del llibre i potser no són molt coneguts, o sigui, passen pel carrer, no el reconeixen, i sembla que no són importants per això, però clar, hem tingut aquí l'estudi que em sorprèn realment que ens hagin dit que sí a venir. Aquests, precisament hi havíem tingut algun contacte, però per exemple vam tenir la Dolors Udina, que és una traductora que és espectacular, que és de les més importants que tenim en llengua catalana, i que una persona així et digui que sí, venia a la ràdio i a ser entrevistada, i que el que deies tu, no?, una mica, quan veus aquesta gent parlant amb aquesta passió i que parlen dels autors importantíssims que han traduït com si fossin de la seva família, perquè els coneixen del dret i del revés. I tu els escoltes i, clar, a nosaltres ens interessen els temes. Jo, si tu no t'has adormit escoltant aquesta gent, jo crec que té molt de mèrit.
0: Però no creus que això, no creieu que això pot passar... Ara estic fent de periodista, ja sabeu que sóc periodista i no puc amagar les meves preguntes. Què passa perquè, més enllà de que pensin, ostres, una entrevista a la ràdio, ostres, llibres i punt, més enllà d'interessar-se pel projecte, hi ha una part d'estima a la lectura i als llibres en general que... si quin sigui el perfil, vinguin d'on vinguin, sempre és, si és sobre llibres, segur que estarà bé.
1: Clar, jo crec que el món de la cultura en general és molt trist, però és molt passional, perquè també és molt precaritzat. Jo crec que és que la gent realment que es dedica a l'edició, a la traducció, han hagut de picar tanta pedra que per arribar on han arribat, realment t'ha d'agradar molt la teva feina i l'has de viure amb molta passió per arribar fins on ha arribat aquesta gent, no? Com el Roger i la Isabel, doncs, els dos catàlegs de literatura universal més bèsties que tenim a Catalunya, segurament, no? O els traductors que hem tingut, clar, gent especialista en rus o en aquell dialecte de rus d'aquell coi de poblet d'allà al mig de l'estepa, saps? Vull dir que, clar, això... Jo, moltes vegades ho penses, no? T'expliquen cada història que dius, és que això, si no t'apassionés i t'encantés, ho haguessis deixat pel camí, no? Per tant, jo crec que al final, de vegades també aquesta gent segurament es veu immersa en altres tipus de converses i de tràmits que no són tan agradables, per tant, quan és parlar de literatura, que és la part xula que t'agrada, totes les feines tenen una part divertida i una que no, i al final jo crec que aquí venen a parlar de la que és xula, de la que els agrada.
2: Sí, jo crec que aquí podríem tenir diversos perfils i motius pels quals la gent ve aquí. El primer podria ser, senzillament, que els hi caiem bé. Jo, pobrets aquests, doncs vinga, va, anem a...
1: Més que els hi caiem bé, pobrets, no?
2: Va, vinga, anem a parlar amb aquesta gent i tal. No, perquè potser ens han escoltat i pensen que bueno, doncs no fem les coses tan malament i potser, doncs, venir a tenir una conversa amb nosaltres d'algun tema, doncs, està bé. També hi ha gent que ha vingut, evidentment, a fer-se promoció, que deia el Dani, no?, que no tenim amb molts autors, vull dir, en podríem tenir més, però ens agrada anar variant. Però algú a parlar del seu propi llibre, doncs li pot interessar, no? I bé, però va, altres perfils així semblants, no sabia dir, però vull dir que hi ha diversos motius. Senzillament a parlar del seu tema. Els encanta parlar del seu tema i que algú els hi doni... O sigui, no haver d'estar pensant només en la promoció i tal, perquè, per exemple, aquest programa que dèiem dels clàssics no venien a promocionar res concret. Venien a parlar dels seus catàlegs pel plaer de parlar dels seus catàlegs.
1: Si haguéssim vingut ara... Tindríem l'Odissea, haguéssim desgranat l'Odissea de dalt a baix.
2: Bueno, no ens ho va dir, la Luja. No, segur que ja el tenia ja corregint. No ens ho va dir, però...
1: Sí, sí. Bueno. No, està bé. I per mi, també el que ha estat aquesta temporada és com la temporada de la consolidació, no? Perquè, com dèiem, el primer...
2: Això t'ho dius tu, no?
1: Sí, jo crec que sí, perquè al final primer vam començar amb una mitja temporada. Bé, a no ser que quan sortim d'aquí el Dani ens digui no cal que torneu al setembre.
2: Al setembre ja no.
0: Sisplau, torneu, que hem d'omplir la graella.
2: Però només per això.

0: Per això, només ens vol per això.
1: Al contrari.
0: Però, no, seria com aquella mitja temporada principal que tens així una mica de, doncs, de dubtes, després una temporada sencera i dius, vale, sabré fer una temporada sencera un altre cop, perquè sí que és veritat que hem tingut alguna conversa de... I ara de què parlem, no? Com aquella sensació de se'ns acaben els temes. També he de dir que l'altre dia ens vam asseure pensant quins temes podríem fer a la tardor i crec que ja tenim una llista com de 15 programes pensada. O sigui que...
2: 15 no ho sé, però fins...
1: Això és mental.
2: Fins Nadal ens aguantes aquí.
0: Ja ho tenim.
1: Jo us ho dic, que això de què parlem és un tema mental. I més quan parlem de cultura i llibres. Mm. Vosaltres, evidentment, crec que poseu molt el focus i això s'ha de valorar en fer un català. Per vosaltres es nota que és imprescindible doncs parlar d'aquesta feina, no? o totes les feines que poden haver-hi relatives a escriure o traduir un llibre a Catalunya, en català, per catalans i catalanes, que és difícil, perquè moltes vegades diu, ostres, s'està morint. I aquesta veu al cap, no? Que segur que us va dient, això, se'ns van acabant els temes, o hi ha pocs perquè estem acurant massa. Al contrari, de fet, els creeu, i els podeu crear, i això suma moltíssim, i de veritat que ho valorem des de Ràdio Sant Boi, o sigui, el fet de tenir un programa en català, de cultura catalana, sobre llibres, és que és immillorable.
0: Abans deia que l'estàvem ensabonant amb ella, ens està ensabonant a nosaltres.
1: I jo us ho he dit per activa i per passiva, avui tots els dies. Ho sabeu. Que...
2: No sé si els temes s'acabaran, però potser la gent s'acabarà, perquè al final la gent que es dedica a això és finita, però és igual, perquè després podem tornar a començar la roda, perquè hauran fet coses noves i se'ls podrà entrevistar una altra vegada per un altre tema.
1: Quantes vegades heu sortit amb la sensació de podríem haver estat xerrant 4 hores?
0: Sí, bon, sí.
2: Aquí
0: sí, moltes vegades.
2: Sí.
1: D'això es tracta.
2: Què t'ho dic jo, que portem gent molt pro, tio. Alguns tenen molta làbia, a més.
0: D'acord, doncs hem parlat una miqueta, ja ho hem deixat anar una mica. El Dani ha dit que el seu episodi preferit, o un que li va quedar com molt, era aquell de literatura universal. Tu en tens algun, Sergi?
2: Sí, a veure, jo m'he sentit molt còmode amb molts d'ells. Diré dos que hem gravat fora, no t'ho prenguis malament. Un és el d'Andorra, que crec que aquí coincidirem, però clar, és una cosa molt random que hem fet, perquè no estava previst, ni el programa pilot de lecturistes, però es va donar l'oportunitat i jo crec que va anar superbé. Vull dir que els tres editors d'Andorra, que són amics i que es coneixen perfectament, jo crec que la complicitat que tenien entre ells i el bé que es van portar i el còmodes que es van sentir també amb nosaltres i nosaltres ens vam sentir amb ells, crec que va valer molt la pena i que estic molt content de com va quedar. Bé, tant és així que crec que és el més llarg que hem fet, que aquí a la ràdio doncs ho vam deixar una horeta, però va durar una hora i mitja i perquè els vam parar. Al final vam parar perquè haguéssim pogut continuar. També em va agradar molt el que vam fer de distopies, perquè amb la Karen Madrid i l'Antoni Herrero de Cronos, que el vam fer al Còmic Barcelona, també va ser molt especial, perquè ja ens agrada que ens convidin a llocs a parlar i tal, però jo crec que ells també són molt cracs i que s'ho van preparar molt bé, i la veritat és que, hòstia, va sortir tal com m'hagués imaginat que havia de sortir aquest programa, amb tot el nerviosisme d'estar gravant davant de públic i tot això, però crec que ells ho van fer tan bé que vaig quedar molt content, i això que teníem música ambient allà, que a vegades no et senties ni tu mateix.
0: Home, enmig de la Fira de Barcelona, sí.
2: Però que va estar molt bé, i un que vam gravar aquí, que és d'aquests que és molt distès i que m'ho vaig passar molt bé també, el que vam fer sobre la bibliofília, amb dos companys bookstagramers, que a més molt diferents, i les bromes que es van generar entre ells. Aquest va ser molt divertit, no tenia una gran profunditat, diguem, però jo crec que aquest és d'aquells que et sents bé i et sents lliure per poder dir les animalades que et passin pel cap una mica.
0: Al final l'episodi és on hi havia com complicitat, no?
2: Sí,
0: entre la
2: gent.
0: Clar. El d'Andorra, també el signo, realment... que ells tres fossin tres editors i tres amics, crec que es notava molt la complicitat que es donava entre ells. I jo també tinc un especial record del primer de la temporada, perquè va ser el que vam fer amb la Laura Huerga i la Núria Iceta arran de que havíem tingut un estiu calentet amb la compra de Periscopi per part de Grup 62, no? Uh-huh. I era un tema una mica sensible, no? Perquè, a més a més, a la Laura l'havien trucat de no sé quants mitjans i havia dit... ens va dir com, no, perquè hi ha mitjans que em segueixen, volen que segueixi anant a parlar del tema, ja m'he cansat, però vosaltres us he dit que sí. I era com, mare de Déu, quina responsabilitat. I al ser un tema sensible, que doncs, no sé, també havia anat madurant durant l'estiu, i dius, ostres, doncs al setembre no sé en quin punt estarà la conversa, no? Però després va anar molt bé, la veritat, i va ser un tema com molt, molt interessant.
2: I a més el Dani ens va deixar gravar l'estudi gran aquell dia.
1: Home.
0: Aquell dia vam gravar l'estudi. Ai, no me'n recordo d'això.
1: I quan vulgueu, de nou. És difícil perquè està molt sol·licitat.
0: Home, està molt sol·licitat.
1: El tenim molt sol·licitat, però per vosaltres sempre hi ha, sí, sempre home, hi ha espai.
2: Aquests de gent de carrer, total, tampoc no.
1: No fan tantes coses.
2: No fan tantes coses.
1: Tantes hores.
2: Podem integrar-ho.
0: Un crossover un dia.
2: Una horeta de...
1: No, vosaltres feu gent de carrer i ells sí, lliures i punt.
0: Mare Déu.
2: No, sisplau, no.
0: Ostres, no, crec que no els hi canvio.
2: Segurament ells ho farien millor.
0: Jo no
2: millor.
0: Me'n sortiria gairebé. No, sí.
2: Ho farien millor que nosaltres el que fan ells.
0: No. Això, les taules de periodista, no. No m'hi ficaré, no. Doncs això, també tenia, jo crec que aquest episodi també em va agradar molt. I ja que estem en un episodi així com d'estiu, volíem fer així una mica aquest feeling, aquesta cosa de refregit d'estiu, així que, no sé, Sergi, jo triaria per escoltar, si et sembla, un trosset de Lectoristes d'Andorra. Escoltem una
2: Perfecte.
0: Estona els tres editors d'Andorra que vam entrevistar a la seu de l'editorial Trotta Libros, episodi que es va emetre l'11 de juny. Escoltem-lo.
3: Això duraria per bastant. Bueno, em sembla que ja m'heu contestat una mica abans, però a tall personal ja de cadascú de vosaltres, què és el que més us agrada del vostre país?
4: Ostres,
5: què és el que més t'agrada de Catalunya? O sigui, és que
4: triar una cosa
5: és
4: complicat, eh?
5: Sí. Jo diria, en general, jo m'identifico molt amb la petitesa d'Andorra, no? Una mica, o sigui, a mi el fet de formar part d'un país petit, no? On, com us hem dit abans, és com un poble, tots ens coneixem, és com una mica, jo a vegades identifico Andorra amb Hobbiton. Amb Hobbiton, és veritat,
4: o sigui, positiu.
5: Sí, turons, un lloc de pau al mig d'Andorra, entre dos grans potències que han estat imperis, que han conquerit gran part del món. Andorra s'ha mantingut en pau, tranquil·la, és un lloc tranquil, petit, que mai ha tingut grans ambicions, que mai que vull dir, a mi, per exemple, ara estava pensant en un llibre que va escriure l'Oliver, de la història d'Andorra en 11 claus, no? Es diu, que parla d'això, la història d'Andorra en 11 moments claus, i sempre m'ha fet molta gràcia una anècdota que en la Guerra de Successió, per primera vegada, no? Sí, que la tinc aquí l'historiador. Andorra va deixar enrere la seva neutralitat per pressions de la Seu d'Urgell i es va situar, però a més, amb el bàndol perdedor. I quan ja semblava...
4: Amb els austracistes catalans, que això ho sabem, no? Aquesta història de com va acabar pels austracistes.
5: I en el seu llibre explica com quan ja semblava que la guerra anava a favor dels Borbons, els andorrans van dir, hòstia, que tindrem un problema. I la seva manera de fer les paus amb els Borbons és enviar 600 formatges, no? 600 formatges al rei. Jo amb aquesta anècdota dic és que aquest és el meu país. Jo em sento absolutament identificat amb aquesta manera feta amb petita.
4: No és una petitesa en aquell moment.
5: Això ho faria un hobby?
4: És una barbaritat.
5: Això ho faria un hobby?
2: A mi ja em perdonareu, però si comparant Andorra amb Hobbiton ja em quadra amb la de la venda de tabac.
5: Tabac, el bon beure, el bon menjar, no tenim platja, no tenim coses, és tot igual.
0: Doncs bé, després d'haver escoltat aquest fragment de l'episodi d'Andorra, a banda de potser el que és el nostre preferit, ja sigui com pel tema o per aquesta complicitat que es donava, respecte a temàtica, a l'episodi, Sergi, que tu, per exemple, t'hagi semblat doncs, que el tema t'ha resultat més interessant, ja sigui o per com es va esdevenir la conversa o perquè tu potser hi tenies un especial interès, com van fer aquella trucada per convidar la gent a venir.
2: No, esclar, aquí et debats realment amb quin és l'episodi en què t'has sentit millor, que ha fluït més, que hi ha diverses coses a valorar. Però pensant en episodis interessants, clar, tu potser penses en els perfils més tècnics, no? Aquells que en saben tant del seu tema que realment et fan una masterclass aquí. I jo els que recordo més, doncs, precisament són aquests, no? Un ja l'hem estat comentant bastant, que és aquest de l'Isabel Monsó i el Roger Aluja, que vam parlar de clàssics, un tema que a nosaltres doncs, ens ve molt gran, i tenir dues persones que en saben tant, i hòstia, després vaig pensar, els hagués preguntat tantíssimes coses més, i ens hem deixat tants temes.
0: Bueno, que deia el Dani, no? Sí. Que haguéssim pogut estar parlant 4 hores.
2: Bueno, és una gent candidata a que tornin a venir algun dia.
0: De l'Odissea.
2: Ara tenen més temes, però els clàssics són els clàssics, vull dir, encara estan allà, però...
0: De fet, és que clar, mira, m'està venint, en aquell episodi, el radar va anar d'adaptacions de clàssics al cinema i recordem que la Isabel Monsó va fer un statement èpic de l'adaptació de Frankenstein
2: sí.
0: I ara m'estan venint moltes ganes de que em diguin què tal l'Odissea.
2: Peguin a rajar, és el que tu vols.
0: No ho sé, no l'he vista, depèn de si està bé o no, però ostres, dona molt de sí, perquè has de tenir, o sigui, quan et poses a adaptar qualsevol llibre a una adaptació cinematogràfica, que no és el mateix adaptar una obra, diguem-ne, més qualsevol que ficar-te a adaptar una odissea. És que
2: tu
0: Nolan has de pensar tres vegades, eh? Vull dir, jo no sé el Nolan què tal ho ha fet, però jo anda que no dona el tema.
1: Vaig aquest vespre a veure-la.
0: Sí? Què dius? Sí.
1: Sí, vaig aquest vespre, llavors al setembre potser... Si encara
0: has llegit l'odissea?
1: Si encara té cua. A grec, jo vaig estudiar grec al batxillerat i m'he examinat de la selectivitat, vaig fer grec, m'encantava, tenia un professor a més superpassional i vam llegir totes les obres de l'autor, almenys les més importants. L'adaptació al català, evidentment, però sí que és veritat que guanyava moltíssim el fet de llegir el llibre i tenir un professor al costat superpassional i coneixedor de la història grega. Estic segur que en veure la pel·lícula hi haurà una part de decepció, crec que és impossible que no et decepcionis en part, però aviam té molt bona crítica, llavors confiem.
2: Bueno, vas aquest vespre, dius, quan acabi demà al matí la pel·lícula, que dura no sé quantes hores, enviem un WhatsApp.
1: No, m'he d'emportar tàper i tot, i... per esmorzar.
2: Has de pensar en els àpats, és com un bol molt llarg. Bé, jo no em perdonaré, per exemple, no haver-li dit a la Isabel Monsó, haver-li tret aquí una declaració de quan pensava publicar alguna altra novel·la de Daphne du Maurier. Vaig preguntar per diversos autors del catàleg del Cercle de Viena i no vaig pensar preguntar-li sobre Daphne du Maurier, tio, molt malament.
0: Bé, doncs...
2: S'ha lliurat, només em publicava petits plaers d'això i avui novel·les.
0: Preguntar-hi per mail o
2: i després bé, l'especial que vam fer de Virginia Woolf també va ser una passada amb la Dolors Udina i l'Iris Llop, que són dues cracs.
0: Sí, sí, perquè a més com que no, vam conèixer com moltes coses de la vida d'aquesta autora i crec que va ser una cosa com bilateral, no? Però vam deixar una mica de banda aquella part potser més escabrosa que tothom acaba incidint moltes vegades en la vida de Virginia Woolf, intentant després explicar tota la seva obra a través de la seva part, no? De salut mental i tal, i vam parlar molt de tota la seva etapa primerenca, no? Que al final segurament va influir més en les seves obres del que la gent es pensa, però moltes vegades s'acaba caient a l'altra banda, no? A mi aquell també m'agrada molt, i vaig aprendre molt.
2: I una altra que jo li tinc molta flaca és el que vam fer sobre la traducció del rus amb la Marta Nin, perquè jo trobo que és una traductora ja increïble. O sigui,
0: és el teu crush, la Marta Nin.
2: Bueno, traduint sí. Més enllà no ho sé, però realment és que m'encanta com tradueix. O sigui, té un feeling amb el català, perquè a més li he llegit diversos autors traduïts i cada un té la seva pròpia veu, trobo, i sap treure un suc a les traduccions. I a més que clar, tu no coneixes la persona que hi ha darrere el traductor, i quan la vam tenir aquí, és una persona que increïblement formada, i que en sap tantíssim d'això que ens explicava.
1: Era un llibre amb potes, aquesta persona.
2: És increïble.
1: Sobre la història russa. A mi això va semblar que la història russa no és petita.
2: No, precisament.
1: Tant en l'actualitat fins i tot també. O sigui, la història russa a mi m'agrada i és fascinant. I tenir una persona que sigui capaç de... És que anava molt més enllà. O sigui, ja va ser un programa que en molts moments anava sobre la història política russa i de la seva població, el llenguatge... Coses que s'aprenen i que espero que no s'oblidin mai.
2: Em sembla que no sé si va ser aquesta mitja primera temporada o ja va ser l'any passat que vam fer aquell episodi amb traductores de llengües nòrdiques, no sé si ja teníem a tu de tècnic.
1: No, quina llàstima, perquè no el recordo.
2: No, perquè va ser brutal també. Vull dir, dues cracs increïbles, dues acadèmiques que ens deixaven tan petits de dir, hòstia, és que m'esteu deixant tan per terra de tantes coses que no sé, però acabes contentíssim de poder parlar amb gent que en sap tant, eh? És una passada.
0: A més, la Marta Nin no ens explica alguna cosa que ella havia estat... No? Molts traductors passen èpoques vivint al país del qual la llengua del qual tradueixen, i que havia estat com per... No m'ho voldria inventar, però bé, després tirarem de maroteca, no passa res. De quan Gorbachev i tot. I jo pensava, mare de Déu, és que ja no és només que en sàpigues, és que has format part d'una època de la història molt bèstia.
2: Perquè havia estat corresponsal, allò.
0: Sí, una passada. Doncs sí, i com jo només potser afegiria un altre episodi que també... així tirant una mica més cap a potser el que fem nosaltres, que és divulgació literària, que vam entrevistar el Marc Cerrudo, que juntament amb l'Andrea Genovar és el que porta actualment el programa La Pila a ICAT, que era hereu del mític Irradiador, no? Que una altra de les coses que va passar l'estiu anterior era que de sobte l'Irradiador es va acabar i no ho sabien ni ells, de fet, que estaven fent l'últim programa, que els hi van dir després d'haver-lo enregistrat, molt bèstia. I de sobte, al setembre, clar, dius, ostres, han tret l'Irradiador, dius, tornem-hi, no? Han tret un programa cultural de la Graella. I no, apareix un altre programa cultural de literatura, de... diguem-ne, amb un esperit similar, però portat per una altra gent, no? Llavors, aquesta transició, que al principi va ser, ai no, Déu meu, entre l'Irradiador, doncs va tenir un successor, no? I, ostres, doncs el Marcelo també supermajo, la veritat. A més, ens el trobem a fires, també... Sí. Sí, sí.
2: No ens vam passar gaire amb ell, eh?
0: Però si al final...
2: No té la culpa ell de que vegin amb l'Israel.
0: Però clar, era com, ostres, explica'ns alguna cosa, no? I ens explica una mica la transició i també, doncs, com és engegar un projecte així, portant a les esquenes... que has de ser l'hereu de David Guzmán, que és que jo no ho vull, això tampoc, saps? Llavors, clar, pobres xavals, ja no només era començar un projecte, sinó, a més, les comparacions que et facin, no? Per tant...
2: I que li feien, eh?
0: Sí,
2: a Twitter li feien unes comparacions, sí, que no vulguis saber. Mm-hmm.
0: Tu en tens algun de preferit, Dani, dels nostres, o què?
1: Sí, potser sembla una mica fora de la línia dels que... Bueno, d'on van la resta, però...
0: No tenim línia, nosaltres.
2: Quina línia?
1: Aquell episodi amb l'Ona Falcó i l'Abel Zavalla em va tocar especialment. De fet, estava desitjant encendre el micro i xerrar. Ho estava desitjant, però ja sabeu que m'he adequat al meu rol. Vau parlar molt sobre periodisme, sobre el fet de corregir l'ús del català. O sigui, que el català estigui adequat a les publicacions periodístiques d'actualitat, fins i tot aquelles peces més treballades, i és una cosa que en publicar a diari em passa, en aquesta mateixa emissora, quan publiquem coses a xarxes, quan publiquem notícies, la realitat és que no tinc temps, i em crema moltíssim no poder dedicar-li sempre 5-10 minutets a qualsevol peça que s'hagi de publicar, ja siguin dues línies o siguin 30 pàgines. A fer-ho amb cura, a utilitzar expressions molt més treballades de la llengua catalana, doncs que el fet de llegir el que estem publicant no només sigui m'estic assabentant de la informació, sinó que a més estic llegint un text treballat, estic aprenent expressions, estic recuperant maneres d'escriure. I és una cosa que avui dia els periodistes no podem fer. No podem fer, i en algun moment, no sé quin, però ens haurem de reivindicar per tornar de nou a tenir aquest espai, com deien elles mateixes, de dir, publicar, i que als mitjans hi hagi algú que a diari tingui aquesta tasca de publicar, republicar, editar tot el que s'està publicant massivament per cuidar el català, que és una cosa que hem de fer.
0: Sí, no, aquesta immediatesa.
2: Però, Dani,
0: anava a dir, tu has d'obrir el micro.
2: Aixeca la mà i la Laia et dona pas.
0: Vull dir...
1: Tu, dius, Sergi, són convidades massa top i entrar jo a dir la meva, doncs...
2: Però aquest tema, precisament, clar, a veure, no sé si portarem gaires periodistes més, però segur que es donarà el cas.
1: Hauríeu, perquè ja, va ser superinteressant.
0: Ja t'interpel·larem,
2: Periodistes culturals.
0: Doncs bé, ja que hem coincidit també, doncs agafem un trosset, si et sembla, Sergi, de l'episodi de Virginia Woolf i escoltem alguna cosa sobre la seva vida. Escoltem-lo.
2: Bé, escolta, voldrem saber, evidentment, moltes coses de l'obra de l'autora, que al final és el que ens interessa, però també la volem conèixer una mica amb ella, ja que us tenim, segur que ho sabeu, la seva vida de principi a fi, o com a mínim ho sabeu més que nosaltres. Llavors, comencem pel principi de tot. Qui va ser Virginia Woolf?
6: Bueno, va ser una escriptora, ho dic en el sentit més complet del terme, perquè va escriure moltes coses al llarg de la seva vida. La coneixem sobretot com a novel·lista, però també darrerament, doncs, hem vist que s'han publicat els contes, no?, traduïts per la Marta. Per tant, tenim contes, tenim novel·les, tenim crítica literària, obres de teatre,
7: diaris,
6: cartes. Vull dir que per mi escriptora ho defineix molt bé, perquè va fer escriure molt.
7: I va començar molt jove.
6: Que
7: realment,
6: sí,
7: des de petita feia un diari a casa seva. Uh-huh. És a dir, que com que no podia anar a escola ni res, a casa es dedicava. El seu pare era un senyor molt, molt intel·lectual i molt escriptor, també, que tenia una biblioteca brutal. Llavors no les deixaven, ni ella ni la seva germana, anar a la universitat ni a l'escola, perquè consideraven que no calia que les dones estudiessin, però sí que els hi tenia la porta de la biblioteca, uh-huh, oberta, no? I llavors ella va llegir molt, molt desordenadament, que jo crec que això es nota molt a la seva, uh-huh, obra posterior, no? Que no és una persona intel·lectual, sí que és, no és una persona acadèmica que ha llegit el que s'havia de llegir, uh-huh, sinó que ha llegit
6: el que anem arribant, sí.
0: I seguim amb aquests, una mica aquesta repassada, i anem al moment, que això és molt subjectiu, però al moment, per tu, Sergi, més surrealista de la temporada.
2: Bueno, han passat coses, la temporada, al final...
0: Que no es veuen.
2: Que no es veuen, això també té la seva gràcia, ara és moment també de treure'n alguna. Aquí.
0: La màgia de l'edició, també.
2: Sí, clar, després la gent que ho escolti, doncs escolta una horeta i diu, oh, que bé, que ha quedat tot això, tot ben editat i tal, però clar, per darrere passen algunes coses. Per exemple, bueno, jo recordo un dia que tu vas marxar de l'estudi, que ja ens havia passat amb un convidat, però també vas tenir un atac de no sé què i vas marxar i dius, vale, és un...
0: Sí.
2: Però bueno, no era...
0: Almenys et vaig fer un senyal. Sí. Perquè...
2: Com vaig?
0: No, perquè quan ens va passar amb un periodista cultural, que ens l'estimem moltíssim, però fa a la primera temporada, de sobte va aixecar i va marxar. I era,
1: com?
0: Ara no sé si tornarà.
2: Però estàvem fent el radar i ell ja sabia que estaríem una estona xerrant i això, i aviat o sigui va agafar i va sortir.
0: Però com...
1: Ah, em vols sonar això, eh?
0: Jo, no sé quan em va passar a mi, jo m'estava mig morint aquí i tothom veia que jo estava com aguantant-me la tos. Però el Francesc es va aixecar, com molt dignament, i va marxar.
2: Era l'últim episodi d'aquella temporada que
1: sí, m'estic recordant, estic com creuant, estic com lligant caps ara. Sí, sí.
2: Potser era el primer dia que estaves amb nosaltres i el convidat per al cap, eh? Això
1: no
2: està mal.
1: Sí, no, quina senyal.
0: El Dani passa, això sempre així, aquest programa sempre així.
2: Normalment és pitjor.
1: Hola, meu.
2: No, també vam tenir, jo que sé, amb el Cesc Freixas, que bueno, em feia molta il·lusió que vingués, però que aquest senyor viu al Delta. I va dir, sí, jo vinc supermotivat. I bueno, doncs molt bé, quedem a una hora. I clar, no va comptar que les carreteres, doncs, a certes hores és una complicació. I va arribar molt, molt tard. Mm. Molt, molt tard. I estan patint allà, quedant, no sabíem, enviant uns missatges o àudios des del cotxe. Estic a no sé què, allà patint, perquè veus que...
0: Per l'Urdal.
2: Estic
0: a l'Urdal.
2: No sé per on va venir.
1: A més que l'envio a aparcar al barri centre de Sant Boi.
2: No sé, bro, va aparcar...
1: Que això sí que és un repte.
2: A l'estació, jo què sé. Sí. Però que vam patir aquell dia, perquè sí. Estava, és que no arriba.
0: Perquè més pobre, jo diria que... Clar, era com algú que et diu que viu allà a la Ràpita, tu dius... No passa res, no cal que vinguis a Sant Boi de Llobregat a gravar amb nosaltres. Un dia, ja que teníem el lecturistes en ment, és com, ja ho trobarem, no? Però ell, no, sí que no sé quin familiar tinc per aquí, llavors aprofito el dia i ja el vaig a veure, i llavors després vinc a la ràdio amb vosaltres. Se li va embolicar el dia, al final no va pujar, o sigui, va pujar exclusivament per gravar amb nosaltres al final, saps? Que a sobre era com, potser et sap menys greu, no? Si ja es munta el dia per pujar... I no, que estava molt acostumat ell amb tots els seus concerts i de road trips que ha fet, em deia, sí. I dic,
2: sí, ja m'agrada la carretera, ja.
0: Ja m'agrada la carretera, ja.
2: Jo vaig patir aquell dia, perquè no arriba.
0: Sí, pobre.
2: Bueno, com el director frustrat la temporada passada, que jo pensava que venia de Sabadell, dic, vens de Sabadell, molt bé, i venia de Girona, el tio, hòstia. Dic, aquí fem venir la gent tan tranquil·lament, però...
0: Sí.
2: Bé, altres coses que han passat, per exemple, això s'ha d'explicar, un dels lecturistes, que hi havia dues convidades, no diríem qui i tal, però nosaltres parlàvem amb una d'elles i li vam dir, li passes a l'altra les preguntes i que estigui al cas, i resulta que no li va passar.
0: Ah, vale, ja estic.
2: I vam començar a gravar i quan ja portava un parell de preguntes o així, diu, no em sento còmode amb aquestes preguntes. Sí. Estàvem gravant, clar, per sort era tancat.
0: No era dels de públic.
1: Què preguntàveu?
2: No, res no diríem el que,
1: clar, no
2: llavors se sabrà, però no era res especial, però clar, diguéssim, una persona molt significada en el poble i que no volia deixar malament el tagema. No? Històries seves, però la qüestió és que no sabia què anàvem a preguntar. Igual hagués passat igual, encara hagués tingut les preguntes. Eh?
0: Sí, perquè la conversa va anar evolucionant cap allà, però bé, al final els lecturistes els fem en pobles, no?, sobretot.
2: Tothom sabrà.
0: I tothom
2: sabrà. La qüestió, per sort, aquell era tancat, estàvem en una llibreria tancada, però clar, bueno, va ser molt accidentat aquell episodi. Perquè primer això, no em sento còmode, vam tornar a començar tot, després de sobte va caure no sé què per allà a la llibreria, vam parar, es van aixecar, se'n van anar.
1: Com heu evolucionat amb el projecte aquest? Perquè entenc que el primer dia, a nivell logístic, de fet de traslladar-vos i muntar-ho, i mentalment ser-hi al 100%, no? Perquè no és el mateix, des del primer fins l'últim dia, com heu evolucionat?
2: Pues és que el primer va anar tan bé.
1: Sí.
2: El primer va anar superbé. Davant dels dubtes i tal, però no ha anat força bé, la veritat. No... Ara ja et preocupes menys, però bueno, et preocupes menys perquè creus que sortirà, però també veus més els defectes que té, sobretot la gravació en vídeo i tal. Però bé, crec que ens hem sortit prou bé, però hem descobert, per exemple, que clar, nosaltres anem amb càmera fixa i que si volguéssim fer realment videopodcast bé, en condicions, has de tenir més d'una càmera, has de controlar més
0: com aquí l'altre estudi, que hi ha dues càmeres, amb càmera fixa és complicat, sí.
2: És el que va donar el premi, que ens van donar. No va donar per dues càmeres, és el que tenim, però bueno, fem el que podem.
1: l'any que ve el torneu a guanyar i ho invertiu en una...
2: Sembla que no el donen.
0: Crec que no cola, però... no.
1: Hauria.
2: Hauria.
1: Presenteu-vos amb un altre nom. Puny i llibres.
0: Puny i llibres.
2: És un altre tipus.
0: No se nota nada.
1: Ràdio Sant Vicenç.
2: Bones idees, però bueno, ja, això de redactar el projecte costa.
0: Sí, sí.
2: I bé, una altra cosa surrealista, crec jo, que és ja l'últim, que és gravar l'Abadia de Montserrat. Ja. En si mateix és absolutament surrealista.
0: I com va dir la Júlia Baena, clar, estàvem a l'abadia i hi havia...
2: Un senyor monjo que obria la porta i tancava.
0: Que estava allà amb nosaltres i la Júlia Baena feia molta gràcia, no? Diu, hem parlat aquí de totes les preferències sexuals possibles. I no, va anar molt bé. Parlar, però és graciós parlar de tots aquests temes a dintre de l'abadia de Montserrat, la veritat, sí, molt curiós.
2: No ens han... Com es diu?
0: I com, a més vam parlar del llibre aquell juvenil, com es diu, Guia per lesbianes a l'escola catòlica, sí, o no sé sí. Què. Era molt adient aquest llibre, la veritat.
2: Sí, en aquell moment pensaves, potser no he triat bé el tema. El tema va venir donat, La veritat, ens el van donar. Era interseccionalitat en la literatura infantil i juvenil. Doncs. Els temes són els que són.
1: Allà com l'habitual potser es parlava una mica fluixet, ja va bé, no? De tenir l'entrevista... Anto fluixet...
2: Si no ens van... Allò més, estava connectat als altaveus de la sala, si no va, no va pagar... escolta, el senyor...
1: Tot aquí esteu,
0: bé, tot bé.
2: Segurament, anava a dir una cosa que allò sí, potser sí que ens treuen de...
0: Doncs sí, a veure, cosetes d'aquestes que passen. També el desembre passat, amb aquella superpassa de grip que hi va haver, la Laia va caure un combat durant 2 o 3 setmanes i vam haver d'anul·lar alguns programes que fins ara encara no havíem hagut d'anul·lar cap programa, però va ser... Dani, no podem venir, no és viable, i vam haver d'aplaçar. De fet, era el programa de les periodistes, que el vam haver deixat pel 2026 ja. Sí. Petites coses, no?, que han anat passant. S'ha t'acutat tu algun altre moment surrealista que hagis dit què fan aquests, Dani?
1: Ostres, que són un programa molt tranquil, en realitat. O sigui, vosaltres ho viviu... Clar, comparat amb el directe, és tot molt tranquil.
0: Clar,
1: de fet, una cosa que volia és que sou molt curosos sempre amb els convidats i les convidades, que veniu, pareu la taula amb els gots, oferiu aigua, parleu una miqueta del guió, o sigui, us ho preneu amb la filosofia i la pedagogia que fa falta per després que surtin aquestes entrevistes cuidades, que no sigui una entrevista transaccional, llavors. Surrealista, un moment surrealista? Sí, ara que heu recordat aquests, potser l'home que va sortir de l'estudi, però... Tinc la sensació de que al contrari, de que és molt tranquil.
0: Bueno, està bé,
2: està bé. Sempre hi ha algun problema tècnic, cada dia diferent. Això està molt bé, perquè sempre no ens esperem mai què pot passar, però bueno, sempre és molt divertit, Ràdio Sant Boi.
0: Està bé. Doncs, per fer-li un homenatge, Cesc Freixas, que va venir des de la Ràpita fins a Ràdio Sant Boi només per enregistrar un llibre i punt, escoltarem un episodi sobre aquest programa on parlàvem, per cert, de poesia, perquè havia escrit un conjunt de poemes a Sembra Llibres i també del seu paper com a gestor cultural a la plataforma de micromecenatge de l'Aixeta. Escoltem-lo.
2: Anem una mica tard en aquest país, no ens hem despertat tard amb això de la creació de continguts, ara que hem vist que és important i que hi ha molta gent fent-ho, sembla que anem una mica tard, però esperem que això ajudi a que la llengua es normalitzi una mica.
8: També teníem, o tenim el problema, almenys a Catalunya, que lluitem moltes vegades també contra nosaltres mateixos. Aquí a Catalunya hi ha el gegant de la corporació, no?, de mitjans audiovisuals, que a vegades es menja molt ràpid i crema molt ràpid els projectes, i aleshores crec que està molt bé que hi sigui, però crec que obrir altres vies, no?, per fer possible els projectes culturals en llengua catalana és molt interessant en aquest sentit, no?, per no cremar-los, per créixer a poc a poc. Ho sabeu vosaltres, el micromecenatge continu és molt lent i has d'insistir molt, però per l'altra banda la gent que dona suport el dona durant molt de temps, no? I vull dir que s'ha de fer molta pedagogia i s'ha d'anar tenint clar que és una carrera de fons, no?, en aquest sentit.
0: Doncs bé, ja, abans de passar a la nostra secció habitual de la petita pausa musical que fem sempre, com deia el Dani, no?, ens correm les coses, fem els guions i com a tal també som gent bastant crítica, no?, i sempre doncs volem millorar una miqueta, no? Sí, algunes coses doncs, que es podrien millorar de cara a la temporada vinent. No sé si tu tens alguna coseta o li diem al Dani que ens faci d'advocat del diable.
2: El Dani és el que ens hauria de dir que hem de millorar i a veure si aprenem.
1: que heu de millorar, venir més tots els dies.
0: Cada dia aquí. Com deies tu abans, si ens paguen, venim cada dia.
1: És el que hauríem de millorar nosaltres, també, pagar-vos i que estiguéssiu aquí cada tarda fent això, perquè és increïble.
2: Hòstia, però m'has de pagar molt, perquè ja tinc una hipoteca per pagar, eh?
1: Vull dir que... més, un cop a la setmana, això seria increïble, però sé que és demanar-vos massa, a més, perquè jo no sé d'on traieu el temps per llegir.
0: Doncs de... no com dormir, feu, segurament, això? Jo crec. Dormim,
1: què retalleu? Molt poc. Sí. Què retalleu les... O sigui, és el son el que retalleu per... M'ho imaginava, perquè dic, és que si no...
0: No, en part, però sempre diem, no?, que al final tothom troba estones per fer aquelles coses que li agraden. Tu, evidentment, hi ha horaris que tampoc són els nostres, al final tenim una feina bastant acotada, però hi haurà qui li agradarà, no sé, anar a ballar a salsa, hi haurà qui li agradarà anar al gimnàs, hi haurà... També nosaltres doncs, tenim les nostres estonetes d'esport i tal, però quan comences a rascar, te n'adones doncs, que aquella estoneta del transport, no?, aquella estoneta abans d'anar a dormir, aquella estoneta del cafè del matí, d'algun lloc es pot rascar sempre, jo crec.
2: Jo recomano llegir a la bici estàtica. Sempre, sí. Sempre jo llegeixo a la bici estàtica, és una horeta que tinc cada dia de lectura que li sumo.
0: Sí. Bueno,
2: aprofito qualsevol ocasió que tinc per llegir.
1: Multitasking, no? Al final.
2: Però hi ha gent que es posa sèries i aquestes coses a la bici. Jo llegeixo. Escolta, per què no?
1: I ja pots com estan les dues coses i...
2: Mai tant.
1: Perquè suant...
2: El que menys m'interessa és la bici. Jo vaig pedalant i...
1: És una excusa,
2: vaig
1: no? Molt bé,
2: sí,
1: molt bé.
2: Sí. Home, fer bici sense llegir no, per mi no té cap interès.
0: Sí. Curiós aquesta afició teva.
1: Bueno, sí. No heu de millorar res, m'ho he preguntat. No heu de millorar res, ja està, ja us ho dic jo. Bueno, només seguir i ja està.
0: Però crítica constructiva també està bé.
2: Vocalitzar,
0: bueno.
2: Jo sempre et dic vocalitzar, que jo vocalitzo fatal, però escolta, més o menys s'entén.
1: Sí, les petites errades, no?, que a vegades hem de tallar aquí.
2: No? Ara fa temps
0: ara,
2: que no.
0: Ara.
1: Ara, és que
0: sí, sí,
1: és
0: sí.
1: El que
2: ara fa temps que no.
1: Potser, crítica constructiva, això potser una mica no, com l'autoconfiança, a dir, ostres, si teniu un superguió, teniu uns superconvidats... Us heu de creure, us
0: anirà
1: heu de creure.
0: Bé, no?
1: I moltes vegades aquestes petites errades de locució que ens passa, a la ràdio passen constantment, jo sempre me n'he adonat que són molt mentals, de pensar que et pot la situació en comptes de que en realitat et pugui, que va, al contrari. O sigui, després és qüestió de tornar a començar i us ho mengeu, però ara ja fa temps que no retallem res, llavors...
0: No, però, cridant molt, el molt temps, no?
2: Però això es pot explicar com coses realistes. O sigui, la Laia és bona si s'equivoca continuant, això sempre ho fa, vull dir, no té cap problema, no. Si fa alguna errada així ella continua parlant, jo em solia bloquejar, em puc bloquejar perfectament si faig una errada, però aquí, bueno, va estirant. Però a mi el que em passava, i aquí sí que em quedava pilladíssim, és que se m'acudia una rèplica a la persona que estava fent i quan em tocava parlar ho havia oblidat.
1: Bolígraf, això s'ha d'apuntar.
2: Ja, sí, però ara me'n recordo més, no sé si he millorat o què, o que em deixo anar més i tal, però és això, no sabia recuperar, no sabia ni dir, se m'oblidava el que havia volgut dir i no sabia recuperar la pregunta que em tocava fer. Llavors em quedava pilladíssim.
1: És molt mental.
2: Ja em passa el bolígraf.
0: És que m'he adonat que t'estava robant el boli, llavors dic, mira, potser
2: això,
0: té idees, veus?
2: És
0: no culpa, les pot apuntar
2: clar,
0: per culpa
2: de la Laia.
1: Això de millorar, no robar bolígrafs.
2: Això està bé. Ens portem de casa, que aquí a la ràdio ni ens donen bolis.
1: Ens el roben.
0: Doncs bé, sempre demanem als nostres convidats que ens triïn una cançó i, evidentment, Dani, avui et tocava a tu, així que ens has de dir quina cançó has triat.
1: Doncs això sí que m'ho he pensat de les preguntes del dia d'avui. Aquesta sí que la porto bastant treballada. Aviam, per mi la música és superimportant a la meva vida i des que vaig començar a treballar aquí encara més, perquè ja sabeu que estic tot el dia no només escoltant la meva música, sinó la música dels altres, perquè estic tot el dia produint programes musicals i això em fa conèixer molta, molta música. I per mi la qualitat més gran que té la música, no sé si esteu amb mi, és aquesta capacitat d'unir-te amb el temps. Quan vaig acabar com la meva etapa d'adolescència, tot i que segueixo sent crio, sempre ho dic, vaig tornar a connectar, que és una cosa que crec que és habitual, amb la música de la meva infància i la música de la meva família, dels meus pares. I doncs hi ha diversos grups, però concretament Juanes m'ha connectat sempre molt amb el meu pare, amb la meva mare, i és un tipus de música que, la veritat, m'estranya molt perquè no té com potser res a veure amb el meu estil de vida, amb la meva cultura, però que tinc una connexió allà amb els meus pares increïble. Hi ha diverses cançons que m'agraden, però potser M'enamora és una cançó que sempre m'ha connectat molt amb la meva família.
0: Ni en mil anys l'hagués encertat,
2: Estava pensant
0: espectacular,
2: igual.
0: Espectacular, espectacular. Molt bé, doncs escoltem Juanes.

0: Doncs bé, com que aquest sí que serà, esperem, l'últim programa de la temporada, no sé que de nins facis venir al mes d'agost, però no hi seràs ni tu.
1: Aquí no, perquè tinc vacances. Si no, els faríeu.
2: Però veig que compassió, que hi ha molts programes a Ràdio Sant Boi, que vingui un altre.
0: Però hem dit que al setembre sí que ens deixes tornar, no?
1: Sí. Més, si us plau, però sí.
0: Llavors, no sé si tu, Dani, tens informació sobre la nova temporada de Ràdio Sant Boi, perquè a més hem de dir, clar, el Dani està aquí amb nosaltres, però a més també el podeu sentir als informatius de Ràdio Sant Boi. No sé si fas alguna cosa més aquí a la ràdio.
1: Quina pregunta.
0: Moltíssimes, no?
1: Massa.
2: Quina cosa no fas,
0: sí, potser.
1: Els esports, també per les tardes, informatius, de tot, el que faci falta, i crec que aquest és l'esperit que ara hi ha a Ràdio Sant Boi, que són poques mans, les mans que som, fem de tot, sense queixes, i fins que rebentem. El dia que rebentem no sé què passarà, ja us demanarem ajuda i farem el que puguem, però les mans que som ara és això, o sigui, on podem sumar-nos ens hi sumem.
2: És una mica el nostre tarannà, també. No, o sigui, em sento molt identificat en això.
0: Ai, si he d'aprendre a fer de tècnic de sol.
2: Tira fins que aguanti,
1: és que si no, les coses...
2: no preguntis, tira endavant.
1: Aviam, si no hi hagués passió, vosaltres això ho feu per passió, per exemple, si no hi hagués aquest punt de passió, aquest punt d'obsessió fins i tot, saludable, no tindria sentit. No tindria sentit, i per què anar a un 20% si podem anar-hi un 100, i aquest 100 és fins i tot divertit, gratificant. Aquesta és la filosofia. Tornem el 14 de setembre, llavors vosaltres m'heu de preparar un programa pel 16, llavors Lliures i Punt tornarà a sonar el 16. Això és el
0: que us puc dir. Ja està pensat.
2: Això vol dir que la setmana abans, que ja està tancat el programa que gravarem, tu has d'estar aquí la setmana abans també.
1: Jo fotejat, estic...
2: Escolta, tu ets jove encara per pensar en això, però jo tinc ja per pensar en infarts ja, anar a aquest ritme. Però estàs demanant molt.
1: Aviam, és que cadascú és com és. I amb les seves feines ja sabeu que aquí el que és la ràdio és passió. O sigui, ja no fa falta anar-hi, però crec que les trobades que ens trobem els col·laboradors, que estem intentant que siguin més, es veu que aquí la gent ve pel que ve, que és per passió. Per passió, perquè això, Ràdio Sant Boi va néixer d'un somni, i jo crec que entre tots, vosaltres també, el anem alimentant perquè segueixi viu, i d'això es tracta. Fins que rebentem, doncs mira, quan rebentem ja anirem al metge.
2: Jo pensava que veníem pel pica-pica. Però...
1: Que també.
0: No, sí, clarament. Al final és com una cosa molt, molt col·lectiva, no? I també nosaltres ens preguntàvem, que això no sé, com que veig que tots feu de tot, potser saps moltes coses, Dani. Ara, a més, s'ha renovat la web de Ràdio Sant Boi.
1: Correcte.
0: Nosaltres sempre pensem, Llibres i Punt, dimecres a les 9 de la nit. Però clar, es pot recuperar la web després també, no? Això... Sí. Algú a Sant Boi de Llobregat escolta un programa sobre literatura a Ràdio Sant Boi? Això ho podem saber? Tenim molta curiositat sempre.
1: Sí, clar, és una cosa que només m'heu de demanar, i les audiències digitals sí que les podem saber. És una pregunta superrecurrent. A la ràdio, les audiències en freqüència modulada no es poden, sí que es poden seguir, però això val molts calés, i això només ho fan doncs, les grans emissores. Les petites com nosaltres no podem per FM, però per audiències digitals, a més del retorn de xarxes, sí que ho podem saber, de fet. Acabem i ho mirem.
0: Després parlem.
2: Ara ens deprimirem bastant. Nosaltres tenim les dades de l'Spotify. Ho
0: vol saber o no ho vol saber?
2: No sé si ho vull saber. Ara, perquè pensava que diria que no es pot saber.
0: Tens una estona per pensar-ho.
1: Teniu les d'iVox, les teniu, no? iVox, Spotify...
2: Sí, aquestes les tenim.
0: Sí,
1: esteu contents amb aquestes, doncs.
2: No ens va mal, però bueno, ja que estem a la ràdio de Sant Boi, doncs estaria bé.
1: Més, no? Bé, les podem sumar i així dona un número més guai.
2: És que jo crec que ni a casa m'escolten per aquí. Em deu escoltar a iVox.
1: Si al final a la ràdio pública moltes vegades jo crec que seria un error fixar-nos en la xifra. Si anem a la xifra ens equivoquem. Jo sempre dic, s'ha de fer programes de qualitat que funcionin, però també s'ha de fer servei. Vull dir, al final no deixem de ser una branca de l'Ajuntament, una branca de la societat, de que estem fent un servei públic. Ara, per exemple, durant el juliol i l'agost podeu sentir petites càpsules de contingut sobre els terratrèmols a Venezuela. Què té a veure amb Sant Boi? Doncs potser res, però és una qüestió de servei públic. Se'ns va proposar i ho fem. I aquest programa fa el mateix, que és un servei públic, de cuidar el català i cuidar la literatura catalana. I d'això es tracta, més enllà de la xifra.
2: Que bonito.
1: Sí, diagrameta.
0: Al final venim perquè ens pugis la mula.
2: Ja, tio,
1: quan vulgueu.
2: Has de parlar més sovint.
1: Seria un bon psicòleg.
0: Anava a dir, a més de periodista, tècnic de so, psicòleg...
2: Ja, ho he pensat l'altre dia, de fer una secció final... de donar, obrir el micro del tècnic i que expliqui què tal ha anat l'episodi. Mira, avui ha fallat allò, avui...
1: Fatal. Home, estat... el podria puntuar.
0: Oh!
2: Això a mi m'agradaria, eh? Això
0: apunta.
2: Valorem-ho.
1: Ho fem fora de micròfons, això sempre, amb tots.
2: Clar, però sí que al final fem la pregunta, bueno, Dani, què tal ha anat avui, valoració de l'episodi?
1: Si voleu, jo per una cosa més en aquesta ràdio, no em moriré.
2: Bueno. Però ja que estàs aquí, vull dir, estàs aquí per tancar el programa, pots obrir el micro.
1: Encantat.
2: Bueno, i escolta, que no hem parlat mai gaire amb tu, només molt vagament, però què hi ha de tu com a lector? Tu ets lector, perquè estàs aquí escoltant les nostres xapes, però no sabem si llegeixes, a part de l'Odissea i aquests clàssics grecs que ens has dit que has llegit a classe.
1: A un nivell molt llunyà de vosaltres, això us ho he d'avançar, i de qualsevol persona que pugui escoltar aquest programa. No diria que sóc un superlector. L'últim llibre que m'he llegit és un que crec que, de fet, va tenir com relativa... No sé, el vaig veure bastant a biblioteques, que és el d'Ingrata Pàtria, del Martí Domínguez, de les últimes hores d'un professor valencià fusellat al franquisme. És un llibre curtet, que està prou bé. També em vaig interessar molt, i de fet, arrel també del programa que vau fer aquí sobre la figura de Tolstoi, vaig llegir un llibre que fa i que és, no deixa de ser com una autobiografia, i parla de que ell va estar en gran part de la seva vida amb depressió, o sobretot que no tenia, que no li veia sentit a la seva vida, que és una cosa amb la que en un passat també he identificat, i és un, no deixa de ser una espècie de, semblava un llibre d'autoajuda, però una història real de Tolstoi. Es diu Confessió, no el vaig trobar en català, però bé, és un dels únics llibres de Tolstoi que potser podria llegir perquè és curtet.
2: Autoajuda de Tolstoi, això és gravíssim.
0: És un nou gènere, això.
2: Segurament.
1: I ara vull que em recomaneu algun per l'estiu, per qui he de començar. Jo volia llegir des de fa molt temps Bukowski, perquè sé que és una cosa com que es va fer molt... O sigui, és un autor que s'ha fet... Se li ha donat molt ressò i tinc com la sensació, potser és falsa, de que té com una gran massa de persones interessades en Bukowski pels temes que tracta. I que és una... Potser, no ho sé, arribar a explicar-ho bé, però tinc la sensació que la figura de Bukowski o els temes que tracta els seus llibres, no, pot apropar a uns lectors, unes lectores, que en realitat no connectaran o que no arribaran en realitat a la història. Tinc aquesta sensació i no vull caure en semblar a aquestes persones. Sisplau, m'ho prendré en sèrio.
2: No l'hem llegit, Bukowski, no, jo crec que no m'ha interessat mai. A mi segurament els temes que tracta precisament no són els que m'agrada llegir en literatura, no em genera interès, i penso que ha de ser bastant dur de llegir també. I...
1: Per això m'agrada la duresa i la cruesa que...
2: Sí, sí, bueno, si et va això, doncs probablement faci més per tu que per mi. Però no em genera interès i no sé.
1: Qualsevol recomanació aquest estiu, el teu llibre, de fet, me'l vull llegir.
2: Sí?
1: Que et vaig dir l'altre dia, te'l compro, i jo te'l compro encantat. I signat, sisplau.
0: Escolta, doncs ja que estem parlant de d'això, mirem a veure quins llibres posem a la pila, no?, per aquest estiu. En posem algun? Som-hi.
3: Llibres i punt. Directe a la pila.
0: Doncs continuem parlant de llibres, és veritat, o sigui, és molt bona idea. Fem aquí una mica de recuperació de llibres per posar la pila aquest estiu. Clar, de Bukowski, jo no sé, jo no te'n podria recomanar cap. Una cosa que sempre fem és que recomanem llibres que haguem llegit, no? Sobretot. Per tant, no sé, clar, és que...
2: Menys en aquesta secció, que a la pila normalment diem llibres que volem llegir.
0: Sí, però com que hi ha com una base, no? Però, ostres, a tu se t'acudiria recomanar-li algun al Dani...
2: És que ara ens posaríem a mi...
0: A un compromís, no?
2: Saber una mica més sobre... Bueno, ja he dit un parell de coses, però sobre què li ve de gust llegir i aquestes coses, jo crec que això donaria... Aquí pel temps que ens queda, millor ho fem després, si vol, li farem una recomanació privada. Perquè, clar, jo sense conèixer-li els gustos no vull tirar-me a la piscina. I, bueno, fem la pila.
0: D'acord.
2: No? I després seguirem parlant una miqueta.
1: Som-hi.
2: Bueno, jo la pila, clar, ja n'hem parlat, però jo tinc l'Odissea allà a la pila i que ja me la vaig deixar per l'estiu pensant que tindria temps, no sé si serà el cas, perquè...
0: Però quan no sabies que hi hauria la peli, o ja ho sabies?
2: No. Ah. Bueno, no, sabia que l'editorial ens la va enviar, com ens envia la Van Lent Metge Universal, i bé, jo abans no llegia clàssics, i com aquesta gent, no sé per què, ens tenen molta confiança, doncs ja m'atreveixo, perquè sé que són sempre noves traduccions i llibres molt ben fets, i bueno, només he llegit un clàssic grec antic d'aquests i bueno, m'he proposat deixar l'Odissea per l'estiu, però és el que deia, eh? De sobte ens han sortit un munt de coses pel setembre, un munt de llibres que hem de llegir per activitats diverses que farem, i ja veurem si dona temps, però bueno, espero que sí.
0: Ja, és que el meu llibre de la pila era... És que clar, anem forts, eh? El meu llibre de la pila de l'estiu era Els Miserables, de Víctor Hugo, que va ser el meu regal de Sant Jordi. I clar, 1.400 pàgines, que dius... Però jo llegeixo molt a l'estiu, quan estic de vacances. 1.400 pàgines és tirar-me a la piscina. Però clar, és el que deia en Sergi, tenim una cosa a l'agost, tenim una cosa a finals de... A principis d'agost, a finals d'agost, a principis de setembre. Llavors, tenim així com un estiu de compromisos lectors. No sé molt bé si em donarà temps. I tu, Dani, de Bukowski. Tens algun llibre així que hagis vist o...
1: Sí, a classes de periodisme literari... se'm va recomanar molt, no sé si l'he llegit, suposo que sí, Madame Bovary. Uh-huh. És un llibre que sempre l'he volgut llegir i que no trobo el moment, suposo perquè no m'ha passat d'anar-hi a una llibreria, veure'l, perquè si l'hagués vist l'hagués comprat.
2: Mira, no l'hem llegit, no sé a què sortia un post d'Instagram que vam fer, em sembla que eren llibres que jo havia llegit, que molt famosos, que no m'havien agradat.
1: No.
2: Però no era aquest, perquè no l'he llegit, però molta gent va posar Madame Bovary, sí, com que no, era insuportable.
1: Ostres, què dius?
2: Perquè és molt llarg i que és molt pesat. Que és, suposo que bueno, aquests francesos i tal són bastant d'això. Però la bona notícia és que surt una nova edició aquest, sí, setembre, publicat a Proa. Periòdicament deuen treure una nova edició, suposo que és traducció antiga, però serà fàcil trobar-lo a llibreries. Si tens interès, al setembre el tindràs.
1: Doncs allà ja en trobarem.
0: Jo crec que sí que hi ha gent que l'hagi agradat.
2: No, sí, també, però molta gent va coincidir
0: en
2: que Madame Bovary...
0: De fet, la nostra companya Anna, jo crec, l'Anna, traduint des de Calella, jo crec que sí que li havia agradat Madame Bovary.
2: Sí, però jo t'ho dic perquè em va sorprendre tanta gent dient que no.
0: Si et ve de gust, tenim matí, sí, sí. Jo crec que sí,
2: no facis cas als nostres seguidors d'Instagram.
1: No.
2: Qui sabran?
1: No sóc massa de xarxa.
0: Doncs bé, després de posar uns quants llibres a la pila, tanquem temporada ara, sí?
2: Fem.
0: Doncs sí, tanquem la temporada avui. Dani, avui t'agraïm no només el suport tècnic, sinó també la teva inestimable participació al programa.
1: Gràcies a vosaltres i ens trobem al setembre.
0: I tant. Que tinguis molt bones vacances. També moltes gràcies a tots els que ens escolteu des de l'altra banda. I recordeu que si ens trobeu així a faltar molt, molt, molt, molt en algun moment de l'estiu que no podeu parar de pensar en nosaltres, ens podeu trobar a totes les xarxes amb el nom d'usuari, com diem sempre, els Book Hunters. Ens retrobem al setembre.

Partitura de tarda. Una mirada personal sobre música i els seus intèrprets. Un programa de música clàssica dirigit i presentat per Jeroni Tarrés.

Benvinguts i benvingudes a Partitura de Tarda. Avui us convidem a un viatge musical amb dues obres monumentals. Les enigmàtiques variacions sobre un tema original, opus 36 d'Edward Elgar, coneguda com les variacions enigma, i la commovedora sinfonia número 10 de Gustav Mahler, i tornarem després, una altra vegada, a Elgar amb la seva Salut d'amor. Tenim una ballada plena de misteri, emoció i genialitat orquestral. Així doncs, comencem amb la primera de les obres programades avui, una de les obres més fascinants i misterioses de tot el repertori orquestral, les variacions enigma del compositor anglès Edward Elgar, com hem explicat abans. Una obra que des del seu estrena el 1899 ha captivat audiències de tot el món no només per la seva bellesa musical, sinó també pels secrets que encara avui romanen sense resoldre. Edward William Elgar va néixer el 2 de juny de 1857 a Broadheath, prop de Worcester, en un entorn musical modest però estimulant. El seu pare tenia una botiga d'instruments i partitures musicals i aquesta immersió primerenca en el món musical va ser fonamental per al jove Edward. El que fa especialment remarcable la història d'Elgar és que va ser completament autodidacta. Mai va rebre una educació musical acadèmica formal, la qual cosa resulta extraordinària si tenim en compte la complexitat i el domini tècnic de les seves composicions. Va créixer en una societat victoriana molt estratificada, amb els seus orígens humils i la seva fe catòlica romana en una Anglaterra predominantment anglicana el convertien en outsider, aquesta sensació de ser un foraster, tant musicalment com socialment. Va marcar profundament la seva personalitat i la seva obra. Un punt d'inflexió en la vida d'Elgar va arribar el 1886, quan va conèixer Caroline Alice Roberts, filla d'un general de l'exèrcit britànic. Alice, 8 anys major que Edward i de classe social superior, va veure immediatament el talent del jove compositor. La seva història d'amor va desafiar les rígides convencions socials de l'època. Ell era un simple professor de música catòlic, ella una dama de l'alta societat. Com a regal de compromís, Elgar va compondre per ella la bellíssima peça Salut d'amor, el 1888, originalment titulada Liebesgruß, per la fluidesa d'Alice amb l'alemany. La dedicatòria deia a Caris una combinació dels noms Caroline Alice, que també seria el nom de la seva filla. Alice va correspondre amb un poema titulat The Wind at Dawn, que Elgar va musicar posteriorment. La història de les variacions enigma comença en un nit d'octubre de 1898, després d'un llarg dia donant classes de violí. Elgar va arribar a casa exhaust. Segons el propi compositor, va relatar anys després de sopar, es va asseure al piano i va començar a improvisar destriadament. De sobte, la seva esposa Alice li va dir «Edward, això és una bona melodia». «Melodia? Quina melodia?», va respondre ell, com despertant d'un somni. Alice li va demanar que la repetís, i aleshores Elgar va començar a crear variacions sobre aquest tema, imaginant com sonarien si l'haguessin escrit els seus amics. Miss Dora Penny, una amiga veïna, es va unir a aquesta sessió improvisada que ella va descriure com hilarant. Així va néixer les variacions sobre un tema original per a orquestra opus 36. Les variacions enigma estan formades per un tema inicial i 14 variacions. Elgar va dedicar l'obra als meus amics retratats en ella, convertint cada variació en un emotiu retrat musical d'alguna persona del seu cercle íntim. Cada variació està encapçalada per unes inicials, un nom o un sobrenom que identifica el personatge retratat. La primera variació, amb les seves inicials CAE, està dedicada a la seva estimada esposa Caroline Alice Elgar. La novena variació, Nimrod, potser és la més famosa de totes. Retrata a August Giger, el seu editor i amic íntim. Nimrod era el sobrenom que Elgar donava a Giger, jugant amb la traducció del cognom alemany Jäger, que significa caçador, igual que el rei bíblic Nimrod, gran caçador davant del Senyor. Una anècdota especialment emotiva envolta aquesta variació. Elgar travessava una crisi creativa quan va rebre la visita de Jäger, que en veure l'estat del compositor li va dir «Ànim, Ed, no t'adones que Beethoven també va passar per tot això?».
Aquesta conversa sobre la grandesa de Beethoven va inspirar aquesta variació sublim i contemplativa. La desena variació, d'Orabella, està dedicada a Donna Penny. Elgar li va posar aquest sobrenom inspirat en l'òpera de Mozart, Così fan tutte. Curiosament, Elgar tenia una afició per la criptografia i va escriure una misteriosa carta codificada a Dora Penny el 1897, coneguda com el Codi d'Orabella, que mai ho ha estat desxifrat.

musical roman en gran part misteriós. Avui tindrem el privilegi d'escoltar una gravació històrica extraordinària, les Variacions Enigma dirigides pel propi Edward Elgar amb la Royal Albert Hall Orchestra. Aquesta gravació, realitzades els dies 28 d'abril i 30 d'agost de 1926 al Queen's Hall de Londres, forma part dels enregistraments elèctrics que Elgar va fer de les seves pròpies obres. Elgar va ser un dels primers compositors a gravar extensivament la seva música i aquests documents sonors són de valor incalculable. Com va escriure l'expert musical Robert Philip, Elgar va ser el primer gran compositor a dirigir enregistraments extensius de les seves pròpies composicions. La gravació utilitza una orquestra de 60 músics més sorga en la variació final. Aquesta interpretació del propi compositor ens ofereix una perspectiva única sobre la com concebia la seva obra. Tot i les limitacions tècniques de l'època, l'energia i la comissió d'Elgar es transmeten amb una força extraordinària. Són documents que es permeten escoltar la veu autèntica del compositor, els seus tempi preferits, les seves frasejades, la seva visió personal d'una de les obres més enigmàtiques de la música occidental. L'estrena de les Variacions Enigma, el 19 de juny de 1899 a Londres, dirigida per Hans Richter, va suposar la consagració internacional d'Elgar. L'obra va ser immediatament popular tant a Gran Bretanya com a l'estranger, establint definitivament la reputació d'Elgar com a compositor de primera magnitud. Més enllà del seu valor musical indiscutible, les Variacions Enigmes representen quelcom únic en el repertori orquestral, una obra que combina la més alta artesania musical amb la intimitat d'un àlbum de família. Cada variació és alhora un exercici de mestria compositiva i una carta d'amor musical als seus éssers estimats. Ara, mentre escoltem aquests retrats sonors, recordem que estem escoltant no només música, sinó també fragments de vides, records d'amistats, ecos de converses íntimes i potser secrets que Elgar va decidir preservar per sempre en el seu llenguatge universal de la música. Les Variacions Enigma segueixen sent, més d'un segle després, un enigma fascinant i una de les cimes de la música orquestral anglesa.

Amb el darrer acord de la variació final, ens adonem que hem emprès un viatge musical tan ple de misteris com d'emoció. L'enigma d'Elgar no és només una pregunta sense resposta, sinó també una invitació a la curiositat i a la contemplació. Ens ha fet partícips de la seva intimitat sonora, ens ha permès extraveure l'amor i l'humor que va dedicar als seus amics i familiars, i ens ha deixat amb la sensació de que potser el veritable enigma és la capacitat de la música per commoure, per suggerir i per transcendir en el temps. A continuació us convido a descobrir una de les obres més fascinants i emotivament intenses del repertori simfònic. La Sinfonia número 10 en fa sostingut major de Gustav Mahler, completada per l'eminent musicòleg britànic Derek Cook entre 1960 i 1976. Es tracta d'una obra que ens confronta amb els últims pensaments d'un geni musical i amb una de les col·laboracions més extraordinàries entre compositor i musicòleg de la història. Gustav Mahler va néixer el 7 de juliol de 1860 a Bohèmia, en el si d'una família jueva humil. La seva vida va estar marcada per la tragèdia des de petit. 8 dels seus 13 germans van morir durant la infància, una experiència que va impregnar la seva música d'una profunda obsessió per la mort. Mahler va esdevenir un dels directors d'orquestra més prestigiosos de la seva època, dirigint la Filarmònica de Viena i més tard l'Òpera Metropolitana de Nova York. Com a compositor, Mahler va crear 10 sinfonies monumentals que, en les seves pròpies paraules, deien: havia de ser com el món, abraçar-ho tot. Les seves obres exploren els grans temes existencials, l'amor i l'odi, l'alegria de viure i el terror davant la mort, la bellesa de la naturalesa i la innocència perduda. La Sinfonia número 10 va ser escrita durant l'estiu de 1910 a Toblach, als Alps del Tirol del Sud. Aquesta va ser una època especialment fosca per a Mahler. Havia descobert que la seva estimada esposa Alma mantenia una relació amb l'arquitecte Walter Gropius. La revelació va devastar el compositor, que va arribar a buscar ajuda psicològica del mateix Sigmund Freud. El manuscrit de l'obra, Mahler va escriure notes desesperants com «Misericòrdia» o «Déu, per què m'has abandonat?» i a les pàgines finals una declaració d'amor eterna: «Per tu viure, per tu morir», seguida del nom afectuós de la seva esposa, Almsi. Són testimonis cruents del patiment que va inspirar aquesta música extraordinària. Quan Mahler va morir el 18 de maig de 1911 a Viena, als 50 anys, la sinfonia quedava sense completar. Durant dècades només es va interpretar els dos primers moviments, però el 1960, coincidint amb el centenari del naixement de Mahler, el musicòleg britànic Derek Cook va emprendre la tasca titànica de completar l'obra. Derek Cook va viure entre els anys 1919 i 1976. Va ser un musicòleg extraordinari, autor del llibre fonamental El llenguatge de la música, on defensava que la música és essencialment un llenguatge emocional. Cook va dedicar anys a estudiar els esborranys de Mahler, treballant conjuntament amb Bertolt Goldschmidt i els germans Colin i David Matthews. El resultat va ser una versió per a la interpretació que respectava escrupolosament l'espírit malerià. Com explicava el mateix Cook, la línia temàtica al llarg de tota l'obra i aproximadament el 90% del contrapunt i harmonia són Mahler pur. La primera interpretació completa va tenir lloc el 13 d'agost de 1964 als Proms de Londres. Una anècdota reveladora: Alma Mahler, la viuda del compositor, inicialment s'oposava fermament a qualsevol intent de completar l'obra, però quan va escoltar una gravació de la versió de Cook, va ser moguda fins a les llàgrimes i va reconèixer quant de Mahler hi havia en aquesta música. Va donar el seu permís oficial per a les interpretacions el 1964, poc abans de la seva mort. Avui escoltarem la interpretació de Sir Simon Rattle, al capdavant de la Bournemouth Symphony Orchestra, gravada per EMI Classics. Aquesta gravació, realitzada als inicis de la carrera de Rattle, és considerada per molts crítics superior a la seva posterior versió filarmònica de Berlín. Rattle, que ha dirigit aquesta obra més vegades que cap altre director, ofereix una lectura d'una intensitat i profunditat emocional extraordinàries. La Bournemouth Symphony Orchestra, sota la batuta del jove Rattle, aconsegueix un so orquestral ric i dens que transmet perfectament la textura emotiva d'aquesta música excepcional. És una interpretació que combina la precisió tècnica amb una sensibilitat. Aquesta sinfonia número 10 ens mostra un Mahler diferent del que coneixíem a través de la seva novena sinfonia.
Lluny de la resignació final, aquí trobem un espírit que lluita, que pateix, però que també afirma la vida amb una intensitat colpidora. És una obra que ens recorda que, de vegades, la música més bella neix del dolor més profund i que l'amor pot transcendir fins i tot la mort. Preparem-nos, doncs, per escoltar aquesta obra excepcional, un testament musical que uneix el geni de Gustav Mahler amb la dedicació apassionada d'Eric Cook i que avui reviu gràcies a la sensibilitat interpretativa de Simon Rattle i la Bournemouth Symphony Orchestra.

Amb la darrera nota que s'esvaeix, la simfonia número 10 esdevé més que una composició. És una carta oberta al misteri de l'existència, un crit d'angoixa i esperança lligat per la màgia irrepetible de la música. Mahler, a través de Cook i dels intèrprets que han donat veu la seva inacabada confessió, ens parla des d'un límit on el dolor es transforma en bellesa i l'amor pèrdua malgrat el silenci. I després d'haver viatjat per la fondària emocional i la transcendència de la sinfonia número 10 de Mahler, es trobant en un punt de calma i contemplació, amb l'ànima encara vibrant pel ressò d'aquesta confessió musical tan intensa. Ara el nostre recorregut sonor fa un gir i es vesteix d'una delicadesa diferent. Arriba el moment de tancar el programa amb Salut de Mur, d'Edward Elgar. Aquesta obra, amb la seva senzillesa lírica i elegància melòdica, ens ofereix una abraçada final plena de tendresa que ens convida a reposar el cor i a acomiadar-nos amb un somriure interior. Salut de Mur, una obra que Elgar va compondre el 1888 quan tenia només 31 anys, originalment escrita per a violí i piano, és una peça breu però intensament romàntica, amb un estil dolç i melòdic que evoca l'amor jove i pur. El context... Doncs va ser un regal de compromís per a la seva promesa, Caroline Alice Roberts, una poetessa i escriptora que va ser el seu gran suport. Imagineu-vos Elgar, un músic lluitador, li dedica aquesta melodia com a símbol del seu amor i ella el va animar a publicar-la. La seva importància rau en que és una de les peces més accessibles i populars d'Elgar, sovint interpretada en casaments o moments íntims, i representa el romanticisme victorià en estat pur. Voleu una curiositat? Doncs mira, mireu, inicialment es va titular Liebergruß, salutació d'amor en alemany, però l'editor la va canviar a francès per fer-la més atractiva al mercat. Un truc comercial que va funcionar, ja que es va vendre com a pa calent. I no us deixaré sense alguna anècdota divertida sobre l'obra i la vida d'Elgar. Sabíeu que quan Elgar ens va enviar la partitura a l'editor, la va escriure com una petita cosa sense pretensions? Doncs va acabar sent un èxit enorme i fins tot va ajudar a pagar el seu casament. Un altre, Elgar era un home tímid i autocrític, però el seu amor per Caroline el va inspirar tant que després de casar-se van viure una història d'amor que va durar dècades, tot i les dificultats. I una curiositat sobre l'obra. Ha estat adaptada a infinitat de formats, des d'orquestra sencera fins a versions per a guitarra o fins i tot en pel·lícules romàntiques. És com un clàssic atemporal que sempre troba nous públics. Per aquesta edició d'avui, de Partitura de Tarda, us porto una versió orquestral especial dirigida per Nigel Flower Sutton, un músic i director britànic reconegut per les seves interpretacions sensibles i precises de clàssics romàntics. Després d'investigar una mica, ja que m'agrada ser precís en aquestes coses, he confirmat que aquesta gravació realitzada als anys 2000 sota un segell independent especialitzat en música orquestral britànica és interpretada per la Royal Philharmonic Orchestra sobre la batuta de Sutton. El que fa única és la seva calidesa i amplitud sonora. Sutton dirigeix amb un toc delicat que recalca realça les cordes i els vents, creant una atmosfera íntima però expansiva, com si l'amor d'Elgar s'expandís per tota una sala de concerts. És una tria ideal per motivar-vos a descobrir més Elgar. Aquesta versió captura l'essència tendra de l'original, però amb la riquesa d'una orquestra completa, perfecta per una tarda de reflexió. I ara, sense més preàmbuls, relaxeu-vos i deixeu que Salut d'Amor us envolti. Gaudiu-ne i recordeu, la música clàssica és per a tothom, com un bon amic que sempre té una història per explicar. Gràcies per haver compartit aquest viatge musical tan ric i emotiu. Espero que la profunditat de Mahler i la delicadesa d'Elgar us hagin commogut tant com a mi. Que la música us acompanyi, us inspiri i us recordi sempre que en cada nota s'hi amaga una història capaç de tocar-nos a l'ànima. Fins a la propera, amb nous sons i noves emocions per descobrir tots plegats. Fins al proper programa. Sigueu feliços.

0: Esteu escoltant els millors moments de Gent de Carrer.
1: Fins a quin punt val la pena deixar-ho tot per perseguir el teu somni? La vida d'artista amaga una cara fosca. La nostra convidada d'avui no se n'amaga. Avui off the rec, Alexia Pasqual. Alexia Pasqual, què tal, com estàs?
2: Molt bé, molt contenta de ser aquí.
1: Benvinguda off the rec, clar, i de nou al Teatre Victòria. Perquè què et provoca, tu, entrar aquí de nou?
2: Ai, mira, quan he entrat, de cop, un batibull d'emocions. Era com entrar una mica a casa. No sé, és estrany d'explicar, però fa molta il·lusió estar aquí.
1: Però te l'has trobat una mica diferent, la casa, no? De sobte, les coses no estaven on tu recordaves.
2: Jo vaig deixar un vaixell i he entrat en una nau espacial plena de focus supersònics i supermoderns.
1: Clar, perquè és la primera vegada que tornes al Teatre Victòria des que vas fer de Blanca, en el seu moment.
2: Sí, primera vegada.
1: Clar, i tot i així, ja feia molt que estaves connectada a Maricel. Has explicat, de fet, alguna vegada que l'havies vist ja amb 13 anys.
2: Sí.
1: Què va significar allò per tu, aquell moment, quan vas veure Maricel?
2: Doncs, mira, en aquell moment realment em va agradar molt, em va impactar molt, però jo sóc una persona, sempre he sigut molt ambiciosa, o sigui, sempre he volgut fer moltes coses, però també molt realista. O sigui, les coses que em quedaven molt lluny, mai les havia arribat a visualitzar, saps? És com si ara et digués, no, és que vull ser actriu de Hollywood. Home, potser t'estàs passant, saps? Llavors, Maricel ho veia tan lluny que en aquell moment no em vaig arribar a imaginar que jo un dia ho pogués fer. Simplement em va impactar molt, vaig dir, uau, m'encantaria fer això, però és Maricel, saps?
1: Clar, i tot i així, quan vas anar avançant, quin va ser el moment en el que vas dir, ostres, potser ara sí que puc arribar a fer alguna cosa per l'estil?
2: Quan, bueno, de voler-ho fer, va ser una mica quan feia com segon de batxillerat o així, que vaig dir, vale, jo vull fer musicals, aquí és on jo vibro, on sóc feliç. I no només musicals, interpretació, m'agrada el teatre, m'agrada actuar, no? Estic feliç en un escenari. I llavors va ser aquí quan vaig dir, potser pot funcionar, i sempre vaig creure, sense saber-ho, molt fermament en què funcionaria. O sigui, jo no tenia cap preocupació de dir, bueno, estudiaré psicologia per si de cas. No. O sigui, jo vull ser actriu, i ho tinc clar. No et deia, sé què faré, Maricel, no. Sé que, com pugui, em guanyaré la vida, o ho intentaré, però ja et dic, o sigui, soc molt ambiciosa, però al mateix temps molt realista. Si no passava Maricel o qualsevol altre musical, doncs no passava i ja està.
1: O sigui, mai has tingut pla B, diguéssim.
2: No. I mira que hi ha hagut moments que he pensat, ai, potser l'hauria de tenir, no? Perquè realment et puc assegurar, ara que ho he vist, que és una feina molt sacrificada, molt... Però buscar-me un pla B era, en certa manera, renunciar una mica a una part del meu plan A. I preferia no renunciar-hi i poner tota la carn en el asador, saps? Que renunciar i buscar un pla B. Sempre estic a temps de fer un pla B, saps?
1: Clar, en aquesta professió imagino que perquè vagi bé ho has de donar tot.
2: Sí, absolutament tot. Però tot a uns nivells que la gent... Ara parlava amb una companya i diu que la gent no és conscient del que hem de fer perquè això funcioni. O sigui, jo, per exemple, ara estic a Madrid i jo estic sacrificant la meva vida. Jo treballo de dimarts a diumenge, faig 8 funcions a la setmana de 3 hores, que a nivell vocal és molt exigent el que faig. O sigui, és una feina que m'he de cuidar molt físicament, vocalment, he de dormir les meves hores, no puc sortir de festa. O sigui, sortir de festa, jo ho vaig deixar això quan tenia 15 anys, saps? I tot un sacrifici de, he estat lluny de casa, ara han estat Nadal. Si jo no he estat a casa meva el dia de Nadal, i estava sola a Madrid, dinant, bueno, vaig dinar a l'AVE, al tren, i vaig estar sola, i jo vaig arribar a casa meva el dia de Nadal mentre tota la meva família dinava, i jo estava sola. I sé que sóc una afortunada, però sé que estic renunciant a la meva vida, a Barcelona, a la meva gent, als meus amics, perquè he d'anar on està la feina. I això és un sacrifici que la gent sovint veu la part de uau, ho està patant, sí, però també ho estic sacrificant molt, saps?
1: I val la pena per tu?
2: Per mi sí. O sigui, jo sempre ho dic, que jo tinc un problema, que és que no sé fer una altra cosa. Crec que moriria de pena, i ho dic molt de debò. O sigui, a vegades penso, uau, no sé quant temps aguantaré amb això, perquè realment és molt cansat. Jo no tinc vacances. Jo no puc dir, me'n vaig a esquiar, O no puc esperar el cap de setmana per anar a fer la calçotada amb els amics. O sigui, això no ho tinc a la meva vida. I a vegades ho trobo a faltar. Però al mateix temps, tinc la certesa de que no sé viure sense la meva feina. No en sé, ho necessito. O sigui, jo vaig a veure una obra de teatre i jo estic allà, però és que estic veient com estaria jo allà dalt, saps? O sigui, tinc aquest defecte, i ja et dic teatre, i és teatre, tele, ràdio, cinema, o sigui, és tot lo artístic. Tinc una vena artística que he nascut així, i com qui neix ros o moreno, jo he nascut artista i no hi puc fer res.
1: Sí, tens la sensació que és com una espècie de missió vital, diguéssim, el ser artista.
2: De debò que sí, de debò. O sigui, és estrany i a vegades potser sembla una mica boja, eh? Però és que sento que he vingut amb aquesta missió. O sigui, el meu temps lliure sense voler, i a vegades m'he de controlar, però és que el meu temps lliure busco més feina, saps? Perquè és tal la passió que tinc que em surt de manera natural. I a vegades, sense voler, m'oblido de que he vingut a la vida a viure, també, saps? No... I perquè si no és molt fàcil frustrar-te, saps? Perquè tu busques feina, però la feina no sempre és potser la que t'agrada, potser no cobres sempre com t'agrada. Mm. No és busco feina, trobo feina i m'ho passo bomba, no. A mi també se'm fa bola a vegades fer 8 funcions a la setmana. Però és la balança, no? És la meva passió i comporta una sèrie de coses. Que a vegades és dur, sí. I jo porto 2 mesos a Madrid que he plorat més que la meva vida. Molt. I m'he sentit molt sola, no perquè no m'hagin acollit, sinó perquè em sentia lluny de casa, lluny dels meus amics, lluny de la meva gent, de la meva ciutat. Era una sensació molt estranya, de dir, estic complint un somni, però estic tot el dia plorant a casa, per què? Saps? I era de cop i volta perquè, bueno, perquè tot té un preu, saps? I a vegades, i és una cosa que jo intento reivindicar molt, que l'èxit, o el que la gent veu com l'èxit, i que és molt brillant i molt opulent i tot és molt... Tela el que hi ha darrere de l'èxit, saps? I al mateix temps, senta't una privilegiada, perquè jo sé que sóc una privilegiada, jo sé que tinc feina, que hi ha molta gent que no em té, jo sé que he fet

0: que ja, ja m'he mort de pena. O sigui, no sé com dir-te, saps? És que ja no ho veig, saps? Llavors és aquesta cosa de dir, bueno, tant de bo algun dia aprengui a gestionar la meva professió. Crec que m'agrada molt la meva professió, però em costa gestionar-la a vegades, saps?
1: Gestionar-la emocionalment, vols dir?
0: Sí, pensa que estic exposada sempre a una platea plena de gent. Per tant, estic exposada al judici, per tant, estic exposada a l'autojudici. Jo surto a una escena i cada dia, John, cada dia penso, ai, avui, molt bé. Avui, aquella nota, nota. O sigui, és una autorevisió constant. Càsting, ai, ho hagués pogut fer millor. Ai, hi ha unes proves de... És com una... Com si estiguessis corrent una cursa i realment tu saps que aquella cursa és la que vols córrer. Però les metes són... van canviant cada dia i ara tens una, però saps que el contracte s'acaba i n'has de buscar una altra. I és una cosa així sempre, saps? Que et fa estar com en una espècie de contradicció de dir, és que estic molt cansada, saps? Mm. I és això, el judici, el sacrifici, el cuidar-se. Jo aquí a La Blanca, en el Teatre Victòria, jo feia un personatge que cantava molt greu. D'un dia per l'altre jo estic fent un personatge que canta agudíssim. Tinc un cos amb uns músculs que s'han d'entrenar. I tot això, i ara la gent es pensa que sóc cantant d'òpera perquè canto notes d'òpera. Ja, però per cantar això, l'entrenament que jo he fet en 2 mesos, és que no l'ha vist ningú. És que no el sap ningú. És que jo he estat al meu pis, a Madrid, en bucle, obsessionada, no, sense dormir, i és obsessió. Per poder arribar a un nivell, jo crec que has d'estar una mica obsessionat, perquè si no, no hi arribes.
1: Clar, però no hi ha espai per res més, no?
0: Aquí està el problema. I això és el que et deia, que em costa gestionar no només emocionalment la meva feina, sinó que hi ha un dia que jo no estic a casa el dia de Nadal i penso... Tinc una àvia que té 93 anys que no sé si l'any que ve serà. Clar, tinc unes nebodes que tenen 2 anys, però és que el temps passa volant i jo no estic a casa, saps? Et dic això com et dic... Ostres, que jo no recordo l'últim cop que vaig anar de festa a una discoteca sense estar patint per si hi havia més soroll o un aire condicionat. O sigui, el nivell de precisió és aquest. O sigui, a mi em fa patir l'aire condicionat del metro, saps? Perquè penso, tinc 8 funcions i he d'aguantar i és el meu instrument, saps? Què faig? Saps?
1: Clar, perquè la gent potser té una mica la percepció de l'artista i més sobretot a Madrid, no? Que hi ha una mica aquest cuento farandulero, diguéssim. Sí. Clar, en el cas de les que feu musicals, és que hi ha un nivell d'exigència que no us ho podeu permetre, no?
0: No, això... és que som, de debò, som artistes d'èlit. I no és per absolutament menysprear els actors de text, perquè jo sóc la primera que m'encantarà algun dia fer una obra de text, i ni els de cinema, ni... No és per menysprear res, perquè jo sóc... Però la realitat del musical és que tu, en una obra de text... Normalment mai tens doblet, o sigui, mai tens 2 funcions en un dia, o poques vegades. Però si un dia has dormit menys i tens la veu una mica més airejada, no passa res. És que jo he de donar un 2 sobregut. Jo no és no he dormit les hores, és que no puc permetre-m'ho. Perquè si no, jo no puc fer la meva feina, saps? O sigui, el nivell d'exigència és tan alt que som artistes d'èlit. I faig 8 funcions a la setmana. O sigui, un concert de, no ho sé, qualsevol artista, de Daniel Moliner, tenen una gira i ells saben... Però és que jo tinc cada dia, com si fessis cada dia, cada setmana, 8 concerts, perquè dura 3 hores la meva funció. És com si jo fes 8 concerts a la setmana. I tinc un dia de festa només, que normalment és un dilluns, que ningú més té festa, per tant, fas la teva festa sol, saps?
1: Què fas? Un dilluns d'Alexia Pascual, com és?
0: Doncs mira, avui estic aquí, que és dilluns, però intento fer plans, que normalment són amb els meus companys a feina, perquè la resta de gent no té, i és el dia... Si només tens un dia a la setmana, és el dia de fer rentadores, fer el terra, anar a fer la compra, perquè demà tornes a treballar, i necessites fer tot això, saps? O sigui que realment és... Per això... Jo reivindico molt sempre el que es mostri totes les parts d'una feina. I al mateix temps és preciós. Perquè jo sortir a la platea i veure tota aquella gent emocionada,

0: que no té preu, això. I jo faig una feina que jo m'ho passo bomba. Saps? Al mateix temps. O sigui, per això et dic que tot és molt així, perquè tot té la seva part. Jo m'ho passo molt bé en escena. Jo no concebo la meva vida sense estar a l'escenari. Per això et dic que és aquesta cosa de tinc una missió que crec que és aquesta, però a vegades em costa gestionar-la.
1: I com es pot gestionar això? O sigui, quines coses fas per poder gestionar aquesta vida que sembla pràcticament doncs, impossible que...
0: Doncs mira, d'una banda, teràpia, molta teràpia, i jo el que estic intentant en el meu cas és rebaixar expectatives, permetre'm l'error, saps? Jo soc molt perfeccionista i a vegades a un punt que em maltracto molt a mi mateixa. I penso, Alexia, és que si no t'estimes a tu, o sigui, si tu no t'agraeixes, vale, potser no estarà mai perfecte el que faràs, però agraeix-te l'esforç que estàs fent, perquè t'estàs esforçant cada dia i a sobre et castigues perquè creus que encara podries estar fent una mica més, saps?
1: Mm.
0: I dius, és que llavors serà un bucle infinit de ho estàs donant tot, estàs sacrificant tot, i a sobre tu a tu mateixa, això no ho has fet bé, i el meu fantasma el primer que fa és fatal, terrible, no, fora, saps? És com, no, sisplau, calma. Llavors jo el que estic intentant és com donar-me més espai de dir, Alexia, relaxa't, saps? Mai estarà perfecta, no, però ho estàs donant tot. Què més vols? Saps?
1: Clar, tu et pots, dius a vegades, bueno, donar-te com aquest espai per fallar, però a la professió a la que tu treballes es permet l'error?
0: És que l'error és bellesa en la meva professió. I això a vegades... Els artistes ens costa d'entendre, i a mi em costa d'entendre. Però tu quan veus algú molt perfecte, és fred. Tu quan veus un cantant impecable, molt perfecte, dius, uau, que bé canta, no? O que bé actua. Però és que els humans no som així, saps? I ens enamorem del que ens fa sentir identificat. I a tu et fa sentir identificat d'algú real. I algú real és imperfecte, saps?
1: Mm.
0: És imperfecte. I un cantant que potser no ha fet totes les notes afinades, però m'estava explicant una història, és això. Deixa't estar si la nota estava afinada o no. És que no me n'adonaré. És que si tu m'estàs explicant una història, jo no me n'adonaré de que la nota estigui afinada o no. Quan veiem sèries, a vegades... Els personatges es traven amb les paraules que diuen. Però que tu a la teva vida també et traves, saps? El que mai parlem perfectament així, saps? Llavors tu, que en una sèrie vegis un error, ho fa estar viu i real. I això és el que jo m'intento dir cada dia a mi, Alexia, flueix, concentra't en això, concentra't en el que estàs fent i flueix. I tot apareixerà, és igual si la nota no està afinada, és igual si en aquell tros de text has tingut un blancazo, saps? O sigui, no passa res, que és... emociona més. I això és el que jo m'intento dir cada dia, perquè si no, et mates, de debò.
1: Sí, es tracta com de sortir i ser humà, diguéssim, no?
0: Ser humà. Mm. És que tu quan vas a veure alguna cosa en un escenari, vols veure humans. No, si no, per això tenim la intel·ligència artificial que ho fa tot perfecte ara, saps? Però quan tu vas a posar-te una pel·li, vols veure humans que li passen les coses que a tu et passen, i això és el que t'emociona, de dir, hòstia, és que jo també vaig fer això quan em vaig enamorar. Jo, a mi també em tremolava l'ull, saps? Perquè estava nerviós, i aquest actor també. I això és imperfecte, però és real i és humà. I això és el que a mi em connecta. No em connecta algú perfectament perfecte, amb tot el que fa, saps? Mm. Però al mateix temps sembla que hagis de buscar la perfecció. Llavors, aquí és una mica del que ens hem de desfer i del que jo mateixa intento com treure-li pes cada dia.
1: Clar, però sí que és cert que la perfecció et pot posar com una certa capa davant del públic, que aquesta imperfecció, aquest lloc més humà, potser també t'exposa més. No sé si a tu et passa això.
0: Sí, de fet, a mi em va passar molt quan estava a Eufòria, que jo era molt indefensa perquè no havia fet mai res, i em vaig posar com moltes capes de cuideu què dius, cuideu què fas, cuideu... Saps com? I volia ser perfecta. I artísticament també volia fer les actuacions de dir fet perfecte. I mai estava contenta amb el que feia. Mai. Sempre era com, no, no, no, no. Saps?
1: I creus que des d'Eufòria se't va com potenciar una mica aquest personatge, també? O va ser sí. més cosa teva?
0: No, no. O sigui, d'una banda, jo, però és que ja no parlo del de fora, eh? Jo a mi mateixa em vaig potenciar això, de voler fer-ho tot bé. Perquè, clar, em veu molta gent. Mm. I des de llavors és... Jo què sé, les Maricel, les entrevistes, a veure què dius, tal... A veure què... Clar, és que has de fer de blanc, és com... Ara estic fent de Cosette, que és com un personatge molt important a Espanya, saps? És com... I jo mateixa, fins que me n'he adonat, que pensin el que vulguin de mi. Això passa molt a les xarxes. Jo al principi tenia moltes ratllades, què penjo a xarxes, com em mostro, què pensa la gent, a part tinc un perfil, no?, que per ser catalana soc molt rosa, saps, com aquest prototip així que sembla que hagi de ser com molt perfecte i penso, i em ratllava molt, mai sabia què dir, què posar, què... fins que he dit, escolta tu, oi que si a tu aquí porto un plat d'espaguetis, a tu t'agradaran i potser a mi no, i el plat és el mateix? Doncs intentar pensar en això amb la vida, saps? O sigui, jo ensenyaré unes coses, hi haurà gent que empatitzarà, hi haurà gent que li cauré com a cul, però és que no ho puc controlar. I en escena igual. Faci el que faci, aquest senyor d'aquí li encantarà. I aquest dirà, ui, què puc fer? Res. Ser jo mateixa i fer el que em surti de dins. No puc fer res més. Per tant, des de llavors intento treballar això. El de dir, ei, relaxa. O sigui, sóc imperfecta i no passa res. I mostro tal com sóc. Que la gent em criticarà, sí. Però és que tothom critica, i normalment quan et critiquen és perquè estan parlant més d'ells i de les seves pors i les seves enveges i les seves inseguretats que no de tu. Algú que t'estima, facis el que facis, li semblarà bé. Algú que et té enveja o que... Ah, si ets rosa perquè ets rosa, si tal perquè tal, si cantes perquè cantes, si no perquè... Pues ja està, em desfaig d'això.
1: I amb el perfil i amb les coses que fas, també hi ha hagut aquest punt com de comentaris en el sentit físic, que també t'hagin pogut fer mal alguna vegada?
0: No, tot això va ser sobretot Eufòria, però perquè estava en un context de concurs. Mm. I el concurs, si un va amunt, doncs em criticarà a mi, si, saps? O sigui, però per la resta, no. Sincerament, he rebut molt poc odi o hate, o com ho diríem. M'he sentit sempre molt estimada. I això és el que... m'emociona molt de la meva feina.
1: I això per què és?
0: No ho sé. Sincerament, no ho sé. Jo, al final, John, jo intento desfer-me una mica del que la gent pensarà i treballar i posar amor a les coses que faig. I si faig una feina, intentar fer-la el millor que puc, saps? I fer-ho de bona fe. I crec que això, al final... parla per si sol, saps? O sigui, mai fer les coses amb maldat, mai fer les coses... No, simplement fer-les amb tota la meva bona voluntat i ja està. I crec que si tu dones amor, reps amor. I ja està. I això és el que intento, que quan estic en un projecte, sigui gran, sigui petit, doncs intento tractar bé els meus companys, saps? Que ningú es cregui millor que ningú, perquè ningú és millor que ningú, saps? Tractar bé a la gent que m'ensenya, estar oberta a aprendre. Cada dia jo me n'adono que tinc tantes coses a aprendre, a cada segon, de tot, de tothom. Els meus amics a vegades m'expliquen coses i penso, uau, he d'aprendre això d'aquesta persona. I crec que estar obert a aprendre, a rebre de la gent, crec que és ser humil. I crec que donar amor i ser humil és clau. I no et dic que no em cabregi, hi ha dies que... Però tot i així, intento entendre que aquest cabreig me l'he de gestionar jo. O sigui, que si m'he cabrejat per algú és perquè jo no he tingut un bon dia, per mai culpar els altres de les coses que a mi em passin. Saps?
1: Clar, el que passa que 2022 entres, 2023 podríem dir Eufòria. Mm-hmm. 2024 Maricel. 2025 Los Miserables. O sigui, clar, amb aquest currículum, diguéssim, ara vist així, podria ser d'una altra manera, diguéssim. Segurament hi hauria gent que en el teu lloc seria d'una altra manera.
0: I ai, què hi guanyes? Saps? Saps què em fa pensar o què em fa creure... A veure com ho explico. Jo vaig començar estudiant a l'Institut del Teatre, fent proves d'accés, a les vacances treballava a Port Aventura, sota el sol, a 40 graus, vestida de princesa. Saps? Jo sé què és treballar dur, saps? Jo vaig fer Eufòria, i Eufòria vaig patir, saps? Vaig veure, jo intento sempre veure quines són les meves limitacions. Jo vaig fer Maricel, però jo sé totes les coses que hagués també pogut fer millor, saps? Ara Els Miserables, uau, estic fent Els Miserables, però cada dia intento ser més el personatge, estudiar més el personatge, i aquesta set d'aprendre crec que et fa no creure en ningú. Qui sóc jo? Perquè sí, Eufòria, Maricel, Miserables, però qui em diu a mi que l'any que ve no tindré res? És que no puc donar per fet res, saps? No puc donar per fet res de la meva feina, perquè avui estàs aquí demà, i la prova és que n'hi ha molts. Hi ha molta gent que d'un dia per l'altre no ha tingut res. Què hi guanyo jo creient-me aquí? Si és que no sóc ningú. És que no sóc ningú, és que no tinc ni idea de res. O sigui, jo el que em passa és que a vegades inclús em costa confiar en mi mateixa, i jo mateixa m'he de dir, vale, Alexia, has fet això, has fet allò altre, t'ho juro. Jo m'he arribat a fer llistes de dir, va, que vas fer això, va, que aquest moment, per intentar entendre que mereixo estar on estic. Perquè jo hi ha dies que penso que no sóc prou. O sigui, sóc com l'extrem contrari a creure en algú. A vegades és com, ahir, trucant a la meva mare, em diu, jo reflexiono molt, i em diu, home, Alexia, potser estaria bé que algun dia t'agradés algú del que fas. Perquè vaig gravar unes escenes, tal, mama, he gravat aquestes escenes, és que no m'agraden, és que no m'agraden, què faig? No m'agraden. Diu, bueno, és que facis el que facis, mai t'agrada, filla meva, sisplau, algun cop intenta que t'agradi algú, saps? O sigui, crec que sí, hi ha molta gent que es creu moltes coses, però...
1: Però tu, en el fons, jo estic segur que saps que ets bona.
0: Jo confio, com et diré, jo sempre he confiat que tindré feina. Però no perquè sóc la millor, perquè sé que ho treballaré. Jo confio en la meva actitud de treballadora, saps? Llavors, sí, clar que sé que tinc unes qualitats, però perquè me les he treballat. És que tu veus un vídeo meu cantant de fa 10 anys, o de fa 2, i sóc una altra. Jo no vaig néixer així. Hi ha gent que té la sort de que neix sent un geni, jo no. Jo m'ho he treballat. Jo, a dia d'avui, faig classe de cant cada setmana, faig classe d'interpretació, passat demà començo un curs, o sigui, jo no he nascut així. Jo he après de molta gent, saps? I això és el que em fa entendre que és que no em puc creure a ningú, si és que no tinc ni idea de res, si és que vaig a un càsting i penso... Ai... He d'anar a curs. Jo surto d'un càsting i penso, Alexia, t'has de posar les piles. Perquè el proper càsting ha d'anar millor. Així, aquesta és la meva actitud. Tot i això, sí que és cert que sé que valc per això, evidentment. Si no, però no em crec ningú. És que no, al contrari, a vegades tinc l'autoestima molt baixa en aquest sentit.
1: Però potser la teva forma de valorar-te és a través de la feina, no? Perquè, clar, hi ha una contradicció aquí en el sentit que dius...
0: Sí, n'hi ha
1: moltes.
0: Ostres,
1: no em veig capaç de fer aquestes coses, a vegades em sento molt poca cosa, però després dius que tens com una espècie de missió, no?, de fer el que fas.
0: Sí,
1: vull dir,
0: no,
1: hi ha,
0: sí
1: hi ha alguna
0: capaç.
1: Cosa que t'emputxa cap aquí.
0: No, em veig molt
1: aquí.
0: Capaç. Em veig molt capaç. De fet, t'he dit, jo mai he dubtat que tindré feina. I ho he dubtat no ho he dubtat de manera innata. O sigui, ai, vols ser actriu... Ostres, sí, vull ser actriu. I ho he confiat molt. Però és que no sé com explicar-t'ho, perquè sé que si demà no estic a un musical, doncs trucaré a la porta d'una escola i em posaré a donar classes. No tinc llagues a les mans per fer una... Saps? Llavors, jo confio molt i confio en què sóc, en què no em quedo al meu sofà de casa meva així esperant que em truquin. És que no m'espero. Em moc. Per això et dic que crec que aquesta missió tan clara que jo crec que tinc de Déu o de l'energia que sigui o de qui hi hagi, del que m'ha donat aquesta missió, la tinc tan clara que em fa confiar en mi. Tot i que després tinc tant al cap que puc fer les coses millor que mai acabo d'estar del tot satisfeta amb el que faig. No sé si m'explico.
1: Sí, el que passa que... Com gestionaries el fet de que, per exemple, després de Los Miserables no hi hagués un projecte tan gran com els últims que has anat fent?
0: És que sóc conscient de què pot passar. Perquè sóc conscient que la meva feina és així. Perquè veig la gent del meu voltant. Per això no em puc creure ningú. Perquè jo no tinc la vida solucionada, saps? I jo veig molts companys que han fet grans projectes. L'altre dia estava a Madrid amb un noi que havia fet Élite i està treballant a un bar. I ha fet Élite, a Netflix. Està treballant a un bar, saps? Ostres! Per què no em pot... O sigui, a un bar sí que no treballaré perquè abans em buscaré i m'intentaré, jo què sé, fer alguna cosa artístic de lo meu, però vull dir-te... És que pot passar. Com ho gestionaria? Pues segurament estaria molt trista. O sigui, no et dic que estaria tan tranquil·la de la vida, no? Però és que sóc conscient que pot passar. O sigui, és la natura de la meva feina. I és el que em preocupa i és el que em fa pensar, ostres, quina vida, allò que dèiem, tan incerta. No sé si puc viure sempre així. Perquè sí, jo sé que puc. Pot passar que no tingui feina, però és que jo vull tenir feina. Saps? I està pensant, vale, a l'agost se m'acaba el contracte. I a veure què? Sí que faré càstings, però potser no encaixo en cap personatge. I què faré? Pues no ho sé. Sincerament, no ho sé.
1: Clar, hi ha una part molt important que no depèn de tu.
0: Molt. Molt. Molt, molt. Vull dir, al final, cada personatge et demana unes coses i pot ser que encaixis i pot ser que no.
1: Clar, fins ara hem estat parlant de tota la part del que seria interpretar, no? Mm-hmm. El que passa que també hi ha una altra part... com a artista, que no sé fins a quin punt tu abraces o no, que és el fet de fer cançons, perquè has explicat que tu tens cançons ja gravades. En quin procés estàs respecte a això?
0: Doncs mira, a fer cançons és una cosa que jo abans d'Eufòria no m'havia plantejat, val? Que per Eufòria es va obrir aquesta nova possibilitat i que durant gairebé 3 anys que ja fa que vaig estar a Eufòria, he lluitat molt per... Vull dir, he estat amb molts productors, ho he intentat tirar molt endavant... I jo sóc una persona molt intuïtiva. I hi ha vegades que les coses et diuen sí, hi ha vegades que les coses et diuen no. I no sé per quin motiu, sempre que he estat a punt d'algú molt gran, de música, hi havia algú en mi que em deia no. No, Alexia, no. I ja estic en aquest moment. Saps de dir, tinc cançons, algun dia passarà. Però és que me n'he adonat que no sóc cantant. I això és algo que ho he hagut d'anar redescobrint amb el temps i amb experiències que he viscut. És que no sóc cantant.
1: Què vols dir que no ets cantant?
0: Que jo sóc feliç a dins d'un personatge. Jo, com Alexia Pasqual, vinc aquí, hola, Teatre Victòria, jo, Alexia Pasqual, us canto aquesta cançó. Estic aterroritzada. O sigui, pànico escénico. Ara, jo, com Alexia Pasqual, us vinc a cantar La Blanca de Maricel, El perquè he plorat. Puc cantar-te el que vulguis. Per què això?
1: Clar, però potser llavors no és que no siguis cantant, sinó que no has fet el procés, potser, com per acceptar això, no? Que tu et puguis exposar també amb la teva música.
0: Sempre he concebut el cant com una via d'expressió. Sempre. I jo vaig començar a estudiar interpretació. I sí que cantava. I sempre he cantat, però sempre ho he fet a través d'un personatge. Llavors, per això crec que jo Eufòria vaig patir, perquè era l'Alexia cantant. I em sentia despullada, em sentia, saps? Em sentia com... No, necessito... Sí, potser és una feina mental que jo he de fer, però necessito la coraza del meu personatge. I jo dins del meu personatge sóc lliure i sóc feliç, però com Alexia no. I llavors jo quan m'he posat a fer cançons em costa trobar la manera de cantar-les, em costa trobar la... Qui és l'Alexia? Quina música fa l'Alexia? Què canta l'Alexia? I ho he buscat molt i he indagat molt i he fet molts processos artístics diferents i m'he tancat en una casa durant un cap de setmana a escoltar els ocells i intentar escriure cançons i les he escrit. Però després... Faig un concert, per exemple, vaig fer una amb la Mariona Escoda, que ella és molt cantant, i jo la veia ella com fluïa el concert i com cantava i pensava, és que jo tinc ganes d'agafar el micro, plantar-me al mig de l'escenari i explicar-los alguna cosa amb aquesta gent que està aquí, saps? I sí que cantaré, però m'agradarà parlar amb la senyora de la tercera, de la tercera fila i davant de tot tinc una altra vena comunicadora. Per això m'agrada tant la tele. Jo he estat treballant en programes de tele, vaig estar a planta baixa. I jo estic en la meva salsa. Jo fer entrevistes m'encanta perquè m'encanta explicar. M'encanta, saps? Però cantar com a tal, com a cosa individual, oh, no em connecta. Al contrari, ho passo malament. És com, vinga, va, que em toca, saps? I començo a tenir pànic escènic. Tinc pànic. Em fa... No. No.
1: Però abans deies que no sabies com era l'Alexia cantant, diguéssim, no? Que no hi has arribat, sí, potser. Clar, i tu personalment? O sigui, tens temps de pensar en qui ets, diguéssim, tenint en compte aquesta vida que ens has explicat que tens?
0: En quin sentit? Qui sóc?
1: Clar, per explicar coses, per cantar, has de tenir clar, no? Què hi ha dins, sí, què et surt. Et dona temps com de pensar en això?
0: Bueno, et surt natural. Saps? Com vols explicar alguna cosa, i des del personatge i des de les cançons. Per això a mi m'agrada molt cantar cançons de musicals perquè expliquen una història. I jo tinc un recorregut durant la cançó que, vale, aquí t'estic explicant que no sé què. Una cançó pop la pots ballar a la discoteca, però tampoc t'expliquen tant. No són... Saps?
1: Llavors... Però també hi ha música que explica molt.
0: Sí, també, també. Però ja és una música com... També s'ajunta a la indústria, no? Clar. Que funciona. O sigui, jo puc fer una cançó tipus les de l'Adele, que sí que expliquen molt i són superprofundes, però no em funcionaran. I he de menjar. Saps? Llavors crec que la música requereix una inversió de diners molt gran, de mitjans molt gran, per poc retorn, i crec que el que jo podria oferir tampoc... vull dir, jo... Com t'he dit, jo sé que tinc una missió per estar a l'escenari interpretant. Jo no em veig posant hora... Crec que per destacar molt en alguna cosa has d'estar obsessionat, com t'he dit. I has de picar pedra i pedra i pedra. Si jo no confio plenament en les meves cançons, no funcionaran. Perquè jo seré la primera que no li estaré dedicant els mitjans de temps i de tot que necessiten. Saps? Llavors... És que si jo no hi confio, ja no cal que ho faci. Per què?
1: I en aquesta cosa com obsessiva que dius, al teu voltant ho entén, això?
0: No. Però és que al meu voltant... Jo he deixat d'intentar que al meu voltant... Al meu voltant vull dir la gent en general, no parlo de la família ni res, entengui. És que no ho entendran mai, perquè no ho han viscut. Saps? I no saben... que quin nivell de sacrifici... De fet, ho parlo molt amb els meus germans. Ah, és que Alexia sempre et queixes ja. Però és que no sabeu el que jo estic sacrificant. Perquè tu quan tens vacances o tal, tu te'n vas amb la teva parella a esquiar. Jo no. I et parlo del temps lliure perquè s'ha d'apreciar poder viure la vida, saps també? Però és que no m'entendran, els meus amics no m'entendran i molts s'han quedat pel camí. Ah, és que no vens mai, ja. És que no puc.
1: I això et porta també a relacionar-te amb més gent del sector? Que potser sí que és gent que ho entén, això.
0: De fet, la majoria dels meus amics són del sector. Perquè els que no ho són, cauen. Però perquè tens vides diferents. I és normal. És normal. I això passa també amb les relacions de parella. Trobar algú amb qui puguis compatibilitzar la teva vida és molt difícil.
1: Clar, a tu t'ha costat molt això, imagino, també els últims anys.
0: És que no he tingut parella. No he pogut tenir... O sigui, he estat amb gent, però vull dir que és molt complicat perquè tinc uns horaris diferents, vaig al revés del món... Bueno, és molt complicat, és molt complicat. Sí.
1: Et sents sola?
0: Aquests últims mesos m'he sentit molt sola, molt, molt, molt. De fet, la soledat ha sigut el tema. Bueno, suposo que la soledat et dona a trobar-te amb tu mateix, no? I clar, m'he trobat amb l'Alexia de cara. De cara. I a vegades és com... Estic jo sola i estant molt sola, sí.
1: I trobes a faltar tornar aquí a Barcelona i tenir una mica més com el teu espai segur, diguéssim.
0: Sí, tornem a les contradiccions, sí. Trobo a faltar casa meva, trobo a faltar els meus amics, la meva xarxa, però també estic complint un somni, saps? Però no acabo d'estar del tot feliç perquè em falta una altra part. Per això, que tant de bo algun dia pugui tenir com les dues coses saldades, saps? Com estar fent una cosa que m'apassiona i al mateix temps saber gaudir del que m'envolta.
1: A Maricel, per exemple, ho vas tenir això o tampoc?
0: Ho tenia una mica més cara, però com no havia viscut no tenir-ho, no ho valorava, que això és un altre, saps? Però a Maricel vivia aquí i realment sí que tenia molta més xarxa i molta més, i tenia més temps lliure. L'únic que sí que és veritat que va ser el meu primer projecte. Llavors jo ho vaig donar tot, absolutament tot, saps? També és que crec que no sé fer les coses d'una altra manera. O sigui, crec que el problema és una mica meu, però és que no sé anar a mitges tintes, saps? Llavors crec que també amb el temps s'aprèn, i igual que t'he dit, jo me n'he adonat que no sóc cantant, doncs jo ara me n'he adonat que he d'aprendre a gestionar la meva professió diferent si no vull acabar estirant-me dels cabells. I dins de gestionar la meva professió diferent és dir, vale, jo treballo però m'obligo a tenir temps lliure amb amics, perquè si no és treballar, treballar, treballar, treballar.
1: I t'absorbeix també.
0: Passa, clar. I la vida passa. I dius, uau, jo no he viscut les coses que han viscut la gent de la meva edat. Per què? Perquè he estat obsessionada amb la meva feina, que està molt bé perquè et fa arribar molt lluny, però al mateix temps també t'estàs perdent moltes coses pel camí.
1: O sigui, a tu et fa por, per exemple, arribar, no sé, als 40 anys, mira enrere i dir, ostres, m'ha passat la vida.
0: Sí. Sí. Perquè, mira, ara acabem de començar el 2026 i ja ho penso del 2025. Dic, uah, Alexia, has fet Maricel, has cantat a la platja, a la Barceloneta, a Barcelona, davant de 30.000 persones, has rodat capítols de coses a la tele, has fet coses molt grans, t'han agafat Els Miserables, una companyia de Londres que és el millor teatre musical del món, t'han triat ells. No, a mi no m'han triat els de Madrid, a mi m'han triat els de Londres. O sigui, ha vingut el productor dels Miserables, que els fa tot el món, i m'ha triat a mi. Però has fet tot això, ha passat, i no estaves 100% gaudint d'això. T'ha passat per davant, ja està. I dius, vale, he d'aprendre a valorar el que tinc davant, perquè la vida està passant, saps? I estic fent grans coses que sé que no tornaran. Perquè jo sé, és que m'emociono, jo sé que el que he viscut aquí, en aquest escenari, al Teatre Victòria, no tornarà a passar mai més. I potser en aquell moment, doncs potser no ho vaig gaudir. I ara ho veig, i penso, uau, Alexia, valora el que estàs fent. No tinguis el pilot automàtic, perquè no tornarà a passar mai més això, saps? I ara estàs a Madrid fent Els Miserables i potser, qui sap si jo tornaré a fer un musical així. És que no ho puc donar per tancat, saps? Jo tinc companys de Maricel que jo no els veig des del dia que vam acabar. I jo sé que per això jo tenia un drama aquí, un disgust, perquè pensava, és que se'm trenca una família que jo tinc, saps? I veus que la vida, buah, vola. I és com, tia, para, valora això, saps? No estiguis ofuscada en voler més, més, més, perquè t'està passant sense gaudir-ho.
1: Clar, però alhora, si ens forcem a gaudir les coses, és com un procés que no és natural, no?
0: Ja, però més que forçar-te a gaudir és intentar, quan ho estàs fent, ser conscient del que estàs fent, saps? I no posar el pilot automàtic i dir, ah, tinc funció, casa, funció... No, sí, tinc funció, però, ei, acabo de cantar davant de 30.000 persones, uau, Alexia, que guai, no?
1: Com és aquesta sensació de cantar davant de tanta gent?
0: Doncs mira, ho havia fet ja al Palau Sant Jordi amb Eufòria i és que no t'ho sé explicar. O sigui, és catàrtic. O sigui, és de cop... A part, a mi em passa molt que quan estic vivint coses tan fortes És com si hi ha un moment conscient de que faig, Alexia, em dic a mi mateixa, grava això, i és com si m'espitgés a un botó de gravar. I tinc com petits moments que jo puc visualitzar aquella imatge i diu, uah, que guai.
1: I et veus com des de fora.
0: Sí, sí, que guai. I en això sí que a Maricel ja vaig gaudir una mica més que eufòria. O sigui que en el fons crec que he anat com millorant la manera de gaudir les coses, saps? Uah, que guai, sí.
1: És que clar, també és, o sigui, t'ha arribat de molt jove tot això.
0: Clar, és que
1: no sabem res.
0: No, és que m'ho vaig trobar de nassos, com qui diu, saps? M'ho vaig trobar de nassos. O sigui, jo estava fent, que per sort he acabat la carrera i he pogut fer, però és que jo estava acabant l'Institut del Teatre i de cop vaig estar a Eufòria i d'Eufòria vaig anar a fer una comèdia al Teatre Condal el dia següent. O sigui, jo vaig acabar al Palau Sant Jordi i al cap de 6 hores estava a Focus en una sala d'assaig fent una comèdia de zombis que no tenia res a veure amb Eufòria. I vaig acabar la comèdia, vaig fer el càsting de Maricel, vaig fer Maricel. Quan estava fent Maricel vaig anar a Madrid a fer el càsting dels Miserables i vaig acabar Maricel fent el càsting dels Miserables i a tot aquí al mig he anat fent que si concerts al camp del Barça, que si capítols del Polònia, que si he rodat un capítol d'això, d'allò, altre. I dic, uah, és que no he parat. Però en el fons és molt guai i tinc moltes ganes de que continuïn passant coses. Jo em veig fent una pel·li, saps? I jo em veig fent una sèrie, saps? I jo em veig presentant un programa, perquè ho veig, perquè ho sento, perquè sé que tinc les ganes, sé que tinc... O sigui, hi ha un foc, és el que et deia, és que sóc addicta. És que hi ha un foc aquí dins, saps? I de la mateixa manera que hi ha un foc aquí dins que em diu això, em diu, cançons, espera't, no són el moment. Ja, si ha de ser, ja serà. Ja arribarà, saps?
1: Quin programa faries, per exemple?
0: De tele?
1: Sí.
0: Ai, no ho sé, entreteniment, suposo. Qualsevol programa que tingués a veure amb algo artístic, saps? M'encantaria. O, no ho sé, entreteniment.
1: Eufòria ho presentaries o no?
0: Home, i tant. I tant. Sí, clar. Clar, clar.
1: Sí, per exemple, ara quan mires endavant, estàs explicant doncs, que potser cantar no, però que hi ha altres opcions que contemples.
0: Sí.
1: Quines són així les coses que tens més ganes de fer, així, més immediatament?
0: Doncs mira, més immediatament a mi m'agradaria fer audiovisual, perquè no l'he fet tant. Llavors, al final, estic aprenent, soc jove, llavors vull experimentar coses noves. Per dir-te d'aquí 3 entrevistes, mira, ho vaig provar i no m'agrada, saps? Però... vull provar de fer audiovisual, vull provar això de fer coses de comunicació perquè m'agrada, perquè m'hi sento còmoda i vull continuar fent musicals. És que jo sóc feliç fent musicals, saps? Però m'agradaria poder compaginar-ho amb altres coses perquè aquest foc que et dic que tinc no m'agrada entrar en bucles de sempre el mateix. Soc, vale, dame más, ara què? Saps? Quan m'has vist entrar, que estàs... Ai, sí, estic aquí i demà marxo a Madrid. I és això el que... És que me va la marxa. Necessito moviment.
1: Clar, però Madrid, fins a quin punt tens aquest moviment?
0: No, és que no el tinc. Per això estic tan trista. Saps? Perquè acabo d'arribar i em sento més sola i no tinc tanta xarxa. I, bueno, per això és el que m'ha passat, que jo he passat d'estar aquí a Barcelona fent 4.000 coses, arribar a Madrid, silenci, no conec a ningú, ningú em coneix, i de cop vaig als Miserables i torno a casa i ja està. Llavors a mi em falta una mica la salsilla, la vidilla, saps?
1: I aquest foc que dius et consumeix quan no fas res? O què et passa?
0: Bueno, no, intento entendre que cada moment de la vida té el seu i ara estic en això i el que et deia, la meva autogestió és Alexia, relaxa't i arribarà. I arribarà. Si ara tens un peron, doncs moment de formar-te, moment de continuar aprenent, ja arribarà.
1: Déu-n'hi-do el viatge que hem fet, eh?
0: Has vist?
1: Sí,
0: però
1: sí.
0: És que a mi xerrar... Però sí, sí, sí.
1: Clar, a més és un lloc especial per fer-ho, també.
0: Molt sí. Especial, molt. Aquest teatre per mi sempre serà especial.
1: Ara acomiadarem l'entrevista, però abans tinc una última petició que t'he de fer.
0: Vale.
1: Perquè a tots els convidats i les convidades els demanem una cosa, que és que ens expliquin alguna cosa que mai hagin dit públicament. El que sigui, alguna
0: vale.
1: Cosa, doncs allò, alguna anècdota graciosa, el que sigui.
0: Vale.
1: Llavors jo tinc per aquí una gravadora. Primer l'he de treure.
0: Vale.
1: Llavors ens has d'explicar alguna cosa que mai hagis dit. públicament.
0: Una cosa que mai hagi dit públicament.
1: Jo li dono a gravar i endavant.
0: Val, doncs, mira, et diré la meva primera interpretació, interpretació com a actriu, que va ser que al meu germà li van posar unes ulleres i jo estava gelosa, perquè ell tenia més atenció dels papes que jo. I llavors jo em vaig començar a inventar que no hi veia, però a nivell inventar que vaig crear com una mena de trama que va durar molts mesos, que em van visitar molts metges de molts llocs perquè es pensaven que jo tenia un problema molt greu perquè confonia lletres amb números, amb aquesta nena algú greu li passa, però vaig anar a molts hospitals. I tot era una interpretació d'Òscar que vaig fer perquè volia que em posessin ulleres, perquè el meu germà portava ulleres, i vaig aguantar molt de temps tota la mentida. T'he de dir que ara el Carme m'ha castigat perquè porto 7 dioptries en cada ull, per tant estic cegata, no veig tres dalt d'un burro i la vida m'ha tornat.
1: O sigui, d'aquí els miserables, diguéssim, eh?
0: Exacte.
1: Alexia Pasqual, moltes gràcies.
0: A tu.
1: Ha estat un plaer.
0: Igualment.

0: Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.
1: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
2: De la Ciutat Cooperativa.
3: L'estadi Valdiri Aleu celebrant aquesta grandíssima victòria.
1: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.
0: Ràdio Sant Boi. Més de 45 anys amb tu.

0: Hola, hola, ja tornem a ser aquí. Per cert, creieu que Quevedo, el Quevedo cantant, no l'altre, tenia clar des de petit que volia dedicar-se al món de la música? I què me'n dieu de l'Aitana? Somiava de petita amb omplir estadis? Soc el Cristian Oliver i reconec que sempre vaig voler ser professor. Voleu que us confessi un secret? Els meus pares em recorden jugant a fer classes a la meva habitació quan era petit i els meus alumnes, no rigueu, que ningú rigui d'aquí, sisplau, eren els meus peluixos. Els renyava, i tot, feia ja les classes, era molt entranyable. En tot cas, el que vull dir amb això és que el meu jo de mig metre ja sabia que de gran volia ser profe, però la realitat és que no tothom sap què vol ser en el futur. I això em porta a preguntar-me si realment cal tenir-ho clar o no. El sistema educatiu ens empenya a decidir-nos per unes matèries, per un batxillerat, i és del tot comprensible, perquè les decisions que prendrem avui dia ens condicionaran els propers anys. Què vols ser de gran? Què vols estudiar? Què t'agrada? Massa preguntes quan el que vols és simplement que arribi el cap de setmana i anar al centre comercial amb els teus amics o tenir en secret aquella conversa de WhatsApp amb la persona que t'agrada. Mireu, sabeu què? No s'ha m'acut un lloc millor per debatre sobre el nostre jo del futur que a l'hora del pati. Així que tothom fora de classe, que avui toca reflexionar sobre el futur.
1: No és necessari tenir clar el teu projecte de vida
0: amb 16 anys,
1: 14 anys, 14 anys, una cosa així.
0: Vosaltres voldríeu una feina que us faci feliços o que us doni molta pasta?
2: Que faci el que ell li agradi, que no pensi en el que li dirà l'altra gent.
3: Jo crec que sí que estaria bé una mica d'assessorament, per exemple, i coses que se't donen bé i coses que t'agraden.
0: L'institut dona respostes a grans enigmes de la física que després hem de repassar amb apunts al pati. L'escola ajuda a resoldre equacions de segon i tercer grau. Jo la veritat és que m'he perdut en tants graus, jo no sé quants n'hi ha. Planteja també l'institut dilemes que van fer antics filòsofs, no? O ensenya a trobar el subjecte i el predicat d'una oració. Però, atenció, l'institut us ajuda a resoldre la gran pregunta: què voleu ser de grans? Per trobar resposta a aquesta qüestió i a moltes altres sobre el futur acadèmic i laboral dels joves de secundària, no tirarem les cartes ni li preguntarem a una pitonissa què ens esperen uns anys, sinó que ho farem amb quatre estudiants que, com a mínim, seran uns grans professionals de la tertúlia, ja ho veureu. Com esteu? Hola, què tal?
4: Hola, què tal?
0: Molt bé. Per un cantó tenim el Ferran, que té 13 anys. Hola, Ferran, què tal?
4: Hola, què tal? Molt bé.
0: Cursa segon d'ESO i la seva unpopular opinion, és a dir, aquella opinió que la majoria de gent no comparteix, és que la política és útil. Et voldràs tu pas dedicar a la política, Ferran?
4: Bueno, si s'escau, sí.
0: T'interessa, eh? T'interessa el món, sí, de la política. I creus que realment és important per canviar la societat, per millorar-la?
4: Correcte, és important perquè penso que una persona que està passant un mal moment o que, per exemple, no viu en una casa com vius tu, d'una manera o altra, si et dediques a la política, no? Doncs jo penso que el pots ajudar d'una manera o altra.
0: Mm-hmm. I bueno, aquí tenim el Kai, que amb els seus 16 anys, que fa per primer de batxillerat, avui és el gran del grup i la seva opinió, que té menys adeptes però que està convençut que és així, és que fumar i beure és un error.
5: Sí.
0: Digue-ho ben fort, eh? Digue-ho.
5: És un error. Jo crec que realment dins de la comunitat que és l'adolescent, jo crec que la majoria de persones com que normalitzen aquestes dues coses, fumar i beure, com actes socials, i no només en la part de l'adolescent, o sigui, ja quan et trobes amb un amic, suposo que si ets jove vas a beure una canya.
0: Clar. Llavors, però està massa naturalitzat, no?
5: Això, sí, està molt naturalitzat, i jo ho veig des d'una perspectiva més externa, que mai he provat les dues coses, però les veig com molt dolentes per la salut i per
0: tenir una vida saludable, no? Sí. Està molt bé que ho comentis. I mira, de tercer d'ESO tenim la Sansa, que té 15 anys. Hola, Sansa, què tal?
6: Hola.
0: Cursa a quart d'ESO i està convençuda que els superherois estan sobrevalorats.
6: Sí.
0: Què vol dir això? No t'agrada Batman, Spider-Man?
6: No, bueno, m'agraden, però jo penso que la gent els dona molta importància. I després hi ha gent que es pensa que realment té superpoder i intenta fer coses que que s'ha de veure que no.
0: Ja.
6: I els té molt idealitzats.
0: I per últim tenim l'Oriol, que amb 14 anys... Hola, Oriol, com estàs?
7: Hola.
0: I cursant segon d'ESO, creu que el futbol és avorrit.
7: Crec que el futbol és avorrit.
0: Ho penses absolutament, eh?
7: Des de l'arrel del meu cervell.
0: Això de perseguir una pilota no ho trobes emocionant, eh? No t'emociona un partit.
7: No.
0: No vibres.
7: No, perquè, aviam, és molt fàcil xutar una pilota i córrer. Sí que hi ha una pressió de que t'estan mirant, hi ha una pressió d'altres persones que t'intenten fer que et surti malament, però al final si surt fora, la té l'altre equip i sempre tens l'oportunitat de tornar-la a tenir tu, o sigui que gaire gràcia no té.
0: Total. I escolta, si us sembla, tractem el tema que hem vingut a parlar aquí. Vosaltres creieu que és imprescindible saber què voleu ser de grans?
4: Sí.
0: Sí?
7: Jo crec que no. En aquestes edats... Bueno, més endavant potser, però ara, per exemple, en el meu cas, que estic fent segon d'ESO, no crec que sigui important simplement centrar-te en estudiar, però no vull treure un 10 d'aquesta matèria i d'aquesta matèria vull treure un 5 només per aprovar, però no m'interessa perquè no me servirà, sinó simplement intentar aprendre les màximes coses que puguis perquè tot et pot servir.
0: Clar, jo us faig una pregunta a tots. Teniu clar què voleu ser de grans ara mateix?
4: Sí.
0: Tu, Ferran, què vols ser, a veure?
4: Sí, doncs mira, jo em vull dedicar al periodisme, a ser periodista.
0: Tenim aquí el Toni Cruanyes o Ramon Pellicer?
4: Ramon Pellicer. Ramon Pellicer. Sí, sí, sí.
0: Què és aquest favoritisme? Què vol dir això?
4: Home, doncs, a veure, amb tots els respectes al senyor Toni Cruanyes...
0: Saludem des d'aquí.
4: Sí, saludem des d'aquí. Jo prefereixo el Ramon Pellicer, primer de tot, perquè té una llarga trajectòria.
0: O sigui, és la teva gran inspiració, eh?
4: Sí.
0: Si tu
4: sí, t'hi
0: veus
4: sí.
0: en el futur fent de periodista, però presentant telenotícies o...
4: No, no, no, ara t'explico.
0: O de carrer, o què?
4: Ara t'explico. A mi m'agradaria... A mi m'agradaria ser periodista
0: sí.
4: i dedicar-me a la branca, a l'àmbit de política.
0: Molt bé, bueno, clar, per això tindràs abans la política.
4: Ah.
0: I a tu, Kai, tu tens clar que vols ser de gran?
5: Jo sí, jo m'agradaria treballar amb neurociència perquè m'interessa molt el món de les neurones i vull buscar, o sigui, vull fer treballar en la recerca d'àmbits com, per exemple, el somni. No?
0: Sí, també tens molt clar, eh?
5: Que ens imaginem mentre no estem conscients. És un món super... com místic des de l'exterior i jo m'agradaria molt entrar-hi i veure què està passant.
0: I tu t'hi veus treballant des de la investigació, no?
5: Sí.
0: Molt bé.

0: un cop que sona l'alarma, no? I cada matí t'has de despertar i anar a treballar. Si us sembla, anem a un pati real per saber si ho tenen igual de clar o no que vosaltres.
1: Sé què vull fer quan acabi l'ESO des de fa molt de temps.
2: El problema és que a mi el que m'agrada és la música. Tots sabem que és un món una mica complicat i que no té moltes sortides.
3: Jo ho tinc claríssim. Sé que vull dedicar-me a la interpretació, a ser actor.
4: M'agrada molt la plàstica, la biologia i la psicologia. Llavors, és com que són tan diferents entre elles que no trobo encara res que dir, pues mira això.
3: Jo prefereixo una feina mal pagada però que em faci feliç. Perquè jo ja sé que la feina d'actor no és la més ben pagada del món. No vull ser aquí jo un arquitecte.
1: Sincerament, acabaria fent la feina mal pagada, però que em faci feliç.
5: Lo ideal està clar que seria poder treballar en una feina que et faci feliç i que estigués ben remunerada.
3: Que tenen clar el que volen ser de grans, però no com fer-ho.
1: Amb 15 anys saber el que vols fer fins a que tinguis 65, doncs no crec que sigui necessari, perquè hi ha gent que en té 30 i encara no sap si està fent el que realment li agrada.
2: La majoria encara no ho tenen clar.
5: No tenen clar el que volen ser de grans.
6: Jo crec que sí que és important saber a què et vols dedicar abans d'acabar l'ESO, perquè quan tris el batxillerat t'aprendrà molt del que vulguis fer en un futur. Així saps en quines matèries t'has de forçar més i en quines potser no cal tant.
3: Jo trobo que és important, perquè, per exemple, jo ja sé que vull fer el batxillerat d'arts escèniques i després vull anar a l'Institut del Teatre.
2: Jo considero que és important com a mínim saber cap a on tires.
5: Doncs al no saber al què ens volem dedicar, les decisions s'acaben sent molt més complicades.
4: En cas que no sàpigues, no passa res, perquè al quart també, com vas provant optatives, doncs allà et decideixes una mica.
0: Clar, només el 21% dels estudiants que estan fent segon de batxillerat tenen clar què volen estudiar, eh? Clar, jo us pregunto, creieu que és important saber a què et vols dedicar en el futur mentre estàs fent la secundària, Sansa?
7: No, jo penso que no. Mentre estàs fent la secundària, no. Tenir una mica clar, o més o menys, quina branca tiràs, si ciències o més lletres, poder sí que s'hauria de tenir clar, però saber què realment vols estudiar, penso que no.
0: Creus que no? O sigui, no creus que el sistema educatiu hauria d'enfocar-se una miqueta més cap aquí, no? D'ajudar-te a trobar resposta, o no ho veus important? No sé si la resta també voleu comentar, eh?
7: Jo crec que seria important, però més endavant, més al batxillerat i això. Quart, encara no cal.
8: Oriol. Jo crec que també. Estic d'acord, perquè el batxillerat ja al final et prepareix per fer una carrera que t'ha d'obrir les portes, doncs, a la feina de la teva vida o amb una possible feina, i llavors jo crec que secundària simplement t'ho centra't a seguir i a estudiar.
9: Sí, jo penso el mateix. A veure, amb aquestes edats, no?, de primer a quart d'ESO, penso que no fa falta saber el que vols fer de gran, no? Això sí, a quart d'ESO hi ha una mica, bé, al meu centre, no?, més o menys ja t'orienten cap a on vols anar, si agafar la branca de ciències o de números o de lletres.
0: Kai, tu que estàs a batxillerat, com veus aquesta qüestió? Veus que la resta de companys tenen clar el que volen fer en el futur o no?
10: No. Jo crec que pot ser molt...
0: O sigui, tu en aquest sentit ets una afortunat, no?, de tenir-ho molt clar.
10: Sí, es pot pensar que arribes a batxillerat i ja tens superclar què vols fer amb la teva vida, però no és així. I després també he conegut gent de 20 anys, 21, que em diuen, jo no tinc ni idea de què vull fer. Llavors, realment...
0: Què els dius, en aquest cas?
10: Jo no els dic. Aquesta gent?
0: Sí.
10: No els dic. Pues...
0: No els animes com a una mica a descobrir què els agrada, què els interessa?
10: Bueno, és que al final, tota la teva vida estàs descobrint coses que t'agraden. Llavors, realment, jo crec que no és necessari tenir clar el teu projecte de vida
0: amb 16 anys,
10: 14
0: no?
10: anys, una cosa així.
0: Ja.
10: Llavors, realment, a la secundària ho veig molt positiu, per exemple, l'assignatura d'orientació acadèmica, no? Perquè realment sí que comences a veure les sortides professionals que podria tenir els teus interessos més personals i comences a crear connexions entre aquests dos mons. Però realment és això, que no has de tenir una cosa superclara i pots tenir molta pressió perquè el teu ambient sí que té moltíssimes idees i projectes de vida superclars, però realment, almenys en el meu cas també, jo ara tinc clar què vull fer, i estic al batxillerat i tinc clar què vull fer en la vida, però...
0: Clar, aquí a vegades hi ha una mica aquesta pressió, no?, que ens demanen que triem, que està por equivocar-nos. Hi ha molta gent que comença una carrera perquè ha hagut de fer-ho de pressa, no?, i és tan greu equivocar-se i tornar a començar, creieu?
8: No.
0: Oriol?
8: No, jo crec que no, perquè hi ha moltes universitats, bastantes així, online, que... gent que passa de la trentena es proposa de tornar a fer una altra carrera o per millor

0: millorar el seu lloc laboral o per fer una cosa que de veritat els agradi més i ser més feliços. I llavors jo crec que, aviam, tot està bé, però sempre és bon moment per tirar enrere i tornar a començar.
1: Jo vull que sigueu sincers amb la pregunta que us faré ara, eh? Vosaltres voldríeu una feina que us faci feliços o que us doni molta pasta?
2: Que em fes feliç,
1: 100%. Sí? Sí. I si a més a més alhora també et dono una bona estabilitat, no? Però no serà la prioritat.
3: Jo les dues coses.
0: Sí.
1: Jo, doncs ja em diràs com es fa això, eh?
3: Sí, home, no, has demanat que siguem sincers, som sincers.
1: Endavant.
3: Sí, a veure, jo penso que les dues coses, perquè al final anar a treballar i està bé, penso que està molt bé, això sí. Si vas a treballar i aquella feina no t'agrada, doncs tenim un problema,
1: clar,
3: la veritat.
1: I tant.
3: Tenim un problema, la veritat.
1: Jo sense tu has dit que... Sí.
4: Perquè, com diu, si has d'anar a treballar, són molts anys a la teva vida que estaràs treballant, i si fas una cosa que no t'agrada, per molts diners que et donin... no seràs feliç. Jo prefereixo una feina que em faci feliç. I si alhora paguen bé, doncs pues mira,
1: clar, millor. Aquí hi ha dos que volen ser periodistes. Sabeu que la feina del periodisme és bastant precària, no? I això us tira enrere, us anima
3: no.
1: Igualment...
3: A mi m'anima igualment.
1: Ho teniu claríssim, eh?
3: Sí, sí, sí. Sí, sí, sí.
1: No, està perfecte. Jo crec que és el moment de reclamar i potser d'assumir també part de culpa. Jo soc professor i, per tant, assumiria una part de culpa de a veure si realment us estem orientant bé o malament en aquest cas. Creieu que us orienten de forma adequada en els instituts, en aquest sentit, cap al món laboral o no?
4: Bueno,
3: no massa.
0: Depèn.
3: No massa.
1: Clar, vosaltres esteu a segon d'ESO.
3: Sí.
1: A segon d'ESO segurament és un tema que encara no es tracta gaire.
3: Bueno, en general no massa. Això sí, el meu centre educatiu... per exemple, durant tota l'ESO tenim optatives.
1: I això optatives. Creus que va bé per anar descobrint, no?
3: Sí, per exemple, hi ha l'optativa de periodisme.
1: L'estàs fent?
3: Sí.
1: Epa.
3: Evidentment. Sí, i doncs està molt bé. Després també hi ha alemany i francès.
1: Per tant, tu creus que a segon d'ESO no ho fan d'una forma tan directa, sinó a través d'optatives...
3: Sí,
1: no?
3: De llengües també...
1: Fins i tot la manera d'ensenyar dels professors, no? Entenc que també pots centrar-te en la matèria o pots anar una mica més enllà, no? No sé com ho veus tu, Kai, en aquest sentit.
2: Sí, jo també valoro molt positivament que a l'ESO es tractin com la major quantitat de temes possibles. És a dir, que es facin assignatures de tot tipus, que es facin que es tractin temes de tot tipus en aquestes assignatures i que sobretot s'obrin molts camins, perquè al final arribes a quart de l'ESO i jo, que vaig fer l'assignatura d'orientació professional, en el meu cas la vaig trobar superinspiradora i tenia una profe que es diu Sònia, que és molt, va ser superinspiradora també, parlava molt bé, i realment et dona una mica de xoc de realitat, no? De que, vale, m'ho he estat passant molt bé, però ara toca veure què faig amb el meu futur. I arribes a quart de l'ESO, que és el que estava dient, que veus la teva vida i el que arribarà a ser el futur i comences a dir, vale, en tots els exemples que he tingut durant tercer, quart de l'ESO, sobretot, de les assignatures que més m'han estat agradant, què vull continuar fent? Llavors, això almenys...
1: Sí, t'ha ajudat una mica, no?, definitiva.
2: El meu motor de decisió.
1: I creieu que hi ha feines que tenen més prestigi que d'altres? És a dir, que estan més ben vistes i que, per tant, la gent les tria més en massa i que potser també hi ha menys oferta de feina.
0: Sí, sí.
1: Oriol, quines, per exemple, consideraries que tenen com molt prestigi i no sé si és just, tampoc.
0: Molt prestigi... Bueno, jo crec que metge ho escull molta gent.
1: És una carrera complicadíssima.
0: Sí, és molt difícil.
3: És molt difícil, és molt complicat.
1: I molts anys, molta dedicació.
0: Molts ho trien en general per allò de jo vull ajudar els demés, vull fer que estiguin millor, vull resoldre problemes de salut que potser t'han afectat a la teva família i llavors els vols ajudar d'altres famílies a que no passin per lo mateix. I llavors jo crec que són aquestes feines que són les que fan tipo, més demanda i n'hi ha que ne tenen menys.
1: Clar, jo, penseu, jo soc professor de llengua i literatura i jo he de dir que jo he fet una reivindicació al batxillerat humanístic. Creieu que l'humanístic està menys més mal vist que un científic, per exemple, que un tecnològic o fins i tot un de belles arts, no? Que estigui pitjor vist que un altre? Sansa, tu fas que sí. Ho has viscut, ho has vist.
4: Sí, jo penso que sí, perquè ara quart ens ho estan dient molt. I molta gent vol fer el científic perquè, no sé, hi ha el mite com que si fas el científic o el meu institut que hi ha científic tecnològic doncs ets més llest o com que és més complicat i es necessita més nota per entrar a les carreres, doncs ets més llest que una persona que fa l'humanístic o el social.
1: Què li diries a un estudiant que està dubtant entre un humanístic, que és el que li agrada, i un científic perquè gairebé s'hi veu amb pes per la societat? Què li diries?
4: Que se'n vagi l'humanístic, que faci el que ell li agradi, que no pensi en el que li diran l'altra gent.
1: Molt bon missatge, Sansa. Va, tornem a un pati de veritat per escoltar la veu d'altres companys com vosaltres, sobretot plegat.
5: Cada curs ens deixen escollir certes optatives i això el que fa és que o provem coses noves o puguem investigar en l'àmbit que ens agrada.
6: No parlem gens del futur. Només ens donen una lliçó, ens l'hem d'aprendre de memòria i hem de treure bona nota a l'examen.
7: Crec que l'institut realment tampoc és que t'orientin malament, el que passa és que l'orientació moltes vegades sol ser bastant incompleta. Acaben com orientant al final només les continuacions que tenen en el propi institut, els seus batxis.
8: Perquè jo em vaig preocupar de preguntar a professors, de dir, escolta, tu què em veus fent? I d'ells donar-me l'opinió. Ara bé, les xerrades que ens estan fent aquest curs penso que no són eines suficients com per descobrir les aficions de tothom.
6: Perquè si vas a la universitat, estudies més coses a part d'algú específic, llavors tens més oportunitats de treball, però si fas un FP només pots treballar d'aquella cosa concreta.
7: Si vas a la universitat acabaràs a una feina millor o pitjor que si vens de formació professional.
5: Sí, que és veritat que abans no parlàvem tant del cicle, però perquè no era tan conegut, però ara sí que ens parlen.
9: Es parla sobretot de la universitat, però és veritat que cada cop més es parla de cicles.
6: Bueno, ni es parla d'anar a la universitat ni de fer cicles. Només es parla dels neandertals i de la història dels comtats catalans.
7: Jo crec que dintre del sistema educatiu l'error està molt castigat i no, diguem-ne que el poder entrar en un batxillerat i canviar o poder entrar en un cicle i canviar, jo crec que també és una forma d'aprenentatge i saber on no vols estar també et fa aprendre. El canvi és positiu i dintre del sistema educatiu doncs, és com si no estigués gaire ben vist.
1: Clar, està clar que estem tots ben perduts, no? I que ens cal una miqueta de suport. Què en penseu del que heu sentit?
0: Bueno.
1: Esteu d'acord amb les coses que deien?
0: Sí.
3: Totalment. Sí.
1: Sí, ens cal una miqueta d'ajuda i ens assessoren bé en aquest sentit.
3: I a més amb aquestes edats és molt necessari l'ajuda.
0: Sí, sí, perquè per exemple, segon d'ESO, potser no tant, perquè sí que potser se centren més a donar-nos la lliçó i a fer els exàmens i això, però més cap a quart i batxillerat, jo crec que sí que estaria bé una mica d'assessorament, però no en general, sinó de dir... per exemple, coses que se't donen bé i coses que t'agraden.
1: De fet, abans el Kai comentava una cosa també en relació al que tu ara deies, Oriol, i jo sento moltes vegades la gent criticant el sistema educatiu perquè potser no t'acaba de preparar del tot. Com faríeu per potenciar-vos els vostres talents, les vostres virtuts i que tot allò ho pugueu fer servir també cap al futur? Què faríeu? Com modificaríeu el sistema educatiu? Aquí sí que és una gran pregunta, Sansa, tu tens alguna idea? Com enfocaríeu les assignatures? Com enfocaríeu també una mica l'atenció del professor?
4: No sé, jo penso que, per exemple, els professors sempre t'estan tirant... Si tu vas a parlar amb el professor de socials, doncs sempre activarà que facis coses de socials. O si parles amb el de català, doncs que facis coses de català. I jo penso que hi hauria d'haver més optatives i més diferents, perquè al meu institut hi ha només optatives... més cap a la branca de ciències i més cap a la branca de lletres. No hi ha coses
3: l'entremig.
4: Diferents. Sí, exacte.
1: I hi ha una cosa també important, que és parlar de cicles formatius, la formació professional, no? que t'especialitzen en un ofici, i això a vegades està molt mal vist també perquè sembla que haguem d'enviar allà els alumnes com que no acaben de ser bons estudiants.
0: És veritat.
1: Què en penseu d'això? Vull dir, creieu que realment és així?
0: No, jo crec que és un mite totalment fals, perquè tu pots ser... Mira, els de l'FP de mecànica, molts cops quan penses en això penses uf, gent que estudia molt poc, gent que vol fer alguna cosa així molt fàcil i bueno, però aquesta gent que tu dius que estudia molt poc i que vol fer alguna cosa fàcil és la gent que t'estarà arreglant el cotxe quan se t'espatlli.
1: Són oficis que són necessaris, no?
0: Sí,
1: són
0: sí,
1: feines...
0: o sigui, és
3: de que primera necessitat.
0: Té el mateix prestigi, perquè al final també has d'estudiar i tu... en comptes de criticar-los potser has de veure doncs mira, aquest noi vol fer això i sap que vol fer això, no vol fer res més i llavors s'està especialitzant per fer-ho
1: i s'ha de dir que guanyen molts diners perquè com que hi ha poca gent preparada en aquest sentit, doncs estan molt demandats per
0: clar,
1: tant,
0: clar.
1: Clar, us pregunto anar a la universitat és el veritable prestigi o sigueu sincers, o no necessàriament s'ha d'anar a la universitat per tenir una bona formació.
3: No necessàriament,
0: no.
3: Eh?
0: No? Jo crec que no.
1: No.
4: A veure, jo penso també, depèn del que vulguis fer. Perquè, per exemple, si, com diu, si vols ser mecànico, si vas a batxillerat i vas a la universitat, et costarà més trobar feina que si vas directe per fer un FP, perquè seràs més expert i t'ajudaran més a saber-ho fer.
1: Clar, i tu volies afegir alguna cosa, m'ha semblat.
2: No sé, realment. La universitat em sembla molt, molt positiva en, la, en el sentit de que realment comences a conviure amb altres persones que estan també super dins del teu propi món i comences a veure també altres formes de veure com tractar la teva pròpia branca, però realment, o sigui, jo sí que aniria a la universitat i hi aniré perquè al final és, un, és això, un lloc de, d'estudi on tu, un grup de gent que està interessada per lo mateix que tu, treballeu per un bé comú.
1: Però estem d'acord que l'èxit professional no només passa per la universitat, no? Que és el que estàvem aquí comentant. Si us sembla, deixem aquí aquest debat, perquè ara és l'hora de l'entrepà. No sé si us heu fixat que aquí al centre en tenim un.
3: Sí, sí.
1: I com sempre diem...
3: Em fa por a mi també, eh?
0: Sí, sí.
1: Com sempre diem, aquí a l'hora del pati, és la cosa més sagrada que hi ha en aquesta estona, i el nostre entrepà no és, no és normal, ja us ho dic ara. Ens plantejarà un gran dilema i hem de buscar-li una solució consensuada entre tots. Oriol, ja que el tens allà a prop, tens, fas els honors d'obrir-lo. A veure què hi ha, a veure què hi ha a l'interior.
3: Que l'obri ell.
0: Espero que no me senti intriga. Res a la cara, eh?
1: Aquí hi hauria una música èpica, no? Per veure què trobem a l'interior.
0: A veure...
1: De què és aquest entrepà? A veure, de què és.
2: És de paper.
1: Ostres, a veure, potser hi ha un missatge allà que has de llegir i haurem de trobar una solució a aquest conflicte. Jo crec que te'l pots entrepar després. Després. Vale, pots llegir a veure què diu a l'interior?
0: Missatge secret. La Bruna és la que treu millors notes de la classe i la seva passió és dibuixar. Tot i així, ha decidit estudiar una carrera que no té res a veure amb l'art.
1: Ai, les famílies, eh?
0: Jo sé com solucionar-ho.
1: Què li diem a la Bruna i com solucionem aquesta situació? A veure, Oriol, què li diries?
0: Jo crec que primer s'hauria de conèixer els seus pares, perquè també una part de... Podria ser que una part d'aquest canvi... en la carrera fos per una pressió de la seva família de dir, un pintor, un artista no va enlloc. Llavors l'altra cosa és que la Bruna pensi en el carrer. Quants cartells veus per al carrer? Quants? La majoria d'aquestos el fa un il·lustrador gràfic amb ordinador. La majoria d'aquestos estan ben pagats i estan treballats durant hores. Llavors que facis una cosa que no t'interessa i que, doncs, potser se't dona pitjor, al final t'està repercutint a tu, perquè vas en contra del teu, bueno, dels teus sentiments.
1: Hem de consensuar una resposta entre els quatre, eh? O sigui, hem d'ajudar la Bruna. Kai, tu somrius. Què li diries?
2: Jo diria a la Bruna que confies en el seu sentiment, en el que ella cregui, perquè realment al final tindrà segurament la Bruna influència del seu entorn en relació amb el que ha d'escollir per fer el seu camí de la seva vida, però al final el que et digui el teu cor és, jo crec que és el que més importa, i que una branca artística potser no et cridi més l'atenció perquè no vegis un èxit laboral en aquell àmbit, no ha de ser una cosa que et tiri cap enrere, perquè al final els artistes poden ser molt poc reconeguts davant de, doncs, això, un èxit laboral o de... econòmic, no? Però el seu treball importa i al final necessitem artistes.
1: Clar,
2: per avançar com a societat.
1: No? Clar, tu se'n sabeu una mica lligat al discurs que deies abans, no? Sí, l'animaries, claríssimament.
4: Jo li diria que sí, que se n'anés a Mart, perquè segurament tindrà la pressió de la seva família, i jo li diria que els seus pares o qui l'hagi pressionat ja va fer la seva vida i ara és el moment que ella triï la seva i que faci el que li agradi, perquè no es senti pressionada.
1: És preciós això que has dit. I tu, Ferran, vols concloure alguna cosa?
3: Sí, m'afegeixo a totes les aportacions que han fet els tertulians, no? sí, jo crec que ha de fer el que ella cregui, no? Per exemple, vejam...
1: tu creus que hi ha gent família... que s'hi pot trobar amb un dilema així?
3: Sí. I, vejam, mira... Hi ha una família de científics, un pare i una mare que són científics, no? i el seu fill doncs es vol dedicar a ser músic de carrer o artista, no?
1: Drama.
3: Eh?
1: Drama, no? Per la família.
3: Dilema, un drama, dilema.
1: Clar.
3: I la família fa el que pot pressionar el seu fill a que agafi la branca de, de ciències, no? I penso que això al final no està bé, perquè si amb ells els agraden, doncs perfecte.
1: Tu imagina, tu que vols ser periodista i tinguessis un fill i et digués, jo no m'agrada ser periodista, jo vull ser una altra cosa. Tu prendries com una decepció, diries?
3: No. Ens al contrari, ens al contrari, perquè pensa que aquí tothom és lliure de fer el que vulgui, no? I el que el cor li digui, no? Perquè al final, per això hi ha tants oficis, no? Que tries, bueno, al final el que tu vols, perquè potser és amb el que et sents més representat o amb el que et sents més a gust, també.
1: Clar, què preferiríeu? Comprar-vos, o sigui, estalviar per comprar-vos un pis o per viatjar? Què us vindria més de gust?
3: Per un pis.
0: Jo depèn.
1: Si viatjar
0: és, per exemple, per buscar una feina, sí, perquè al final un pis el tens aquí, vale molt bé, el pots ficar en lloguer, que el lloguer està molt car, i pots treure't diners per viatjar, però jo crec que jo els invertiria, si ho tinc clar, viatjant.
1: Voleu saber la meva unpopular opinion? Abans he dit les vostres.
0: Vale.
1: La meva és que viatjar és una merda. Opa. Oh. I ara me'n vaig a una següent secció que us encantarà, i és que segur que les vostres hores de pati heu dubtat més d'un cop si anar al lavabo, anar a pixar, o aguantar-vos les ganes i seguir allà amb el salseig i no perdre-vos ni un sol detall del que està passant en aquella estona de descans.
3: Ha passat,
1: doncs, eh? Doncs ara us proposo que responeu uns altres dilemes en aquest bloc de preguntes extremes, i aquí no val no mullar-se, eh?
0: Ui, ui, ui.
1: No s'hi val dir mentides, perquè volem sinceritat absoluta, i si al final voleu que jo també en respongui alguna,
0: doncs
1: poseu d'acord i jo també m'animo, perquè aquí hem vingut tots a jugar. Us sembla bé?
0: Sí.
1: Oriol, tinc la primera pregunta extrema per tu. T'has preparat?
0: Sí.
1: Sí. A veure, què esculls? Un bon sou per tenir una feina que odies o un sou precari però fent feina que t'omple moltíssim? Un bon sou per tenir una feina que odies o un sou precari però fent una feina que t'omple moltíssim?
0: Un bon sou amb una feina que odio, primer per mantenir-me a mi i a la meva família, i després, més endavant, quan ja tingués uns quants diners així estalviadets, canviar de feina.
1: Canviaries de feina tu, eh?
0: Jo canviaria de feina. Jo agafaria els diners per tindre un mínim per viure jo i les persones que estimo, i per si algun dia necessito, jo què sé, donar diners a... Imagina't, per exemple, donar diners a la meva parella perquè necessite fer no sé què, o perquè li han ficat una multa i en aquell moment no porti diners. Doncs jo tindria aquests diners, i llavors un cop tingués més diners, tipus així estalviats, canviaria de feina i els engegaria tots en algun lloc.
1: Molt bé. Sansa, vaig a per tu ara, eh? El teu dilema és el següent. Treballar 2 hores al dia en una empresa que té uns ideals contraris als teus, o treballar 8 hores al dia en una empresa que fomenta valors sostenibles?
4: Jo 8 hores al dia. Perquè...
1: Tens claríssim això,
4: sí,
1: eh?
4: Sí, sí, perquè jo m'enfado molt ràpid i... Si no tenen els mateixos ideals que jo...
1: Estaríem en disputa constant.
4: Sí.
1: I, clar, què consideraries una empresa que cuida una miqueta, que té uns bons valors? Per tu, què serien uns bons valors en una empresa?
4: Pues, sobretot que respectin els treballadors i que no els explotin, perquè hi ha gent que treballa moltes hores i els jefes els hi és igual, i això no.
1: I què no toleraries de cap manera? Si... que no podria suportar, o sigui, que no els cuidin, però hi ha alguna cosa que dius, això sí que no, o sigui, ni de broma.
4: Que em parlin malament, que Ostres. Em faltin el respecte.
1: Molt bé, molt bé. I això està molt bé tenir-ho clar, perquè si t'ho trobes,
4: sí.
1: sabràs dir que no, eh?
4: Sí, sí.
1: Ferran,
3: a veure.
1: Vaig a per tu, eh? Que la teva parella tingui una feina mal pagada i de poc prestigi, o que sigui una persona que parli 1000 idiomes, però que es passi el dia viatjant per feina. Bueno.
3: La segona.
1: Sí, o sigui, que la teva parella tingui una feina mal pagada i de poc prestigi, i tries la segona, eh? Que sigui una persona que parli 1000 idiomes, que no la vegis mai, en canvi.
3: O sigui, mai?
1: Clar, estic tot el dia viatjant per feina. O sigui, una persona preparadíssima, cultíssima, però tot el dia fora de casa.
0: Això és una relació?
1: Oh! Ui, de relacions hi ha molt tipus, eh?
0: Ah, bueno, clar, a distància.
1: Tu, Ferran, què?
3: Home, si no la veig mai, jo escollo la primera.
1: La primera, o sigui, que tingui una feina mal pagada
3: sí, sí.
1: i de poc prestigi.
3: Sí. Bueno. Però clar, al final és el que ella vulgui.
1: Clar, al final tampoc no n'hem de fer res, no?, de la feina de l'altre.
3: Correcte.
1: No? Al final no hem de valorar la persona per quina feina té.
3: Correcte, si a ella li agrada viatjar molt.
1: Uh-huh. I... ho ha de fer per feina, en aquest cas, eh?
3: Clar,
1: i és que no li agradi, aquí ho ha de fer per feina, perquè està obligada a marxar sempre perquè ha d'anar a l'altra banda del món, a no sé què, a una reunió... Clar, tu això ho acceptaries, eh? No, has dit que no.
3: Home, no. Però sí, clar, és que al final és el que vulgui.
1: Està bé. I Kai, vaig a per tu ara, eh? Perseguir els teus somnis i tenir inestabilitat laboral o treballar en una feina segura però que no et satisfà personalment?
2: Perseguir els meus somnis.
1: Sí?
2: Sí, jo crec que
1: bonic,
2: amb una sola vida jo no vull estar tot el dia fent una cosa que no m'ompli.
1: Bueno.
2: Vull dir, almenys intentar arribar a on vull estar m'omplirà quan tingui 80 anys i miri cap enrere, no? Jo crec, tinc 16 anys, que vull dir, no soy nadie aún, però...
1: Però està bé tenir-ho clar, no?, al final.
2: Sí. O sigui, perseguir els teus somnis potser no arribes mai, però diràs, vale, ho he intentat.
1: Uh-huh.
2: Jo crec que això és el que compta.
1: És un molt bon missatge, eh, aquest. Jo us dono l'oportunitat, si voleu, que jo pugui respondre també alguna d'aquestes preguntes extremes.
0: Vale.
1: Voleu,
0: vale. Però ens les podem inventar.
1: Si me'n vols fer anar d'una ràpida, aquí, ara em fa més por encara.
3: Que en tens alguna aquí?
1: Sí, jo, les mateixes que us he fet a vosaltres, si me les voleu repetir, però Oriola, tu et veig amb moltíssimes ganes de fer-ne una de nova, eh?
0: Aviam, jo et faria...
1: Ui, quina por.
0: Que et fiquessin amb una classe amb gent que no treballés gens, però quan dic gens és res,
1: sí,
0: ni deures, sempre arribant tard, no portant el material, i que et donen, tipo, i que et paguessin molt amb l'oportunitat de fer-los canviar,
1: uh-huh,
0: o de que et donessin una classe de molt treballadors que també et paguessin molt però que no fessis res amb tota la classe.
1: Jo he de reconèixer que em quedo molt primer. A mi m'agrada una classe amb vida, m'agrada una classe que passin coses, perquè si no és molt avorrit. La nostra feina, si no, és molt avorrita. Eh?
3: Però no acabaries enfadat?
1: No, què va, perquè és divertidíssim quan tu veus que s'emprenyen i aleshores els burxes i aleshores veus que van més enllà i tal. No, això és meravellós.
3: Jo no podria.
0: No, però pensa, Ferran, una cosa és, tu has estudiat per ser professor i per formar una persona. Llavors, tu te donen l'oportunitat de formar tot aquell grup de persones... O te donen l'oportunitat de quedar-te sentat així, manar-los feina i que ells facin feina de Déu.
1: Clar, imagineu-vos que teniu un fill, vale, una filla, i o bé tria un cicle formatiu, tria la universitat, o deixa els estudis. Quin seria el vostre ideal, a veure?
0: Que faci el que vulgui.
1: Que faci el que vulgui,
0: Per amb ella
1: Oriol.
0: Anirà. Per amb ella anirà.
3: Oriol, a veure.
1: Et guardarem aquest podcast pel futur, eh?
0: Vale. Jo encantat li ensenyaré.
1: Hi ha algú més que vulgui dir alguna cosa?
3: A veure, jo penso que com a pare i com a... persona responsable d'en vell o d'en vella, penso que tu ja com a pare l'has d'orientar una mica cap a on ha d'anar, més o menys. A veure, que et digui que deixes els estudis, home, a mi em faria una mica de mal, perquè tots aquests anys que ha estat fent des de parvulari, primària, ESO, bueno, i a batxillerat, no?, que després ja se'n van cap a la universitat, fan una altra cosa o ja es comencen a treballar, no? Pots pensar que no ha servit de res.
1: Clar, sí, totalment. Tu, Kai, Sansa, voleu afegir alguna cosa sobre això?
4: Jo estic d'acord, perquè faria mal, perquè això és desaprofitar temps, però intentaria entendre i si ell és el que vol fer... Pues...
1: acompanyar-lo, no?
4: Sí.
1: Donar-li suport.
3: Clar.
4: Sí,
1: imagino
4: també.
1: Que també, no?
0: Bueno,
1: sí?
0: És que, aviam, jo he dit això molt ràpid, de que faci el que vulgui, però...
1: Si bueno, al final ve... és una mica el que estem comentant,
0: ja,
1: no?
0: Si me ve i me diu jo deixo els estudis perquè deixo els estudis,
1: doncs
0: pues llavors sí que no li permetria. O sigui, m'és igual que és el que li agradi a ell, no. Si me
3: però
0: diu...
3: pensa que és major d'edat, eh?
0: Bueno,
1: bueno
0: o no,
1: amb 16 anys no, eh? Amb 16
0: no,
1: anys, que és
0: bueno,
1: quan s'acaba la secundària.
0: Pot deixar
1: l'aigua. Aquí és complicat, és un gran dilema aquest per
0: sí,
1: les famílies, eh?
0: Sí, llavors jo li diria que, tipus, si me diu jo deixo els estudis perquè tinc claríssim que he d'anar aquí a fer això o perquè tinc claríssim que me vull dedicar a això i ja tinc la titulació suficient, doncs li diria endavant, jo te dono el meu suport, fes el que tu vulguis, és la teva vida, són els teus estudis, serà la teva feina.
1: Ara sí que hem arribat al final de l'hora del pati amb aquestes reflexions que
3: acabo
1: de fer amb aquests quatre tertulians extraordinaris que han intentat trobar la resposta al gran enigma dels nostres dies, que és que volem ser feliços. Però jo us pregunto, amb què us quedeu? Quin és el vostre highlight de tot el que hem estat comentant? A veure, Sansa, un aprenentatge que t'emportis, una idea.
4: Jo, bueno...
1: Sobre què voleu ser de grans, eh?
4: Sí, sí. Que jo penso... Jo ho tinc clar, però hi ha molta gent, per exemple, els meus amics no ho tenen clar. I jo penso que no passa res, que mentre ells ara aprofitin tot el que estan fent, ja ho tindran clar més endavant i que aprofitin ara, ja està.
1: Mm-hmm. Oriol?
0: Bueno, jo me quedo molt amb lo de... Tipo... que ens orientin una mica també l'escola. Jo aquesta idea la trobo una idea que es podria posar en pràctica, que seria molt resolutiu, jo crec. I, bueno, m'ho quedo aquí al cap per si algun dia tinc una oportunitat de canviar-ho.
1: Molt bé. Kai?
2: Jo el meu missatge és que quan tinguis coses que t'agradin, quan trobis reptes que vulguis sobrepassar, quan tinguis un somni, ves a per ell d'una i encara que algú et tiri cap enrere, continua i segueix i sigues persistent i treballa per al que vulguis aconseguir.
1: Ferran.
3: Sí, bé, jo m'afegeixo també a totes les aportacions dels meus companys, no? Al final el que deien tots, no? Que molta gent ho té clar, però aquesta gent que no ho té clar, doncs els hem de donar suport o més o menys els hem d'orientar cap a on volen anar, no? Que això és molt important. I bé, que m'ha agradat molt vindre aquí. Moltíssimes gràcies també al Marc Andreu. També aprofito.
1: El saludem, i tant que sí. Allà el tenim a la cabina.
3: Moltes gràcies i també gràcies a tu, ho has fet molt bé.
1: O sigui, millor que el Pellicer o no, encara no, no?
3: Sí.
1: Doncs escolteu, moltíssimes gràcies als quatre. Jo crec que haureu inspirat molt a les persones que ens hagin escoltat, que s'hagin fet preguntes. I res, el timbre és a punt de sonar, l'hora del pati s'ha acabat, tothom a classe i fins al proper episodi.

Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

0: Agenda Carreta, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
1: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
2: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
3: De la ciutat cooperativa.
0: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Amb ritme, proximitat i bon humor.
0: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer. El món des d'una mirada santboiana.
5: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
6: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.
2: Salut, amics caminaires, excursionistes, viatgers, què tal, com esteu? Benvinguts als Sendes, un petit programa setmanal de Ràdio Martorell per la xarxa Més, on us proposem sortir dels camins principals i endinsar-nos en llocs molt i molt especials. En 25 minuts us suggerirem una ruta, sigui natural o patrimonial, o totes dues coses, que serà del tot interessant. També una caminada per paratges fantàstics i un viatge d'aquells que recordareu sempre. N'esteu preparats? Doncs vinga, sumari i comencem. Sant Pere de l'Ars, o la seva forma abreviada, Sant Passalàs, és un petitíssim poble de Calonge de Segarra. Però vet aquí que els companys de Noia Patrimoni hi proposen una visita guiada. Un dels seus guies, el Martí Coral, ens parla de l'església de Sant Pere, d'exterior romànic i de cor barroc, d'una mina i d'un castell en plena terra de frontera. Prepirineu aragonès pur, de paisatges sorprenents i pobles recòndits. Descrivim avui la zona sud-oest d'Ainsa, al Sobrarbe, al límit de la Sierra de Guara. I és que el Xavi Tió ens proposa caminar del poblet de Les Bellostes al de Bagüeste i anar per un sender ple d'espectaculars roures centenaris. Segon capítol dels quaderns del viatger dedicat a les illes Lofoten. Continuem voltant per la carretera del rei Olaf per conèixer pobles i paisatges amb la Maria Pilar Cabrerizo. I ara ens hi posem, després de començar a repassar els continguts del programa d'avui, el número 534. Voleu venir amb nosaltres? Ens acompanyeu? Doncs va, que marxem. Planúries poblades de camps de cereal, turons atapeïts de clapes de bosc i al mig una petita carretera asfaltada, la B300, que vertebra l'altiplà. Som a l'Anoia, o per ser més exactes, al seu extrem nord-oest, que geogràficament i històrica s'anomena l'Alta Segarra. I és en aquest paisatge d'altiplà de secà que, uns 3 quilòmetres al nord de la vila de Calaf, trobem el destí d'avui. Un petit poble que amb prou feines el formen una quinzena de cases i que, vist el mapa, té una forma de número 4. El seu nom ja convida, té un cert punt rimbombant, fins i tot. Es diu Sant Pere de l'Ars, tot i que allà se'l coneix amb la forma abreviada de Sant Passalàs. Sant Pere de l'Ars, o Sant Passalàs, és part de la constel·lació de petits nuclis que formen Calonge de Segarra, un municipi que, com passa molt en aquestes terres, entre l'Alta Anoia, l'Alta Segarra i el Solsonès, reuneixen molta terra i poca població. En Martí Coral, guia de l'empresa Anoia Patrimoni, ens en parla.
3: És un petit municipi que es troba a 10 minuts de Calaf i a 25 minuts de Cervera, i té una peculiaritat, doncs no són ni 200 habitants, distribuïts en uns quants pobles, Sant Pere de l'Ars, Dosfort, Aleny, l'Arrabal d'Aleny, Mirambell i el Soler. És a dir, en aquests pobles, en total, hi viuen 200 habitants. Si ens centrem en Sant Pere de l'Ars o Sant Passalàs, hi viuen uns 17 habitants. Per tant, estem parlant d'un poble, ben bé que són dos carrers, quatre cases i una església. Tot això envoltat de camp a uns 600 metres d'alçada, és a dir, a l'hivern hi fa fred, un poble molt i molt rural.
2: I és que els nostres amics de Noia Patrimoni han afegit darrerament, dins del seu catàleg de visites guiades per la comarca, una que ens porta fins a aquest poblet minúscul de Calonge de Segarra. Porta per nom Sant Pere de l'Ars, cor barroc, ànima romànica. I és que l'element més significatiu del poble és el seu petit temple.
3: L'església de Sant Pere de l'Ars, de fet, el nom del poble ve del nom de l'església, que és un edifici romànic. Ens hem d'imaginar el que en maldiria amb una ermita, perquè com que està en un poble no és una ermita, però perquè la gent m'entengui, un temple molt petit d'una única nau, amb un absis, un campanar d'espadanya, pedra vista, així com ens l'hem d'imaginar, com tantes altres esglésies del romànic d'aquest país, una església austera i senzilla del segle XI, però que dintre hi guarda una peça una peça important.
2: Es tracta d'un retaule barroc del que se'n coneix l'autor, Josep de Ribera, una petita joia per la seva qualitat i excepcionalitat.
3: Perquè és un retaule tècnicament de molt bon nivell, no estem parlant de primer nivell, però realment estem parlant d'un poble de 17 habitants, però s'ha de dir que tècnicament és molt bo per estar en un poble tan petit. A més és molt espectacular perquè genera un contrast molt interessant, perquè l'església des de fora és una església pelada, austera, senzilla, però per dintre tenim aquest retaule barroc que té tots aquests perceptes tan barroquians d'aquest horror vacui, d'aquest recarregament, d'aquestes figures i d'aquest patiment en les cares i aquesta expressivitat que tenen totes les figures, és digne de veure.
2: I tot això en una visita guiada en la que veurem l'exterior romànic i l'interior barroc del temple. I ja que hi som, farem també un petit tomb per Sant Pasqualàs.
3: Parlem de la història del poble, posem-la en context dintre la història de la comarca de l'Anoia, llavors expliquem una miqueta l'església per fora, els voltants, parlem del romànic i finalment entrem i veiem el retaule i parlem del barroc. Per tant, és una església, encara que sigui una visita en un lloc petit i és una visita d'una horeta aproximadament, toquem diferents temes i crec que els visitants surten amb un coneixement prou interessant sobre la zona i sobre aquella església i aquell retaule barroc en concret.
2: Però a més de veure Sant Pasqualàs o Sant Pere de l'Ars, Calonge de Segarra té molts altres llocs interessants de conèixer. Anoia Patrimoni ens en proposa dos, una mina de carbó i un castell. Comencem per la primera, la mina Vicenta.
3: A un marge al peu d'una carretera hi trobem una mina inesperada, com nosaltres vam titular la visita. I per parlar d'aquesta mina ens hem d'anar doncs, més de 100 anys enrere, no? Perquè a mitjans del segle XIX tota la zona de Calaf era una conca carbonera molt important, on l'activitat minera era bullent. El que passa és que amb el pas dels anys i l'ensorrament d'aquest sector, perquè el lignit del carbó que es treia de Calonge de Segarra, de Calaf, és un material de molta menys qualitat que l'agulla. Després de la Guerra Civil comença un declivi on la mineria en aquella zona es perd i semblava que s'havia d'enterrar per sempre i que hi havia molt poca memòria i molt poc record de la tradició minera d'aquella zona, no?
2: Doncs nosaltres la recuperem, com a mínim per conèixer-la. En Martí Coral ens descriu com és l'espai interior d'aquesta mina.
3: S'han d'imaginar-se un peix, no?, amb una espina gran central, que és la galeria principal, i de la galeria principal neixen uns nervis, a cantó i cantó, que és on picaven. Clar, en aquests nervis els miners hi havien d'entrar arrossegant-se, per tant, el públic en aquests nervis no hi pot entrar, però sí que pot caminar i pot recórrer uns metres de la galeria principal i es pot adentrar en el subsol. A més, està molt ben museïtzada i, per tant, està a l'última i allà es pot descobrir tot el que va ser la mineria en aquella zona.
2: Calonge de Segarra, com la Segarra i l'Anoia en si, va ser terra de frontera. I on hi ha hagut terra de frontera, hi ha hagut castells per defensar-la dels atacs. Hi ha castell, per exemple, al poble de Dosfort i també el de Calonge, i n'hi ha un altre, Mirambell, al que s'hi fa visita.
3: Un castell dels molts castells de frontera que hi ha a la comarca de l'Anoia, però aquest té una peculiaritat, perquè ens trobem que a finals del segle XI, principis del segle XI, aquest castell era un castell de triple frontera, perquè allà conflueixen tres grans fronteres.

0: Vicenta, un cop al mes, i la del Castell de Mirambell, dos cops l'any. Però no us preocupeu, que sota petició poden fer un combinat i afegir noves dates per grups. En Martí ens avança algunes novetats de rutes guiades de Noia Patrimoni. Una d'elles porta cap a un jaciment arqueològic amb restes romanes.
1: Ara, aquesta primavera, fem l'estrena d'una visita molt interessant, que és a la Torre de Claramunt. Estrenem la visita al Pla de les Sitges del Camaró. El Pla de les Sitges del Camaró és un pla que té moltes facetes que conèixer i molts llocs que explorar, doncs per qui no tingui aquest temps o vulgui una primera aproximació, la Igualada Essencial també estrena aquesta primavera, doncs és una molt bona opció.
0: Per informació, calendari de sortides i reserves, consulteu a la www.anoiapatrimoni.cat. Avui ens hem endinsat a Sant Passalàs, a la Mira Vicenta i al Castell de Mirambell, és a dir, a Calonge de Segarra, un altiplà on la noia segarreja o bé on la Segarra anoieja.
2: Sendes, un programa en el que caminem, fem excursions i viatgem.
0: Si us agraden les rutes senderistes per entorn de Prepirineu amb paisatges prou variats i llocs que siguin recòndits i solitaris, tenim avui la vostra ruta senderista, la vostra caminada. Xavi Tió, què tal, com estàs?
3: Ah, Maria, Déu Puigquart, com anem?
0: Ja la teníem la setmana passada, en l'anterior programa, però és que avui jo diria que encara ho és més i tot, fins i tot.
3: Sí. Anem per tancar aquest minicicle que hem dedicat al Sobrarbe, aquesta comarca aragonesa situada al nord de la província d'Osca, i farem una excursió per la part nord-est del Parc Natural de la Sierra de Guara, molt a la vora de l'excursió de la setmana passada. En concret, us proposo un recorregut circular que, sortint del Llogarret de les Villostes, ens baixarà a traspassar a Gual, la capçalera del riu Balcés, per acostar-nos a l'ermita de Sant Miguel i després arribar al despoblat de Bagüeste, on aprofitarem per anar a visitar l'ermita de Sant Salvador, i del poble anirem a buscar un sender curiós que va resseguint tot un conjunt de roures monumentals. És el sender S16, conegut com Sendero de los Quejigos Centenarios. I un cop vistos, retornarem a les Villostes, traspassant altra vegada el Balcés, ara però per un pont al costat del Molino de les Villostes.
0: Completíssima ruta, més amb paisatges molt variats i amb encants per tots els gustos. On comencem?
3: Doncs anem a començar a caminar al petit nucli de les Villostes, que pertany al municipi d'Ainsa. Estem en un territori agrest, on la vida era extremadament dura, amb hiverns llargs i uns estius sufocants, i això va fer que, junt a la tremenda incomunicació de la zona, a la dècada dels 60 del segle passat, la major part dels pobles de la zona quedessin abandonats per sempre. I en el cas de les Villostes, actualment només hi ha censades 7 persones. El que fem és aparquem el cotxe a l'entrada del poble, a l'església de Sant Ramon Nonato, i anem a traspassar el Llogarret, una desena de cases disperses, amb excel·lents, això sí, exemples de l'arquitectura tradicional de la zona, i amb alguna que destaca, com la Casa Molinero, una casa fortificada. I el que fem és seguim un sender senyalitzat com a S15 i alhora com a GR1. És un sender històric que va d'est a oest de la península Ibèrica, des d'Empúries fins a Finisterre. Creuem el poble cap a la font, és una font amb una portada de pedra semisoterrada, i després de planejar un petit tram molt bonic entre roures, creuem una pista ampla, que és el camí de Sant Hipòlito a les Villostes, i seguim els senyals blanc i vermell del GR que ens baixen per un terreny argilós i sense gairebé vegetació a traspassar a Gual el riu Balcés, també conegut com a riu Isuela. I, tot i estar a la capçalera del riu, en cas de pluges és fàcil que ens hàgim de descalçar per creuar-lo, com va ser el nostre cas. I a partir d'aquí, a partir del riu, comencem a pujar entre matolls i petits claps de pi i roureda fins a arribar, ja de pla, en una zona d'antics camps avui abandonats, i anem a fer una anada i tornada curta per visitar la petita ermiteta enrunada de Sant Miguel, dalt d'un turonet, des d'on ja veiem proper el nucli de Bagüeste. retornem al camí, passem un petit grup de roures on hi destaquen un parell de monumentals, arribem en un trencall de camins senyalitzat i acabem d'arribar a Bagüeste, completament deshabitat, amb totes les cases ensulciades, i on destaca, aïllada a la part alta del

0: poble, l'ermita de Sant Salvador, de mitjans del segle XII, de dimensions considerables, que es manté miraculosament dreta en un esperó rocallós dominant el nord de la Sierra de Balcés. Vist el poble i l'església, retornem al trencall senyalitzat, deixem els senyals de GR i ara, per pista ampla, anem a passar primer per una petita font per després acabar de baixar altra vegada a reprendre el Camino de San Hipólito a Las Bellostas per fer el sender S16. És un sender curiós perquè està balisat senyalitzant 26 quejigos, roures centenaris, que els antics pobladors no van talar per... els van deixar per marcar els límits de les finques.
1: Beneïda alguns... decisió,
0: Beneïda decisió. Sí, perquè alguns són de dimensions...
1: impressionants.
0: Més que majestuoses, senzillament brutals, com diria aquell. I fem el recorregut a l'inrevés, és a dir, del 26 a l'1, en uns tres quarts d'horeta, fins que desemboquem de nou al camí de Sant Hipólito. L'agafem ara cap al nord, per entre pinedes de repoblació, que a la dècada dels 60 del segle passat Patrimonio Forestal de l'Estado va plantar en antigues terres de conreu abandonades que havia adquirit. Deixem la pista en algun tram per estalviar alguna marrada i per Senderó baixem de nou a la vora del Balcés. El traspassem, aquesta vegada per un pont, i a l'altre marge ens acostem a visitar una petita cabana que havia estat l'antic molí de Las Bellostas. D'aquí tenim dues opcions, o bé tornar a la pista principal i seguir-la amunt fins a retrobar els senyals del GR, o bé seguir un sender indicat que, per entre antics marges de conreu i acompanyats de boixos, ens puja a entrar de nou al poble, on podem aprofitar per visitar l'església romànica amb un bon campanar de torre, tot del segle XII, després d'haver visitat alguns dels llocs més solitaris de la Sierra de Guara.
1: Molt solitari, evidentment, Las Bellostas, encara més solitari Bagüeste, però són llocs absolutament encisadors. Distància recorreguda.
0: Estem parlant de 13,7 quilòmetres.
1: Desnivell.
0: 460 metres de desnivell positiu acumulat.
1: En quant de temps la farem?
0: Posem-hi unes 6 horetes per poder entretenir-nos amb les visites a Bagüeste i, sobretot, gaudir de l'espectacle dels roures centenaris.
1: Grau de dificultat?
0: 1,5/5.
1: Quina referència trobarem a Wikiloc?
0: Doncs trobarem aquesta proposta a Wikiloc amb el nom Bagüeste, ermita de Sant Salvador i quejigos centenaris des de Las Bellostas, d'un usuari que es diu Concha Vima, amb Vics.
1: Doncs molt bé, aquesta és la proposta que ens ha fet arribar avui el Xavi. Hem tacat aquest minicicle, però el reprendrem, perquè dona per molt aquesta zona de la Sierra de Guara al Prepirineu aragonès. Xavi Tió, fins la setmana vinent.
0: Salut i república.
2: Escolta el Sendes. Abandonaràs el sofà tots els caps de setmana.
3: Hola, em dic Maria Pilar Cabrerizo i tinc un blog de viatges que es diu Viatges 2.0. Avui us parlaré de les illes Lofoten.
1: Doncs segon capítol dedicat a aquestes illes de Noruega. Continuem el trajecte al voltant de la carretera del rei Olaf i ens apropem a la petita capital insular, a un seguit de pobles amb esglésies vikingues de fusta molt destacades, a platges, a museus i, com no, a fiords. Sempre amb l'acompanyament de música del país, com solem fer en aquesta secció, ens inserim als Quaderns del Viatger a les illes Lofoten.
4: Henningsvær, tot i que a totes les guies trobareu que Reine és el poble més bonic, a mi Henningsvær em va arribar molt al cor. Vull dir, és un poble que té un paisatge fantàstic, que a més té molta vidilla, més vidilla que els altres, no? Vull dir que passejar pels seus carrers hi ha com més botigues, hi ha com més vida. Us l'heu d'imaginar com tots, amb les casetes de colors, amb els carrers petitons, envoltats de muntanyes, envoltats de verd. Li diuen la maneja de les Lofoten perquè està plena de canalets d'aigua. Potser això la diferencia una mica, no?, el fet dels canals. A Karlsbad hi ha una fàbrica de vidre que es fan ells el seu vidre, es diu Lofoten Glass, i bueno, val la pena si esteu per allà entrar. O sigui, tenen coses fetes amb molt de gust. Veus com bufen el vidre i després, sí, evidentment, tenen botiga perquè compris el que vulguin. Els preus, com a tot Noruega, no són barats. De fet, val la pena anar a Karlsbad perquè hi ha una de les esglésies, que ja hem dit que parlaríem de les esglésies, que és la que anomenen la catedral de les Lofoten.
3: que és una església de fusta enorme i té capacitat per més de 1.000 persones i que bueno, està a peu de carretera i val la pena entrar, tot i que s'ha de pagar entrada, també us ho dic, i no és barata, eh? Val al voltant de 4 euros. Svolvær és la capital, és potser la població més gran, tot i que tampoc us imagineu que és molt gran. És un bon lloc per estar allotjats, nosaltres ens vam allotjar allà doncs, perquè bueno, sembla que és un lloc que és avinent per poder-te bellugar una mica cap al nord i una mica cap al sud. Té restaurants per sopar, potser és el lloc que té més restaurants, té una miqueta de tot, sí. Svolvær es pot recórrer en un dia perfectament, no, no cal més, i enmig també. La que us he dit abans, que és la que està a Kabelvær, que es diu Església de Vagan, aquesta és la que diuen la catedral de les Lofoten perquè és la més gran, és molt gran. Ja us he dit que té capacitat per més de 1.000 persones. Jo la que destacaria com la que em va agradar més, la que vaig veure més diferent al que estem acostumats, és la que es diu d'Església de Burgnes, que es troba als afores d'un poble petitó que es diu Gravdal. Aquesta església l'anomenen l'Església Drac, perquè forma part d'un tipus d'arquitectura que es diu Drag Style, que és un moviment que va sorgir a Noruega a finals del segle XIX i que està inspirat en l'art dels vikings i realment doncs, és molt original, està bàsicament en colors vermells i verds perquè recorda molt la forma d'un drac. Són esglésies totalment de fusta. A part d'aquesta, destacaria també la de Flagstad, crec que també mereix una visita, que es troba al municipi del mateix nom, de Flagstad, i que també és tota de color vermell, d'estil cruciforme, i que és, també està tota, totalment de fusta. Són molt més maques de fora que de dins, o sigui, val molt més la pena de fora l'estructura que de dins. De dins són senzilles. Les platges a les Lofoten són un encant, són platges paradisíaques, ara són platges per valents. La temperatura de l'aigua en cap moment puja de 10 graus, ni al pic de l'estiu. Per tant, banyar-se allà doncs, és realment de valents. Aquesta platja, justament la guia Lonely Planet la situa entre les 5 millors platges del món. Per tant, és una platja molt bonica, de sorra blanca, d'aigua turquesa, envoltada de muntanyes, però si passeu de banyar-vos una miqueta, mullar-vos els peus, ja haureu fet molt. Si no, nosaltres encara vam tenir sort en ple mes d'agost de veure un dia assolellat, però n'hi ha poquets de dies d'aquests a Noruega. El Museu Viking és una molt bona experiència, sobretot si aneu amb nens, però encara que no aneu amb nens, també és una molt bona experiència perquè et permet conèixer molt aquest món viking, que és aquest món realment que és propi de les Lofoten, perquè les Lofoten doncs, van ser vikingues durant molt de temps. No? Primer entres en el que seria una part interior on hi ha estris, roba, joies, després surts i vas a parar dins d'una casa típica vikinga. No? Allà pots disfressar amb robes vikingues, pots fer servir els seus estris, pots imaginar-te doncs, com feien servir les eines diferents. I després, si us animeu i teniu ganes de caminar més o menys un quilòmetre i mig fins al que seria la platja, podeu pujar en un dracar, en típic vaixell viking, i navegar una estoneta per l'aigua amb ell. Val molt la pena, i sobretot, si es va amb nens, molt, molt, molt la pena. Ara no recordo exactament, però el preu era bastant similar al que pot valdre un museu aquí. Potser eren, no arribava a 20 euros l'entrada. Hi ha excursions per pujar pics, però nosaltres no som gaire muntanyencs i tenen el seu risc. O sigui, som per gent que una miqueta doncs, està avesada a pujar. Però bueno, si us agrada la muntanya, hi ha molta possibilitat també. Hi ha bastant risc de relliscar si no ets una persona que estàs habituada a anar-hi. De fet, ja t'avisen en molts llocs. Si vols fer aquesta excursió, vés en compte, però bueno, si sou gent muntanyenca i esteu acostumats, doncs sí, endavant.

Doncs s'ha acabat el nostre temps, però si us heu quedat amb ganes de més sendes, recupereu aquests i anteriors capítols a l'apartat de podcast de la xarxa Més. Rebeu una cordial salutació de l'Andreu Ortega a les vies de so, de la Xavi Tió a la redacció i d'un servidor Jaume Monés a l'edició i presentació. Gràcies per escoltar-nos. Salut, cames i senderisme. I si el camí vol, ens retrobem la setmana vinent. Mentrestant, que tingueu una molt bona ruta.

0: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.
1: Hola, què tal? Com esteu? Benvinguts al Sendes, un programa de Ràdio Martorell per la xarxa Més en què parlem de senderisme, d'excursionisme i de viatges. Si ens acompanyeu en els propers minuts, us explicarem unes quantes rutes i llocs, la majoria dels quals fugen dels camins marcats i acostumen a dirigir-se cap a punts menys coneguts, més amagats, més en segona filera. Posarem la perifèria al centre i tot això en els propers 25 minuts. Capítol número 532. En aquests continguts que repassem en el sumari. Sota l'asfalt del nucli antic de Badalona s'hi assenta Baetulo, antiga ciutat romana amb 7 segles d'existència. A les darreres dècades, la ciutat ha recuperat i preservat vestigis romans i des del Museu de Badalona, l'arqueòloga Clara Forn els presenta. Termes, decumanus, viles patrícies amb patis i mosaics i conduccions d'aigua, entre d'altres. Amb el Xavi Tió sortirem del Principat per conèixer una ruta senderista a l'extrem est de la Sierra de Guara, al Prepirineu aragonès. Bonica ruta a la penya de Surta, amb panoràmiques espectaculars i incursió a la cueva hidròlica. I encetem un nou cicle viatger. I també parlarem d'un arxipèlag. La Maria Pilar Cabrerizo, del blog Viatges 2.0, ens porta, en diversos capítols, a les Illes Lofoten, a Noruega. Començarem la ruta a l'extrem sud, on hi ha el poble amb el nom més curt del món, O, que es pronuncia així, però que en realitat s'escriu amb una lletra A. I ara ens hi posem. Veniu amb nosaltres. Doncs va, que marxem. Baetulo és el nom amb què es coneix la Badalona romana, un topònim d'origen incert. Alguns l'atribueixen al nom del riu que li passa pel costat, l'actual Besòs. D'altres li vinculen un origen vegetal, del terme bètula, nom científic del gènere dels bedolls. I també es parla d'una deessa que sembla ser tenia aquest nom. Però anem a certeses. Gràcies als estudis arqueològics, sabem de l'existència d'aquesta antiga ciutat romana sota l'asfalt dels carrers de l'actual Badalona. En concret, Baetulo es trobava sota l'actual nucli antic, elevat en un petit turó i delimitat per dues rieres. Ocupava unes 14 hectàrees, tenia una distribució octogonal i es va fundar pels vols de l'any 70 abans de Crist, tenint una continuïtat fins al segle 6 i 7 de la nostra era. Va ser anterior a Barcino i va esdevenir una de les primeres ciutats de la província d'Hispània Tarraconensis. Però situem-nos ara a l'any 1955. En plena febre constructora, queden al descobert restes de les termes romanes de Baetulo en un solar que anava destinat a habitatges. En parla l'arqueòloga del Museu de Badalona, Clara Forn.
2: Quan es va parcel·lar aquest espai per ser urbanitzat, el que van poder fer va ser una petita intervenció, perquè de fet a Badalona des del segle XVIII tenim notícies de troballes arqueològiques i van reclamar en aquell moment poder fer una intervenció. Amb la sort que van aconseguir topar amb un dels edificis més ben conservats i més bellament decorats, que són les termes públiques romanes, que pel seu grau de conservació, la decoració i sobretot per l'interès que van despertar, l'Ajuntament va decidir comprar aquesta part del solar i construir a sobre el que va ser el Museu de Badalona.
1: Les termes, però, eren tan sols la punta de llança dels molts altres vestigis romans que es van anar trobant al subsol badaloní a pocs centímetres de la superfície i que van fer declarar el global del jaciment com a bé cultural d'interès nacional. Així s'ha sabut que la ciutat s'estructurava en retícula, amb carrers paral·lels a la línia de costa, els decumanus, i d'altres de transversals que es deien cardus o cardine. El principal era el decumanus maximus.
2: En aquest decumanus maximus el que hi tenim és una sèrie d'edificis al voltant, unes illes de cases que tenen edificis importants perquè justament el decumanus maximus era un dels carrers principals que ens acostava al fòrum. I per tant, com que és un espai on ens estem acostant al fòrum de la ciutat, hi tenim des de multitud de tavernai, que eren les botigues en època romana, edificis com les termes públiques o altres edificis més modestos que estaven destinats a la vivenda.
1: I en aquesta intersecció entre el Decumanus Maximus i el Cardo Maximi s'hi trobava el Fòrum, plaça major o punt central de Baetulo. Una mica més amunt d'aquest, enfilant-se el petit turó que dominava la ciutat, s'hi ha trobat i conservat la base de dues grans cases habitades per patricis benestants dedicats al negoci del vi. Són la Casa dels Dofins i la Casa de l'Eure. Enormes, més de 1.500 metres quadrats. Parlem de la primera, la Casa dels Dofins.
2: Veureu una casa que al voltant de l'atri, que és aquest primer espai distribuïdor que hi havia a les cases romanes, que al centre té un petit brollador, una font, un espai amb aigua, i que té el sostre completament obert, l'impluvium. Aquí, aquest espai, tenim un mosaic molt ben conservat i al centre tenim el mosaic que dona nom a la casa, que és una roseta i uns dofins que l'acompanyen. I, per tant, veurem una sèrie d'habitacions que s'obren a aquest espai central que també estan molt ben ricament decorades amb mosaics.
1: I just al seu davant, sense tants mosaics, però amb un peculiar espai exterior, com s'intueix pel nom, la Casa de l'Eure.
2: Perquè aquesta casa és una de les poques que es conserven a Catalunya, de fet només n'hi ha una similar a Empúries, que en lloc de tenir un mosaic que decora l'impluvium, el que tenim és un espai enjardinat. Tenim com una gran jardinera al voltant d'aquest compluvium, d'aquest dipòsit que recollia les aigües, que el que feia era donar-li un aire molt més fresc, molt més relacionat amb la part més de bosc o més selvàtica de la societat romana, i és un exemple únic.
1: Les restes de totes dues cases són visitables i s'hi accedeix des dels baixos dels edificis construïts just al damunt. I saltem cap a un altre punt, proper a les termes, al jardí de Quint Licini. La feina dels arqueòlegs ha recuperat restes d'aquesta gran casa, que és una mica més tardana, del segle I després de Crist. Clara Forn.
2: Que totes les habitacions de la casa es disposen amb un gran passadís i un peristil, un jardí privat, al centre. És una casa d'un personatge molt important, que sempre s'ha associat a Quint Licini, que era un senador de la classe social més alta, per tant, i que tenia relacions directes amb l'emperador, en aquest cas amb Trajà, i que havia arribat a ser senador substitut del Senat de Roma, és a dir, un personatge que havia arribat al cor de l'imperi. En aquest cas és una gran mansió, només el peristil ja feia 1.500 metres quadrats, s'han excavat diferents parts i nosaltres el que tenim avui en dia visitable és aquesta piscina central, aquest lacus, aquest estany que hi havia decorant el centre d'aquest peristil, d'aquest gran jardí.
1: I per acabar aquesta ruta pels vestigis del jaciment, ens podrem aventurar per una infraestructura d'època.
2: És una gran conducció d'aigua que tenim, que se situava per sota d'un dels carrers de la ciutat, del Cardo I, i que és una estructura, perquè ens fem una idea, com si fos una claveguera, no?, que va per sota, és una conducció, que fa un metre i mig d'alt, per tant no podem caminar del tot drets, i que està format per una volta de canó, i que hem pogut excavar 40 metres endins. És a dir, que sota el subsol nosaltres podem recórrer aquests 40 metres veient aquesta gran estructura hidràulica. I és un punt bastant curiós i poc conegut de la ciutat.
1: Entreu al web museudebadalona.cat i veureu com podeu visitar aquests 5 indrets de passat romà i l'exposició permanent al mateix museu, un espai que parla de l'antiga Baetulo i que conté les peces més destacades i valorades de les excavacions que han fet els arqueòlegs des dels anys 30 del segle passat i fins a dia d'avui. No hi pot faltar la Venus, petit escultura que és emblema de la ciutat, i també altres peces molt interessants i menys conegudes.
2: Sobretot hi ha una primera part que explica una mica l'evolució de la ciutat, i també teniu un audiovisual que us explica com era la ciutat, i després trobareu una sèrie de vitrines que el que ens expliquen és, des de diferents punts de vista, com eren aquests objectes. Doncs des de la gran producció, com deia abans, d'àmfores i relacionat amb el món del vi, que és molt important per la nostra ciutat, les escultures més destacades, objectes de tocador, com miralls, pintures, anells, arracades, com escrivien, com s'enterrava, perquè també tenim un espai dedicat als enterraments i les necròpolis.
1: La ciutat s'abandona cap al segle VII després de Crist, però dos segles més tard torna a cobrar vida, ara, això sí, ja en plena època altmedieval.
2: Aquest petit turó envoltat de dues rieres, i el que es fa és anar construint al voltant del que serà la primera església romànica, ja tenia, diguem, el culte a Santa Maria, i al voltant es construirà doncs, la Sagrera, el primer nucli medieval, que sí que ens queda la traça dels carrers d'aquest espai, però queden pocs edificis, sobretot perquè la ciutat va creixent al voltant d'aquest nucli i al segle XVII-XVIII, amb la gran recuperació demogràfica, es va construir molt i es va, diguem, perdre gran part de les edificacions medievals.
1: Una zona que els badalonins coneixen com Dalt Vila, dins del nucli antic. Un passeig pels seus carrerons ens porta a una Badalona insòlita i poc imaginada pel foraster. Però recordem que, sota aquella estructura medieval, encara n'hi ha una altra de romana, l'antiga Baètolo, i que sota cada petjada a l'asfalt dels seus carrers encara ressona una antiga ciutat de 7 segles d'història, estesa entre la Serra de Marina i el mar Mediterrani. Baètolo.

0: Sendas.
1: Avui a la secció de senderisme saltem de territoris i anem cap a l'Aragó. Ara feia bastant de temps que no viatjàvem cap al Pirineu Aragonès, tot i que ens encanta, ens fascina i dons paisatges realment increïbles. Xavi, tio, què tal, com estem?
2: Ah, Maria, Déu us guard, com anem?
1: De fet, no anem ben bé al Pirineu Aragonès estricte, sinó que aniríem al pre-Pirineu Aragonès, eh?
2: Això mateix, deixarem les propostes casolanes per un parell de setmanes i començarem un petit cicle de dues propostes pel Sobrarbe, aquesta comarca aragonesa situada a la part septentrional de la província d'Osca, entre França al nord, la Ribagorça a llevant, el Somontano al sud i el Serrablo a ponent. I estem parlant d'una comarca de 19 municipis amb poc més de 6.800 habitants, és a dir, amb una densitat molt
1: baixíssima.
2: Baixa. I a la zona central trobem Aïnsa i Voltanya, per situar-nos una miqueta, i al sud hi ha, com bé deies, la serra prepirinenca de Guara. Doncs entre aquests dos espais anirem a fer un parell d'excursions en una zona d'altitud mitjana on hi ha tota una sèrie de petits poblets mig abandonats i uns altres tants despoblats del tot. I avui en concret anirem a pujar una muntanyeta característica com és la Penya Surta, des del poblet de Sarsa de Surta, i després de fer un tram de camí de transhumància que ressegueix ben bé el límit del Parc Natural de la Sierra de Guara, anirem a visitar la Cueva Hidròlica, una cavitat petita però interessant, i d'allà retornarem al poble per un petit recorregut balissat recentment.
1: Anem a deixar-nos encisar per aquest prepirineu aragonès ple de paisatges molt i molt especials. On comencem?
2: Doncs anem a començar a caminar a Sarsa de Surta, just a l'entrada del Parc Natural. Sarsa de Surta és un poblet que va quedar despoblat del tot als anys 50 del segle passat i que va començar a recuperar algunes cases a finals dels anys 90. Doncs bé, al costat de les primeres cases, a la part baixa del poble, hi trobem l'església parroquial on podem aparcar el cotxe. Tenim a la vista, ja de bon principi, la Penya Surta on volem pujar. És un gran esperó rocallós amb unes parets per la cara sud, que és la que veiem, que ens fan pensar que és inexpugnable, però que ens oferiran una petita sorpresa per accedir al cim. Comencem a caminar a carrer amunt i a meitat del poble, és un poble de cases disperses, veurem unes escaletes per la dreta que ens enfilen de seguida a una gran casa antiga, recuperada, d'on arrenca pel costat un sender marcat que, entre boixos per terreny de pedra calcària, ens puja a la zona dels dipòsits d'aigua del poble. I seguint aquest sender anem a passar per tot un tram pedregós amb lloses i pedra solta, sense gaire més vegetació que garric i algun roure per l'orientació de soleil per on pugem, i sense massa dificultat, perquè el sender està ben traçat amb algunes llaçades, ens plantem a un collet que al mateix temps és un encreuament de camins. És la Vereda de Seville, és una antiga carrerada, és a dir, un camí ramader que seguia el bestiar quan pujava o baixava de la muntanya. I aquí del collet girem completament de direcció, ens posem cap a nord-est i ens anem a buscar la base de la penya. Fem un petit tros en pujada forta i quan estem arran de paret trobarem un curiós pas en forma de feixa penjada al buit, però sense complicacions per passar superarem aquest punt i en 5 minutets més, seguint el llom arran de paret, ens plantarem al cim de Penya Surta, 1.347 metres d'alçada, 460 metres per sobre del poble, i aquí tenim una vista privilegiada de primeríssim ordre.
1: Brutal.
2: Sobretot cap a nord, on destaquen tota l'enorme col·lecció de cims de més de 3.000 metres que acompanyen el Mont Perdut. Veiem des dels Gavietos a l'oest, el Tallón, la Bretxa de Roland, el Casco, la Torre i l'Espalda de Marboré, els Tres Picos de la Cascada, el Marboré, el Cilindre de Marboré, i llavors el Mont Perdut, el Pico d'Añisclo i la Punta de les Oles. A continuació hi ha tot l'ample Collado de Añisclo i per l'altre cantó, ja per sota dels 3.000 metres, hi ha la Suca i les Tres Maries. I al davant de tot aquest ampli panorama tenim les parets verticals dels Sestrales sobre el Canyón d'Añisclo. Cap a l'oest tenim vistes sobre el Canyón del Balcés, cap a sud totes les terres baixes del Somontano de Barbastre i cap a l'est la ruta per la que hem pujat. I després de gaudir d'aquesta esplèndida panoràmica, desfem el camí fins al coll i agafem cap a sud, seguint la carrerada pedregosa ben bé pel llom, un llarg tram, quasi planer, paral·lel al riu Balcés, que va 400 metres per sota nostra. Anem per aquest camí fins al Collado de San Pietro, on enllacem amb una pista, tornem a canviar de direcció i pista avall fem uns 400 metres fins a trobar per la dreta un camí fitat que de pla va resseguint antics bancals fins que trobem la cueva hidràulica. Hi ha una porta metàl·lica que el seu dia la tancava, però l'actualitat està oberta, i entrem en aquesta petita cavitat en forma tubular, uns 80 metres de profunditat, amb dues galeries superposades, i a la de dalt, que és la més accessible, trobem tot un munt de formacions, sobretot a la sala final, després de pujar per un pendent amb el terra fangós i enganxós, com si fos ben bé adhesiu. Al seu dia s'hi havien fet prospeccions arqueològiques, s'hi van trobar restes de ceràmiques i tot d'utensilis fets de pedra i també fets amb ossos. I de la cova continuem pel camí que ens hi ha portat, seguint un PR balissat recentment, que amb fort pendent per una obaga frescal entre boixos i pineda ens baixa a traspassar un petit torrent, quasi a tocar de la pista que havíem deixat abans, i acabar d'entrar al poble, on podem aprofitar per visitar la magnífica església romànica amb un com bon campanar de torre tot del segle XII.
1: Aquesta podríem dir que és la primera entrega de dues que farem d'aquest territori, de tot aquest rere país d'Aïnsa, que és realment molt i molt interessant. Fitxa tècnica, distància recorreguda.
2: Estem parlant d'11 quilòmetres i mig.
1: Desnivell.
2: 525 metres de desnivell positiu acumulat.
1: Temps.
2: Posem-hi unes 6 horetes, sobretot per poder entretenir-nos amb les esplèndides vistes des del cim i amb la visita de la cueva hidràulica.
1: Grau de dificultat.
2: No hi posaria més que un 1,5 sobre 5, potser pel petit pas d'accés al cim.
1: Però vaja, tampoc és de vertigen massa descarada, ni molt menys. Referències a Wikiloc.
2: Doncs a Wikiloc trobareu la proposta d'aquesta excursió amb el nom Sarsa de Surta, Penya de Surta, Cueva Hidràulica, d'un usuari que es diu Barbastro.
1: Molt apropiat. Una de les grans ciutats de poblacions de la zona. Gràcies, Xavi, fins la setmana vinent.
2: Salut i república.
0: Escolta els Sendes. Abandonaràs el sofà tots els caps de setmana.
3: Hola, em dic Maria Pilar Cabrerizo i tinc un blog de viatges que es diu Viatges 2.0. Avui us parlaré de les Illes Lofoten.
1: Muntanyes punxegudes que cauen bruscament sobre gèlides aigües i sota seu, a les petites planes que toquen el mar, petits pobles de cases vermelles. Això podrien ser la imatge típica de les Lofoten. Blau, verd i vermell, colors predominants en aquest arxipèlag del nord de Noruega, amb una superfície de tan sols 1.227 quilòmetres quadrats i una població que no arriba a les 25.000 ànimes. La Pilar va recórrer les Lofoten de sud-oest a nord-est, al voltant de la seva principal carretera. Als quaderns del viatger li dediquem diversos capítols. Avui comencem.
3: La motivació que vam tenir per anar a les Illes Lofoten és que els països nòrdics ens encanten i havíem sentit parlar d'aquestes illes que són molt diferents a l'estiu que a l'hivern. Ens va sorgir la possibilitat d'anar amb família a l'estiu i realment va ser una gran experiència. I esperem poder tornar a l'hivern per veure doncs, aquesta diferència de paisatge tan gran. Les Illes Lofoten són un arxipèlag noruec. La paraula Lofoten prové de lo, que vol dir peu, i foten, que vol dir linx. Per tant, significa com peu de linx, no? Perquè les illes vistes des de dalt doncs, tenen aquesta forma com el peu d'un linx. Estan formades per 5 illes importants i 2 més petites de noms impronunciables, però que formen una única unitat, ja que passes d'una a l'altra a través de ponts, de túnels i després per mils de petites illes i llots no habitats. Vam visitar les 5 grans, que estan unides per una carretera, que és la E10, també anomenada carretera del rei Olaf, que recorre aquestes 5 illes, té uns 200 i escaig quilòmetres, i passa doncs, per tots els punts més importants per visitar. Comencem per l'últim poble que finalitza la carretera, que és el O, bueno, més o menys ho he pronunciat com he pogut, però que realment s'escriu amb una A, amb un cercle a sobre, que és la darrera lletra de l'alfabet noruec. Llavors també és el darrer poble, el que està més al sud. O crec que sí que és l'únic poble del món que es té una sola lletra, és el que té el nom més curt. Un poble super encantador, super bonic, que ens va rebre un estel d'ocells que semblava que estiguéssim a la pel·lícula de Hitchcock, però que realment doncs, val molt la pena visitar, perquè és un dels molts pobles de pescadors preciosos que tenen les Lofoten i aquest és un de parada obligatòria. A part d'O, els dos pobles més importants que tenen les Lofoten o que valen més la pena visitar són Reine per una part i Henningsbaen per l'altra. Reine està catalogat com un dels pobles més bonics del món i realment és un poble que val molt la pena. Sempre aquests pobles jo recomano que pareu en els ponts d'arribada i des d'allà feu la foto perquè són els llocs més macos per fer aquestes fotos que haureu vist milions de vegades d'aquests paisatges tan impressionants. Ai, els hi descriuria com les petites cases de pescadors, normalment de color vermell, tot i que n'hi ha algunes també de color groc, la muntanya al fons, l'aigua, un paradís, muntanyes molt punxegudes. I això si li afegeixes a l'estiu el verd, que contrasta amb aquest vermell o aquest groc de les casetes i a l'hivern li poses el blanc de la neu, doncs és realment un paisatge idíl·lic. De Reine, igual que la majoria d'aquests pobles, és el conjunt del poble el que és interessant. Hamnøy, suposo que es diu així, Hamnøy, però jo tampoc no sé pronunciar molt bé el noruec. Hamnøy està molt a prop de Reine i són dos pobles molt similars, que també doncs, aconsello parar en els ponts d'accés i fer la foto. Tots dos, tant Reine com Hamnøy, com la majoria de pobles de les Lofoten, són pobles petitons que es poden recórrer en una horeta a peu tranquil·lament. Nusfjord és el que anomenaríem un poble museu, és a dir, és l'únic poble de les Lofoten que has de pagar entrada per accedir-hi. L'entrada està al voltant del canvi uns 10 euros. Direu, val la pena pagar aquests 10 euros per entrar en un poble quan els altres són gratuïts? Doncs jo us diria que sí que val la pena perquè veus molt bé doncs, com era la vida d'aquesta gent no? que es dedicaven a la pesca, entraràs al lloc on fumaven el peix, a la serradora, entraràs al que seria la cafeteria bar que està en funcionament i pots prendre alguna cosa i et fas molt la idea de com vivien aquesta gent. Li vam dedicar ben bé un matí sencer, perquè bueno, vas caminant tranquil·lament, vas entrant als llocs, et pares a prendre alguna coseta, perquè les Lofoten són per disfrutar-les, també no són per anar corrents d'un cantó a l'altre, sinó per viure-hi relaxadament i tranquil·lament, perquè ells no en tenen pressa, tu tampoc. I, evidentment hi ha un itinerari i després bueno, hi ha la guixeta on has de pagar l'entrada i llavors vas seguint tot un itinerari, vas entrant als diferents llocs. Veus, per exemple, el lloc on serraven la fusta, veus el lloc on sequen el bacallà, perquè allà tenen molta tradició de secar el bacallà i tenen les grans estructures on veus tots els bacallans penjats, el lloc on els fumaven, no? els feien fumats, el lloc on guardaven les barques, vas veient doncs, tot els llocs doncs, importants per la seva vida.
1: Punt i final. Hem esgotat el nostre temps. Si ho voleu, ens podeu retrobar ben aviat a la vostra ràdio local o bé recuperar continguts passats a l'apartat del podcast de La Xarxa Més. Hem fet possible aquest programa l'Andreu Ortega a les vies de so, el Xavi Tió a la redacció i un servidor a l'edició i presentació en Jaume Monés. Gràcies per escoltar-nos. Salut, cames i molt de senderisme. I ens retrobem la setmana vinent. Mentrestant, que tingueu una molt bona ruta.

0: literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM. Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.
1: Els dimecres a les 4 de la tarda, Macedònia Musical, un postre radiofònic servit amb molt de gust. Macedònia Musical, cada dimecres a les 4 de la tarda, amb el Joan Sola.

Voleu aprendre català o millorar-ne el nivell? Apunteu-vos a un curs del Consorci per a la Normalització Lingüística. Inscripcions per alumnes preferents de tots els nivells, 14 i 15 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes d'inicial i bàsic 1, 16 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes de bàsic 2 a suficiència 3, 17, 18 i 21 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes de C2, 21 de setembre. Molt important, sol·licitud de prova de nivell fins al 8 de setembre. Per a més informació, poseu-vos en contacte amb el Servei de Català de Sant Boi de Llobregat al telèfon 93 652 95 85 o samboi@cpnl.cat. També podeu consultar la pàgina web cpnl.cat/inscripcions.

0: Cada divendres de 6 a 7 de la tarda, escolta Xerrada, el programa de cinema de Ràdio Sant Boi.
1: Forever Joves. Forever Joves. Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
2: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
2: Qui estima la música, estima la vida.
1: Forever Joves.
2: Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda.

and count.

0: Coplejant.
1: Som a tot el país.
0: Coplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
1: I a la teva ràdio.
2: Coplejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi.
3: Més de 45 anys amb tu.
4: La música te la posem a Ràdio Sant Boi.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, amb tu, des del 1980.

Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons, els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.

0: Catalunya. Desperta un cop més.
1: Això és ràdio, la 31, la família.
0: Venim directes del Balboa, un dia més. El meu cosimà porta 36 hores despert, no ho entendries. No.

Ara en sèrio, o sigui, acabo de veure que seguiu d'After. Avui tenim reunió amb l'equip a les 4, arribarem amb una cara de plàstic que flipes. I això és Niño Whisky, o sigui, això és molt, això és heavy shit.

0: En femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.
2: Més de 45 anys amb tu.
3: Ens acompanyes al 89.4 de la FM.

0: Born to be bad. Viernes de 9 a 10 de la noche tienes una cita con el blues y el rock and roll de la mano del Nervous. El mejor blues y rock and roll en Radio San Boy.
1: Hi, this is George Thorogood and you're listening to Born to be Bad with Nervous.
2: Més de 45 anys amb tu.
3: Ràdio Sant Boi. Només èxits.

El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.